0: intenció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3CAT Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Santín Feijóo.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen estar prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són 4 els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remollant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Pruom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior, interior de les comarques de Girona rondaran els 35-36 graus i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: Un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
20: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
21: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extrarregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus 3 fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
2: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
4: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana. I és sobretot a Caterina Albert. Però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició. Una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
22: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
23: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
24: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
25: Álvarez.
24: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
23: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
1: 3CAT Info.
23: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
26: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, imprenta en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
23: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pixur ha detallat què pot aportar l'equip gironí tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
3: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
23: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: El Barça ha oficialitzat el seu 4 reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
5: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
23: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la 4ª competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta a doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
23: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu 3er triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12ª etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
6: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
23: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en Vàter Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: Són 2:15 de 3.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Creiem que ells han d'acatar,
1: creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
7: Per què?
8: Que perquè no estic satisfeta, jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
9: Jo vull robar les paraules.
10: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
11: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense pena significativa.
0: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
7: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
12: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
7: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
6: 3CAT Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
13: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45% en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
13: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
15: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
16: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada a llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
18: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari, acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara al juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz es el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Globo Espanya.
19: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
20: El 40% de les persones que han participat en el testat jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica

0: infermeres resolen un de cada 5 casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Ermengarda Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir, i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
1: 3CAT Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
2: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
3: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
2: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
5: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
6: Álvarez.
5: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
4: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
7: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
4: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
8: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
4: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
4: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
6: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós.

0: Orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
1: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure's encara de l'ACB, el Manresa i el Basabel Garret i Nova Sohan s'han desvinculat després de dues temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'esloveta de Pogacar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
3: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
1: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat quatre Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran eslam de la temporada, al camp anglès Royal Birkdale, de Southport. El nord-americà Jackson Suver ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
2: Trescat Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijó.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remollant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mykhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: President,
20: un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada, i que si l'ofensiva militar nord-americana continua és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
21: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
2: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
19: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana. I en solitud de Caterina Albert. Però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició. Una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
1: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: Jasper Steven got a little flat tire.
27: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final. Però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
26: I got a good day.
3: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en Vatar Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica. Tot i així, la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Creiem que ells han d'acatar
1: creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar al jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas, pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
7: Per què? Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles, una neta de 9 anys.
8: Jo vull robar les paraules...
9: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
10: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
0: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
11: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
12: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
11: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
6: 3CAT Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
13: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
13: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
15: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
16: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada a llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu, com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
18: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz es el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Globo Espanya.
19: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
20: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
21: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un seguiment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant.

0: maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
1: 3CAT Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
2: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la presidència, Antònia Maria Estarelles.
3: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
2: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
5: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
6: Álvarez.
5: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
4: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, el segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
7: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
4: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
8: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
4: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info.
4: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
9: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
4: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de dues temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la

0: la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saon. A la general, sense canvis, l'esloveta de Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 km de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 km de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
1: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
0: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran slam de la temporada al camp anglès Royal Birkdale de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
2: Trescat Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar. Esports.
1: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
2: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijó.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta, on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remollant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
2: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
2: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: President, un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada, i que si l'ofensiva militar nord-americana continua és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
20: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
1: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
2: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
21: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot a Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana, doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
2: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
2: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: L'actualitat esportiva a fons.
3: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: Jasper Steven got a little flat tire.
27: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final. Però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
26: I got a good day.
3: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en Waterpolo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
2: Són 4:45.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnic, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Forte Amiràs.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Creiem que ells han d'acatar
1: creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. Li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas, pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
7: Per què? Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles, una neta de 9 anys.
8: Jo voglio rubare le parole.
9: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
10: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
0: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
11: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
12: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
11: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
6: 3CAT Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
13: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
13: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
15: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
16: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada a llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
18: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancar tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz es el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Globo Espanya.
19: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
20: El 40% de les persones que han participat en el testat jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
21: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon

0: Per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima amb més de 2 milions de persones. Caterina Carmany Jaume.
1: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la presidència, Antònia Maria Estarelles.
2: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
1: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
0: Esports. Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran presidente, i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
7: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
0: Trescat Info.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
8: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure's encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
0: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merli al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslovet Tadej Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
9: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
3: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat quatre Champions i també un Mundial amb Itàlia.

0: entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran slam de la temporada al camp anglès Royal Birkdale de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
1: 3CAT Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3Cat Info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials, en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijó.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remollant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: President, un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada i que, si l'ofensiva militar nord-americana continua, és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
20: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
2: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
21: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal de Peles Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot a Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana, doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona, Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalassé a Segovia.
1: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta a doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
3: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en Vàter Polo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: Són 2:15.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Forte Amiràs.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre, de Catalunya Ràdio.
5: Creiem que ells han d'acatar
1: creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències, li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas, pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
7: Per què?
8: Que perquè no estic satisfeta, jo he perdut 3 persones de la meva família, 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
9: Jo vull robar les paraules.
10: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
11: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
0: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
7: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
12: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
7: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
6: 3CAT Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
13: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%. Però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
13: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
15: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
16: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada a llarg recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
18: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancar tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz es el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Globo Espanya.
19: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
20: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
21: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Ermengarda Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
6: 3CAT Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume. Es tallaran...

0: i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
1: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
2: Esports. Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
7: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
2: Trescat Info.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
8: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retino Bassohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
2: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
9: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
3: Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran eslam de la temporada, al camp anglès Royal Birkdale, de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
2: Trescat Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3Cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3Cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3CAT Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Albert Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijó.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fonts del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si bé, si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat, el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta, on toca pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, l'interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: President, un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit Nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada, i que si l'ofensiva militar nord-americana continua és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
20: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
2: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: Trescat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
21: Ha augmentat molt el número de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana, i és sobretot de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de Matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb El joc del silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana, doncs, lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci, de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
1: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran dissabte un amistós contra el Castelló. Dit això, obrim bloc poliesportiu parlant de bàsquet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
25: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
3: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
3: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
26: Jasper Steven got a little flat tire.
27: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final. Però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
26: I got a good day.
3: A la general, Tadej Pogacar continua com a líder i en Waterpolo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
1: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnic, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso. Mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent, no es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Forte Amiràs.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
5: Creiem que ells han d'acatar
1: creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faig un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. Li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
5: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen estar prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
6: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agradolça.
7: Per què?
8: Que per què no estic satisfeta? Jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles una neta de 9 anys.
9: Jo voglio rubare le parole.
10: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
0: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
11: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
0: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
7: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
12: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
7: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions als periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
6: 3Cat Info.
0: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
13: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%. Però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
14: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita en la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
13: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
0: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
15: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
0: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
16: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada ja recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
0: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
6: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre, en principi, coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida, rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
6: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 d'Almaraz al 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
18: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancar tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
0: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro, i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz es el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Globo Espanya.
19: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
0: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
20: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
0: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
21: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
0: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Ermengarda Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
6: 3CAT Info.
0: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
22: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la presidència, Antònia Maria Estarelles.
23: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
1: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears.

0: 31. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
1: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran presidente i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
2: Álvarez.
1: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
0: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
3: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico, y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
0: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
4: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
0: Pixur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
5: Trescat Info.
0: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
6: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
0: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de 2 temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
5: Trescat Info. Informar, explicar, entendre.
0: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barcelonet ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
7: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
0: Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran eslam de la temporada al camp anglès Royal Birkdale de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
8: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
9: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, va, aquest divendres. Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio, en un matí en què tenim ara mateix 17 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Ulldemolins, 25 a Palafrugell. Deixem enrere una nit que encara ha estat tòrrida en algun punt del litoral, però en general la temperatura ha baixat de manera sensible respecte a les últimes nits. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hem deixat aparcada la tercera onada de calor, doncs?
1: Sí, de moment sí, i a més a més...

0: A curt termini no sembla que n'hi hagi d'haver cap més. De fet, diumenge tindrà una miqueta de pic de calor, però si els mapes no ens enganyen, dijous de la setmana vinent la situació es normalitzaria per un mes de juliol normal. És a dir, que esperem que això acabi passant. Avui amb un dia de sol en conjunt, però amb nuvolades un altre cop al Pirineu. Podria haver-hi alguna gotellada en aquesta zona al llarg de la tarda. Dissabte, diumenge, una situació similar, marcada pel sol, amb algun ruixadet, sobretot a l'àrea oriental del Pirineu, i amb temperatura que encara avui i demà baixaran una miqueta i diumenge es recuperarà, és a dir, tornarà a pujar una mica.
1: Gràcies, Tomàs Molina. Aquesta baixada de les temperatures que ara deia el Tomàs també ha fet disminuir i bastant el risc d'incendis per avui divendres. Hi ha una quinzena de municipis en risc de foc forestal, en risc extrem d'incendis, una quinzena de municipis, però és que en els últims dies eren ben bé un centenar de municipis que tenien un risc extrem d'incendi. Per tant, la situació és notablement millor, creuem els dits i toquem fusta perquè continuï així. Dit això, la paraula més repetida avui a les portades dels diaris, dels editats a Catalunya i també dels editats a Madrid, és aval. Al matí de Catalunya Ràdio, avui seguirem desgranant la sentència de la Justícia Europea que conclou que la llei d'amnistia no vulnera els interessos comunitaris financers ni tampoc la definició que Europa tenen de la lluita contra el terrorisme.
2: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
1: Això és el que deia el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Insistim que avui la paraula més repetida és aval a les portades dels diaris editats a Catalunya. Dèiem els diaris editats a Madrid, bàsicament al País, perquè els diaris conservadors tenen una altra lectura, com repassarem avui. És el que deia el president del Tribunal de Justícia, ara mateix el sentíem. El vam sentir ahir en directe, en el programa especial que vam fer a Catalunya Ràdio. Avui en continuarem parlant, en parlarem amb alguns dels afectats. Parlarem, per exemple, durant aquest matí, amb Oriol Junqueras i Jordi Turull.
3: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
4: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
1: És el que deien Junqueras i Turull. És important destacar, però, que el Tribunal Suprem els manté l'acusació per malversació. Entre d'altres coses, perquè d'això, ahir, el Tribunal de Luxemburg no se'n va pronunciar. I no sembla que el Tribunal Suprem tingui una especial pressa per revisar la situació. Més aviat al contrari. Avui també ho explicarem. També parlarem al matí de Catalunya Ràdio amb la portaveu del govern, amb la consellera Sílvia Paneque, per veure quins efectes polítics pot tenir aquest esperat pronunciament, i també ho repassarem amb l'exmagistrat del mateix Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, per intentar entendre quin marge té aquest Suprem, aquest Tribunal, per seguir arrossegant els peus, com ha fet fins ara, a l'hora d'amnistiar els principals líders del procés. Aquest és un dels temes del matí, és un dels temes del divendres, un dels temes que centrarà l'Àgora, però no hem de deixar de parlar d'altres qüestions, per exemple, de Donald Trump. Discurs a la Nació d'aquesta matinada per televisió ha recuperat l'espantall del frau electoral. Pràcticament sense proves, però ha apuntat a la Xina i diu que aquest frau electoral es remunta al 2020, en aquells comicis que ell va perdre amb Joe Biden.
5: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
1: Ell parlava, el president dels Estats Units parlava de la situació vulnerable més gran de la història de dades electorals i n'assenyalava la Xina. Dues coses importants. La primera, aquestes acusacions arriben pocs mesos abans de les eleccions del mig mandat. A novembre hi ha eleccions als Estats Units per renovar en part el Congrés i el Senat, i els republicans, el partit de Donald Trump, podria perdre la majoria. La segona cosa important, bona part de la premsa dels Estats Units destaca hores d'ara que el president no ha portat cap prova que avali aquestes acusacions. De fet, ahir, a la portaveu de la Casa Blanca li van dir, tenint en compte els dies que fa que Donald Trump és president, si això és tan greu, per què no s'ha acusat ningú? Per què no s'ha jutjat ningú? Per què no s'ha detingut ningú? I, evidentment, no va haver-hi resposta. En fi, pel que fa al Mundial, s'han encès les alarmes a la selecció espanyola perquè Lamine Yamal ahir no es va entrenar quan falten tot just 3 dies de la final contra Argentina. Tot això, evidentment, en aquesta prèvia del Mundial, però no només això. Hem de parlar també de Julián Álvarez, jugador de la selecció argentina, davanter de l'Atlètic de Madrid, que vol fitxar el Barça. El president de l'Atlético, Enrique Cerezo, ha deixat aquest missatge a Joan Laporta tot just aquesta nit.
6: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran president i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
7: Álvarez.
6: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
1: Julián López, li deia Enrique Cerezo a l'argentí del seu equip, però insistia que continuarà jugant al seu equip, malgrat que el jugador, recordem que va dir durant la concentració del Mundial, que el millor per tot seria buscar una sortida. És el que va dir el davanter de l'Atlètic de Madrid. En fi, tot això en parlarem, i de moltes coses més, com sempre. A partir d'ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a un nou matí, benvinguts aquest divendres. Molt bon dia a tothom.
7: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
1: 7 i 7 minuts, l'endemà de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Ho abordarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí una hora i mitja amb la Milagros Pérez Oliva, el Jofre Llombart, la Sònia Andolf i l'Arturo Puente, però de moment...

0: Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense presses.
2: Tant el Tribunal Suprem, en el cas de la malversació que afecta els líders del procés, com l'Audiència Nacional, amb els CDRs acusats de terrorisme, no sembla que tinguin intenció de resoldre immediatament els casos d'amnistia després de la sentència d'ahir de la Justícia Europea.
1: En el cas del Suprem, primer vol que es posicioni el Constitucional, que ja ha dit que no ho farà fins al setembre o l'octubre. I després caldrà veure si el Suprem se sent interpel·lat per la bala a l'amnistia, ja que a la malversació agreujada de que acusa Puigdemont, Junqueras i els altres líders, ahir no s'hi feia referència a la sentència de Luxemburg.
3: Pel que fa als CDRs, l'aplicació de l'amnistia sí que hauria de ser més automàtica, però no vol dir que sigui imminent. Fons de l'Audiència apunten que han de rebre la sentència, veure què diu i com ho diu, i actuar en conseqüència. Cal veure si hi ha temps abans de les vacances.
0: Txell Vallespí.
4: Perquè en el cas dels CDRs, la Justícia Europea ha resolt a favor seu els dubtes que li havia plantejat l'Audiència Nacional. Segons David Aranda, un dels seus advocats, l'aplicació de l'amnistia serà pràcticament automàtica perquè l'Audiència ja va reconèixer que era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata.
4: En canvi, en el cas dels líders del procés, l'amnistia va per llarg. Fons del Tribunal Suprem confirmen a Catalunya Ràdio que no moren fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar-los pel delicte de malversació i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels 7 recursos que han presentat, entre d'altres, Puigdemont i Junqueras com a molt aviat a la tardor. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Victòria política.
2: L'independentisme celebra l'aval de l'amnistia i considera que els tribunals espanyols ja no tenen cap excusa per no aplicar-la totalment i de forma immediata. Demanen que es faci ja. Jordi Turull i Oriol Junqueras.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
1: Puigdemont, en un escrit a les xarxes, també ha celebrat la sentència, però avisa que el camí de la repressió no s'ha acabat.
3: Es veu diferent des del socialisme. El govern i la Moncloa ho veuen com un aval rotund a l'aposta per la reconciliació. Sentim el president Illa i el ministre Bolaños.
8: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Amb reserves.
2: El PP, que recordem en tot moment s'ha oposat a l'amnistia, diu que acata la sentència però avisa que no suposa un aval absolut a tot el text que va aprovar el Congrés en el seu dia. De fet, Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat també per contraposar l'actitud del seu partit amb la dels socialistes, que aquesta mateixa setmana, recordava, criticaven la sentència condemnatòria al germà de Pedro Sánchez.
10: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
1: Menys contemporanitzador es va manifestar l'expresident José María Aznar, partidari d'un càstig exemplar.
11: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
0: Ara mateix són les 7 i 10 minuts. Continuem al matí de Catalunya Ràdio. Toc d'atenció.
3: El que farà avui la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió, o avança l'edició europea del Semanari Político.
2: El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que l'aplicació pràctica de les normes vigents, de fet, tampoc està funcionant i reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció.
0: Jurat popular.
1: L'Audiència de Madrid avala que sigui un jutjat popular qui jutgi la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació.
3: La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però elimina dos dels quatre delictes pels quals Gómez estava processada. També també li ha retirat les mesures cautelars com haver-li fet entregar el passaport.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
4: L'escrit diu que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret i que està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. No se la jutjarà pels delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. També anirà davant un jurat per malversació la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i queda fora del jurat popular l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui sí.
2: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, torna avui a l'Audiència Nacional per declarar com a imputada en el cas Leire. Ja hi va anar ahir, però la seva compareixença es va haver d'ajornar perquè la del seu número 2, també imputat, es va allargar 2 hores i mitja. De fet, el número 2 de la Guàrdia Civil avui també està citat pel PP per declarar al Senat.
0: I ho dèiem només començar. Ingerències electorals.
1: Donald Trump ha sortit aquesta nit a acusar la Xina d'interferir en els processos electorals dels Estats Units sense que les anteriors administracions ho haguessin impedit. Ho ha dit en un missatge adreçat a la nació des de la Casa Blanca.
3: Unes acusacions que bona part de la premsa nord-americana relativitza. El New York Times assegura que el president exagera i el Washington Post afegeix que Trump no ha acompanyat de proves aquestes acusacions.
0: Washington, Oriol Serra.
12: El discurs davant la nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
13: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
12: Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
2: L'Iran ha viscut una altra nit de bombardejos per part dels Estats Units. De fet, la televisió iraniana ha informat que les bombes han tocat un aeroport i una estació de tren al sud del país, pròxima a l'estret d'Hormuz.
1: La resposta de Teheran ha estat bombardejar instal·lacions i equipament militar dels Estats Units als països de l'entorn. A Doha, a Qatar, s'han sentit diverses explosions. Les sirenes antiaèries també han sonat a Kuwait i a Bahrein, on les defenses han fet front a l'atac de drons i míssils llançats des de l'Iran.
0: 40.000 persones.
3: Són les afectades pel principal tall al metro de Barcelona durant aquest estiu. Des d'avui fins al 28 d'agost no circulen trens a la línia 1, la vermella, des de les estacions de Florida fins a Plaça de Sants.
0: Doncs anem en directe allà, a l'estació de Plaça de Sants. Joan Garcia, com estàs? Bon dia.
14: Hola, bon dia. Han quedat sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives en transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, sobretot la L5, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies, a l'estació de Rambla Just Oliveres. Entre els usuaris, queixes per les molèsties que genera un tall com aquest, encara que sigui per poques parades.
15: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades doncs he de fer tot això. I a més, aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
14: Recordem, aquest tall comença avui, durarà fins al 28 d'agost i afecta més de 40.000 persones.
0: Gràcies, Joan Garcia. Un 15%.
2: És el que han pujat els delictes contra la llibertat sexual en els primers 6 mesos d'aquest any. Són dades del Departament d'Interior que s'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia. Gairebé la meitat d'aquests delictes, un 45%, es cometen en habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
16: Que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
1: En termes generals, el primer semestre del 2026, els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya, si ho comparem amb el mateix període de l'any anterior, i gairebé un 10% si es compara amb la mitjana dels últims 4 anys.
0: Cadires de plata.
3: La Cambra de Comerç de Barcelona ha decidit augmentar el pes de les grans empreses a la institució. Passaran de 2 a 10 els seients a les companyies que s'assignen a canvi d'una aportació econòmica voluntària.
2: Es va decidir ahir en un debat i votació amb certa tensió entre els diferents sectors de la cambra. La votació, de fet, va quedar empatada a 29 vots. Es va acabar decantant pel vot de qualitat del president, Josep Santacreu.
0: Un quart i un minut de vuit, quart incendi.
1: Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, en poc més d'una setmana. El foc declarat ahir es va poder estabilitzar al cap de poca estona. Ja fa dies que el govern va anunciar que es busca un piròman. S'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals al municipi.
0: Jordi Barranca.
17: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aigua Múrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
18: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que... Sí, a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
17: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Controlat.
3: Els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. La baixada de les temperatures ha reduït sensiblement el risc d'incendis. Avui tenim en risc extrem una quinzena de municipis. Els últims dies eren més d'un centenar.
0: I encara parlant de focs, 7.600 hectàrees.
2: L'incendi més greu d'aquest any per ara a l'Aragó ja ha calcinat aquest nombre d'hectàrees. Prop d'Urés, a l'oest de Saragossa, les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i ja han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis diferents. De fet, els bombers creuen que poden trigar encara dies a controlar-lo.
1: A Guadalajara preocupa un altre foc amb potencial per cremar milers d'hectàrees i ja s'ha demanat el suport de l'UME. I a la Comunitat de Madrid, un altre incendi forestal en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja està detingut.
0: Relleu.
3: Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic després de rebre el suport de 379 diputats dels 403 que té la formació. L'exalcalde de Manchester substituirà dilluns Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
0: Londres, Quim Olivares.
19: Amb 379 diputats era matemàticament impossible que cap altre candidat competís pel lideratge, ja que en calien 81 per presentar-s'hi. Burnham arribarà al cim del laborisme sense primàries, menys d'un mes després de tornar a ser diputat i sense el mandat d'unes eleccions generals, com ja van fer els conservadors Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 12 anys a presó.
1: La justícia italiana ha condemnat l'exmàxim responsable de les autopistes italianes Giovanni Castellucci per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys, que va deixar 43 morts i mig miler de persones sense casa. Hi ha una trentena més de culpables i, entre tots, sumen 200 anys de presó.
0: I preocupació?
3: Quan ja falta menys d'un mes per l'eclipsi, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar, sobretot a la zona de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. Alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls.
0: Mònica Mas.
20: Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Arturo Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
21: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
20: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
21: Fer pauses. Començar 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja el pots veure tranquil·lament.
20: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
1: Aquest vespre, el Festival de Peralada, que arriba a la 40a edició, i ho fa amb un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana. La lírica i també la dansa i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost.
0: Girona, Fèlix Martín.
22: La cita d'avui és a l'Església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernheimer. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diario de una Madre o bé l'òpera Estètica i Massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
5: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, però amb propostes noves. Un festival no hauria de reposar espectacles que ja estan en circuit i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic que visqui experiències noves.
22: I de la programació d'aquests 40 anys també aquests dies a Peralada hi seran, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, que farà dos concerts, també hi serà Jordi Savall o el trio Fortuny. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Ja en esport, Robert Prat, bon dia.
6: Bon dia.
0: Karim Adeyemi passa la revisió mèdica abans de ser oficialment nou jugador del Barça.
6: El club farà públic el fitxatge a les pròximes hores. El Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, 7 més en variables, subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys.
0: I Ter Stegen ultima la sessió a l'Ajax.
6: De fet, el club li ha donat permís per resoldre la seva marxa al conjunt de l'Ajax, que entrena Michel, mentre el Barça manté el pols amb l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez. Enrique Cerezo és el president de l'Atlètic de Madrid.
7: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
23: Álvarez.
7: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
6: Y Joan Laporta en declaraciones a la cadena SER.
24: El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está vivo y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo y además pues haciendo una muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena.
6: El Girona va presentar el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, un gegant de 21 anys, 2-0-4, firma per 5 temporades. El bàsquet blaugrana es reforça amb el base nord-americà Umoja Gibson de l'Olimpia de Ljubljana i Pogacar surt com a líder a l'etapa de mitja muntanya al Tour amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada.
0: I tot això a les hores prèvies del Mundial. Recordeu, el diumenge final entre la selecció espanyola i la selecció argentina, com deien, només començar, Lamine Yamal ahir no es va entrenar.
25: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
26: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
27: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
28: Bon dia. En el sorteig de mi dia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
29: 7 de gener de 1969.
28: I el número de la sort, el...
29: 5.
28: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Ho dèiem ara, eh? Diumenge final del Mundial i avui un nou capítol de les històries històriques, valgui la redundància, del Mundial. Avui la Copa, un dels trofeus més icònics del món de l'esport i que també té alguna curiositat.
1: Levanta la Copa del Mundo, sí! Messi, levanta la Copa del Mundo!
2: Veurem què passa diumenge. L'últim en aixecar la Qatar va ser Messi. Diumenge s'entregarà per 14a vegada la Copa que coneixem amb el disseny actual, aquesta daurada amb dues persones que aguanten una bola del món. Es va crear pel Mundial del 74. Quan la FIFA va presentar el concurs, hi van presentar 53 candidats i va guanyar l'italià Silvio Gazzaniga. Fa prop de 37 centímetres, pesa 6 quilos i 175 grams i està feta d'or massís de 18 quirats. A la base hi ha dues anelles de malaquita verda semipreciosa. Fins al 2005, l'equip campió podia exhibir el trofeu a les seves vitrines durant 4 anys, fins al següent Mundial, però arran de l'última restauració, fa 21 anys, ara qui guanya el trofeu només té l'original durant la cerimònia d'entrega oficial. Després, al mateix estadi, el torna el personal de la FIFA que dona al vencedor una còpia idèntica. Potser la FIFA prefereix tenir-lo ben custodiat perquè, per l'exclusivitat, pels materials o pel prestigi històric, hi ha informes que l'han valorat amb 20 milions de dòlars. Sens dubte, el trofeu esportiu més car.
0: Abans del títol actual, la Copa es coneixia, recordeu, amb el nom d'un expresident de la FIFA, Jules Rimet. És una Copa que també va passar per mil i una històries, Pol.
2: Per exemple, Itàlia, que va guanyar el 34 i el 38, el trofeu, doncs, que era també daurat i amb unes dimensions molt similars a l'actual, era a Roma, a les portes de la Segona Guerra Mundial. El 1943, amb l'entrada dels nazis a la capital italiana, l'aleshores president de la Federació Italiana, Barassi, se'l va acabar emportant a casa seva perquè no volia que el robessin com a part del botí. El va amagar sota el llit, dins una capsa de sabates. Els nazis van anar a casa seva, la van regirar, però segurament sota el llit va ser l'últim lloc on no el van buscar. I després tenim l'any 66.
3: Welcome everybody to the World Cup final of 1966, Wembley Stadium in all its glory. Her Majesty the Queen.
2: Al Regne Unit, a Londres, la Copa es va exposar durant el Mundial al Westminster Center Hall i una nit va desaparèixer. Scotland Yard va arribar a oferir 6.000 lliures a qui en tingués informació, però qui la va acabar trobant va ser un gos, el Pickles. Estava entre uns matolls, es va convertir en el gos més famós d'Anglaterra. Va tenir menjar gratis tota la vida i tant ell com el seu amo van sopar amb la reina i amb la selecció perquè Anglaterra va guanyar aquell Mundial.
0: I del més destacat a la televisió, la detenció de les últimes hores de l'humorista Quequé amb la Mariola Cubells.
4: El còmic Quequé, presentador ara d'un programa de radiotelevisió espanyola Play, conduïa l'espai hora 20 i pico a la SER i el va deixar per pressions i amenaces i insults per part de la ultradreta, per resumir. Doncs bé, ahir va eixir de la presó després de passar una nit allà per incompliment de part d'una sentència que va perdre contra Alfonso Rojo. Ens adonem de que mai passa al revés, de que cap comunicador de dretes que diuen el que volen pateixen les mateixes coses? És per a reflexionar.
0: I a la recomanació del dia, Sílvia Comet ens proposa la pel·lícula El jove Sherlock Holmes, que aquí es va dir com El secreto de la piràmide.
5: Imagina una versió juvenil de Sherlock Holmes i John Watson que es coneixen quan estudien en un internat de Londres. Els dos joves, amb l'ajuda de la seva amiga Elizabeth, investiguen una sèrie de morts misterioses relacionades amb al·lucinacions provocades per un verí desconegut. Un clàssic dels 80 per veure en família, amb Barry Levinson al darrere les càmeres. Combina misteri, aventures, fantasia i acció. És a film i a Netflix, però atenció que en aquest canal de streaming queden pocs dies per veure-la. La setmana que ve desapareixerà del catàleg de la plataforma de la N vermella.
0: I per arribar a dos quarts, recordem un dels protagonistes de l'any amb el Giovanni i companyia.
6: Muy buenos días, les habla el capitán.
7: Ja està aquí la guerra.
0: President Illa, com estem? Bon dia.
8: Bon dia, buenos días, Frederic, Frederico.
0: Torni.
8: Allò que va passar ahir va ser molt greu. Yeah. Però, per sort, va ser una falsa alarma. Falsa alarma.
9: Ah. Sí.
8: Algun problema?
0: No, ni cap ni un.
8: Sí, sí, no vull imaginar, si em permet,
9: que
8: hagués passat si hagués hagut un artefacte explosiu, de veritat.
0: Home, no, sí, clar.
8: Amb un aeroport tan petit que tenim, ens haguéssim menjat la bomba amb patates.
9: No? Home, sí, si no s'evacua
8: ràpid.
9: Sí,
8: vam intentar allunyar l'avió el màxim possible, però ens quedava aquí mateix i, sí. I això no pot ser, no? No pot ser que per salvar quatre putos ànecs i quatre rates de merda haguem de patir d'aquesta manera.
0: Estem perdent una mica les formes, eh, president?
8: Hem d'empullar l'aeroport.
10: i recuperar el projecte de la plataforma flotant sobre el mar.
9: Ah, li interessa aquest projecte, aquesta opció?
8: Naturalment. Així que cop que hi hagi un aterratge d'emergència, doncs ho enviem cap allà, i si es pot, doncs que Déu no ho vulgui, Déu no ho vulgui que es pot, però si es pot, matarà quatre peixos, quatre gavines, però nosaltres no.
9: Sí, sí, sí, no, de fet, té lògica, com més lluny l'enví, a dintre el mar...
0: Sí, sí, però clar, llavors tot seria aeroport, vull dir, per aquesta regla de tres, no?
8: No, home, no el farem aterrar aquí a la Diagonal, m'entens? Una illeta, una illa...
9: Una illa.
8: Una illa d'aeroport-illa.
0: Aeroport-illa, aeroport, que ben trobat. Molt president, bé. Moltes gràcies.

0: Avui és l'endemà de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia, amb aquest aval, una paraula que avui trobem a les portades de tots els diaris i que avui analitzarem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb alguns dels implicats. Passaran per aquest programa aquest matí Oriol Junqueras o Jordi Turull.
1: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
2: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: El que no sembla és que els tribunals espanyols tinguin gaire pressa per decidir després d'aquesta sentència. El Suprem els manté l'acusació per malversació agreujada. Recordem que sobre aquest punt ahir el Tribunal de Luxemburg no se'n va pronunciar. I en segon lloc ja ha dit des del Suprem també que no mourà peça fins que parli abans del Tribunal Constitucional, i això està previst que sigui ben bé després de l'estiu, a la tardor. En el cas de l'Audiència Nacional, on hi ha la causa per terrorisme contra els CDRs, l'amnistia hauria de ser més automàtica, però està per veure si serà abans de les vacances també. Avui, d'altra banda, també hem de parlar de Donald Trump. Discurs al País, aquesta matinada, ha recuperat la idea que li van robar les eleccions del 2020, les que va perdre davant de Joe Biden. Ell ha apuntat a la Xina.
3: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election.
0: Ho deia Donald Trump en aquest discurs televisat, que, per cert, moltes de les cadenes no han emès, la Fox sí, però moltes de les cadenes de televisió no l'han emès, i Donald Trump ja les amenaçades després que, segons com, els hi retirarà la llicència. Aquestes acusacions arriben pocs mesos abans de les eleccions del pròxim mes de novembre, eleccions de mig mandat, on Donald Trump es juga la majoria en el segon tram de la legislatura. I els esports, Robert Prat.
4: El davanter del Dortmund, a Dejemi, passa revisió mèdica abans de fer-me pel Barça, mentre que Ter Stegen ultima la seva sessió a l'Ajax. Barça i Atlètic de Madrid mantenen el pols en el fitxatge de Julián Álvarez.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, la calor fluixa una miqueta, Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, encara amb algun ruixat aquesta tarda en àrees del Pirineu, especialment el Pirineu Oriental, poqueta cosa. Un dia de temperatures que ja no arribaran ni de bon tros als 40 graus, les més elevades arribaran fins als 37, 38, potser algun 39 a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre, però en conjunt estaran entre els 30 i els 35 a bona part del país. Dissabte baixen fins i tot una mica més les temperatures, farà una mica menys de calor amb un temps assolellat. Diumenge tornaran a repuntar i farà una mica més de calor, màximes que podrien tornar a arribar als 38-39. El cap de setmana, per tant, una miqueta més calorós diumenge, però la setmana vinent, a partir de dijous, sembla que les temperatures es normalitzen pel mes de juliol.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, matí còmode, fred i al transport públic. Renfe assegura que totes les seves línies funcionen a l'hora i tampoc veiem problemes a l'alta velocitat o al metro de Barcelona. Sí que recordem als usuaris de la línia 1 del metro que avui comencen les obres que deixen sense servei el tram entre Florida i plaça de Sants fins a finals d'agost, fins al dia 28. A les 8 i tornarem a ser amb el Joan Garcia.
0: I anem a les carreteres a veure com ho tenim ara mateix. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs a aquesta hora lentitud a l'AP7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. També a la C25 a Santa Maria d'Oló en sentit Girona, on hi ha un carril tallat perquè un vehicle ha perdut la càrrega de matinada. I a Barcelona, intensitat als punts habituals a la ronda, sentit Llobregat, però sense retencions destacades.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui, a l'àgora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jofre Llombart i Sònia Andolf. Ara mateix passen 4 minuts de 7:45. Seguim al matí de Catalunya Ràdio. Moment de fer un cop d'ull als diaris. I com sempre, comencem per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
8: Bon dia.
0: Avui no hi ha dubte, eh? La llei d'amnistia, totes les portades.
6: Això mateix, tant de Madrid com de Barcelona. Madrid, El País, recull una frase textual de la sentència del TJUE. L'amnistia ha facilitat un escenari de reconciliació.
9: Però El Mundo posa l'accent en el fet que el Suprem manté el motiu clau pel qual no va amnistiar Puigdemont i la resta de líders, cosa que farà mantenir l'ordre de detenció contra l'expresident.
6: A Catalunya, Diari Ara, gran foto dels 7 jutges europeus a Luxemburg. I a sota el gran titular, la justícia europea avala l'amnistia.
9: El periòdico explica que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea acosta el retorn de Puigdemont. I al Punt Avui ha entrevistat l'advocat de l'expresident, Gonzalo Boye, que subratlla que sense l'exili això no hauria estat possible.
6: Article d'opinió a El Periódico, en què Ernesto Cáizer parla de l'última muralla enderrocada de Marchena. També al mateix diari llegim l'editorial acata l'amnistia.
9: I escriu que en un estat de dret les resolucions judicials poden ser objectiu de crítica, però s'han de complir.
6: I una editorial al mes, aquest, el de l'ara, es titula El segrest judicial de l'amnistia.
9: Que posa l'èmfasi en que els jutges del Suprem no estan disposats que ni el poder legislatiu, ni la justícia europea, ni el constitucional els esmenin la plana.
6: Altres temes de portada, la Vanguardia, Begoña Gómez serà jutjada per un jurat popular i recuperarà el passaport.
9: També se'n fa ressò El Mundo, que titula que 5 jutges porten Begoña a la banqueta dels acusats.
6: I parlen d'una interlocutòria sòlida.
9: Mentre que l'Ara explica que hi ha hagut una lleugera pujada de la natalitat a Catalunya.
0: Seguim el repàs a la premsa al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llucia Ramis?
8: El Diari de Mallorca publica que la Guàrdia Civil ha acusat dues activistes antiturisme de formar part d'un grup criminal. Varen ser detingudes i emmanillades per haver fet pintades a les façanes de 5 immobiliàries. Els investigadors diuen que actuaven seguint el manual d'acció de la plataforma Menys Turisme Més Vida, que defensa que els moviments contra negocis de lloguer turístic il·legal no són violència, mentre que els efectes del model turístic sobre el territori i la població sí que ho són. El partit Més per Mallorca demana la compareixença del ministre Marlaska per aquestes detencions, tot això dies abans de la manifestació previsiblement multitudinària que hi haurà el 26 de juliol contra la massificació turística.
10: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
11: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
10: A més, té un 98% de carn.
11: És natural que es noti, oi?
10: Doncs sí, natural.
12: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
13: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
14: El sabor d'Itàlia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana emporta't les nostres autèntiques salses i pestos italians amb la segona unitat al 50% de descompte. T'ho perdràs? Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena.
15: Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: 2:45, escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull ara mateix a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Mireia Isard. Primera nit tòrrida de la història a la ciutat de Lleida.
5: Va ser la nit de dimecres a dijous i la temperatura es va enfilar fins als 25,7 graus, la mínima més alta registrada des del 1940, segons les dades recollides a l'estació de l'Agència Estatal de Meteorologia de la capital del Segrià. L'anterior rècord era del 19 de juliol del 2023, amb 24,9 graus. El diari Segre ha parlat amb diversos observadors meteorològics que qualifiquen les altes temperatures de la nit passada d'excepcionals. Afirmen que cada cop costa més que baixi les temperatures de matinada a la ciutat i que cada cop hi ha més nits tropicals. No descarten que aquest estiu en pugui haver més.
4: Una dona italiana torna la sorra que va robar d'una platja 50 anys abans.
6: A la dècada dels 70, quan només tenia 15 anys, va anar de viatge amb els seus pares a Sardenya i van visitar una platja que es coneix com la platja dels grans d'arròs i que està formada per petits trossets de quars blanc, rosa i verd. En aquella època no hi havia consciència mediambiental ni normes que protegissin l'espai natural. Així que van agafar 40 quilos de sorra i després el va distribuir pel jardí de casa seva. Quan la seva mare ho va descobrir, va decidir tornar als grans de sorra. No ho va poder fer abans de morir i li va demanar a la filla que tornés aquesta sorra. La filla complera el desig de la mare i ha tornat a Sardenya a dipositar la sorra a la platja. Ho publica el Huffington Post.
4: I els Mossos demanen la col·laboració ciutadana per aclarir un accident de trànsit.
5: Busquen testimonis que hagin vist com un conductor va fer caure un motorista entre Sitges i Sant Pere de Ribes a la C-32. Segons publica el diari de Tarragona, els fets van passar el 9 de juny quan un cotxe va tombar la moto, suposadament de forma deliberada, mentre circulaven en sentit Tarragona. Com a conseqüència de la caiguda, el motorista va quedar greument ferit. La policia ha difós a través de les xarxes diverses imatges del sinistre, tot i que tenen poca qualitat. Ara demanen que si algú se'n recorda de l'accident i pot aportar alguna dada per identificar el responsable del sinistre, es posi en contacte amb la policia.
4: Sorteixen pisos i papereres que valen només 10 euros. Ah, no, perdó, les paperetes. Estava parlant, no entenia res. Sorteixen pisos, ara, i les paperetes, menys mal que no hi ha el jovell, i les paperetes valen només 10 euros, ara.
6: Un estudi d'arquitectura sortejarà dos habitatges valorats en 180.000 euros cadascun a la localitat malaguenya de Cuevas del Becerro, un municipi de menys de 2.000 habitants. Són dos pisos d'obra nova amb tres dormitoris i dos banys. Pot sonar estafa, però els promotors asseguren que és una rifa legal i transparent que ha aprovat el Ministeri de Drets Socials i Consum, cosa que garanteix la transparència i la legalitat del procés. A més, els impostos i les despeses de transmissió els paguen els organitzadors i cada guanyador rebrà un xec de 20.000 euros per moblar el seu nou pis. Ho llegim al Diario de Málaga.
4: 4 minuts i arribarem a 7:45. A aquesta hora també els destacats en internacional i economia, amb la Mireia Isard i també amb l'Albert Duran.
6: A The Guardian destaquen en portada que Trump fa afirmacions no verificades d'ingerència electoral de la Xina, mentre els crítics temen que sigui un truc per impugnar els resultats de les eleccions de mig mandat. A Le Monde tornen a la zona afectada per l'incendi de Fontainebleau i fan un article que recull el dolor de naturalistes, excursionistes i amants de les muntanyes. Tots coincideixen que, més enllà dels danys causats al bosc, l'incendi ha despertat una profunda tristesa. Acabem el repàs de la premsa internacional amb cultura. L'estrena cinematogràfica de la setmana i segurament dels últims mesos, l'Odissea d'Homer, adaptada per Christopher Nolan, és protagonista a la portada digital a The Times. L'experta en literatura clàssica de Cambridge, Mary Baird, assegura que l'èpica de la pel·lícula és impressionant, però que li falta el sentit de l'humor i l'erotisme del text original.
7: A la premsa econòmica destaquem Cinco Días, que assegura que les persones que s'incorporen aquest 2026 al mercat de treball estaran actius de mitjana gairebé 37 anys, dos anys més que els que ho van fer el 2015. Els treballadors que tenen una carrera més llarga són els holandesos, que treballen de mitjana 44 anys. Expansión destaca que els sis grans bancs, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Santander, Unicaja i Bankinter, tenen uns guanys de 18.000 milions d'euros en tancar el primer semestre de l'any a causa del dinamisme comercial. Aquesta xifra significa un augment del 5,5% respecte al mateix període de l'any passat. Finalment, On Economia explica que el ple de la Cambra de Barcelona ha avalat l'ampliació de les cadires de plata de 2 a 10, tot i l'oposició de Pimec i Eines de País. La mesura ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat del president de l'entitat, Josep Santacreu.
4: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
8: La final del Mundial més cara de la història. El periódico explica la línia de preus dinàmics que aplica la FIFA en funció d'oferta i demanda. Les entrades més barates per l'Espanya i l'Argentina costen 7.000 euros, el triple de l'últim Mundial. Les llotges més cares es paguen ara mateix a 70.000 euros. Que jo sé que...

0: El diari Ara parla de l'últim miracle de Leo Messi, 39 anys, amb un joc excels. L'Esport i As, de fet, comparteixen portada amb la foto ja històrica de Joan Montfort, on apareix Messi banyant un nadó, la Minya Mal, en una banyera de plàstic amb uns aneguets. El Mundo Deportivo parla de la final de la Masia, amb 9 mundialistes al camp, que provenen del planter del Barça. La Vanguardia també publica aquesta foto i diu que és la Masia qui ja ha guanyat aquest Mundial, i compara Messi amb el cap dels indis, titular a les finals dels últims 3 mundials. Per l'esportiu, tot el món està rendit davant Messi, que celebra la plenitud després d'haver estat a punt de deixar la selecció fa 10 anys, i el diari explica que la final del Mundial serà estil Super Bowl. La mitja part s'allargarà mitja hora. S'oferirà un gran espectacle, una FIFA americanitzada, diu el diari, i remarca que, irònicament, aquest show té la finalitat de recaptar fons pels nens pobres, mentre només els rics podran veure el partit en directe.
1: Hi ha 3:15, la premsa del cor, Sílvia.
2: Una de les parelles de l'estiu és la que formen l'actriu nord-americana Sarah Pidgeon i el britànic Joe Alwyn. Ella es troba en el punt àlgid de la seva carrera arran de la sèrie Love Story, John F. Kennedy Jr. i Caroline Bessette, i ella ha participat en pel·lícules destacades com Hamnet, però és conegut sobretot per haver estat parella de Taylor Swift entre el 2016 i el 2023. Una relació que van portar moltíssima discreció, però ara, en canvi, Alwyn no es talla a l'hora de deixar-se veure i també de mostrar ser afectuós amb Sarah Pidgeon. Una love story ben real. I la combinació del Mundial de Futbol i Celebrities també farceix de fotos, les revistes i les xarxes. Gerard Piqué i Clara Chia s'han deixat veure a Los Angeles els últims dies. La pregunta és si assistiran a la final del Mundial de Nova York, en què actuarà Shakira. Potser només es veuran de lluny.
1: Mireia Isar, bon dia de nou.
3: Hola, bon dia.
1: Qui fa anys avui, va?
3: Doncs Mitch Buchanan.
1: Home.
3: Home, això és molt estiuenc, eh?
1: Sí, exacte.
3: Qui l'interpretava Los Vigilantes de la Playa, David Hasselhoff, fa 74 anys, tot un ídol dels 90. La reialesa europea avui també farà festes d'aniversari. Camila, reina consort del Regne Unit, fa 79 anys. I Felip Joan Fruilà de Marichalar de Borbó, 28. A Alemanya no en tenen de reialesa, però Angela Merkel avui bufarà espelmes, concretament 72. I acabem amb un pack d'artistes. L'actriu Elena Naya fa 51 anys, Salvador Brutons, compositor i director d'orquestra, 67, i Santiago Diego Segura, actor, guionista i director, 61.
1: I el santoral, Mireia.
3: En el santoral català avui se celebra principalment Sant Aleix, patró dels pelegrins. Salutacions a tots aquells que estan fent el camí de Sant Jaume amb aquesta calorada. I a veure si avui també et sorprenc. També Santa Rufina, Generosa, Enodi i Bastina.
1: Bastina.
3: Bastina.
1: Gràcies, Mireia. Passen 2 minuts de 3:15. Cada dia a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
4: Hola, sóc la Paula Jarrín, llibretera de la llibreria Lots de Barcelona, una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. I us vinc a recomanar Quina família més boja Magalí, de la Núria Busquets i la Mariam Benarab, una novel·la gràfica editada per Ànima Llibres, on coneixerem a la Magalí Bonllonguet, que és una mena de terratrèmol que adora el futbol i el formatge. Té una mestra que es diu Pepita, que és un encant. Uns companys una mica peculiars, com en Quim Caragrassa, i odia les mates i les bledes. Però són d'aquells llibres que un cop l'acabes en vols més. I la sort és que la segona part, Visca la revolució, ja la tenim a les llibreries. Bon estiu!
1: Ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí.
5: Els sons del matí.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir.
8: La seva aplicació és d'obligat compliment.
9: I seria positiu per a tots que aquesta etapa se recorriera lo antes possible.
10: Dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern.
11: Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern.
12: Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Arturo Ruiz, cap del departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls.
13: Cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses.
1: Aquests són els sons del matí. Ara les paraules del dia amb el Marc Jurado. acatar.
14: Manifestar respecte i submissió envers algú o envers alguna cosa, s'acata o no, la llei divina o, en aquest cas, la judicial. Això és el que els encausats i no amnistiats del procés demanen ara als tribunals espanyols després que la justícia europea hagi avalat la llei, que acatin la decisió i l'apliquin.
1: Proclamar.
14: Publicar solemnament alguna cosa, anunciar-la públicament. Es pot proclamar una llei, la independència d'un estat, o es pot proclamar un nou rei, president o líder polític. Això és el que passarà avui al Regne Unit. Andy Burnham serà proclamat nou líder del Partit Laborista Britànic. Dilluns substituirà Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
1: Odissea.
14: Llarg anar d'uns llocs a d'altres abans d'aconseguir el que hom es proposa, un viatge llarg en el que sovintegen les aventures tan adverses com favorables al viatger. No entrem a fer paral·lelismes amb els processos judicials del procés, valgui la redundància, però sí que us expliquem que avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades, l'adaptació cinematogràfica de l'Odissea d'Homer, de la mà de Christopher Nolan.
1: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 0,8%.
15: És el percentatge en què es va incrementar la població de Catalunya l'any passat respecte al 2024. És la primera vegada que la natalitat s'incrementa a Catalunya des del 2008. En total, el 2025 hi va haver 54.000 naixements, dels quals 28.000 van ser nens i 26.000 nenes.
1: 266.000.
15: És el nombre de delictes que hi ha hagut a Catalunya els primers 6 mesos de l'any. Això es tradueix en una taxa de 32 delictes per cada 1.000 habitants. Aquesta xifra implica una baixada del 7,6% respecte al mateix període de l'any passat.
1: 84.
15: Són els milions que la Diputació de Barcelona preveu destinar a la renovació de carreteres en la segona fase del pla de millora de la xarxa viària. La renovació afectaria més de 220 quilòmetres de vies.
1: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem la skyline d'una part de Manhattan, una fotografia que hem vist moltíssimes vegades, la dels gratacels de Nova York i el seu perfil amb el cel. El que sorprèn d'aquesta imatge és justament el cel, perquè la ciutat està coberta d'una boira marronosa.
16: Una boira conseqüència dels incendis que hi ha a Canadà i que aquests dies enfosqueixen tot Nova York. Moltes persones, de fet, han optat per recuperar la mascareta i l'alcalde fins i tot ha recomanat limitar el temps que es passa a l'aire lliure. Per cert, una situació que preocupa de cara a la celebració de la final del Mundial de diumenge.
1: A la segona imatge veiem una foto zenital d'una plaça. Al centre hi ha un artista, ajupit, envoltats de diferents materials, per exemple, pots o retalls de colors. Al costat hi ha pintades a terra les cares de dues persones ben reconeixibles. Una és Leo Messi, l'altra és Lamine Yamal.
16: És un artista urbà a Kosovo, acabant de polir els últims detalls d'aquesta obra d'art amb què reprodueix els dos principals protagonistes d'aquesta final del Mundial de Futbol. El passat del Barça contra el present i el futur. Els veurem junts 19 anys després d'aquesta ja històrica fotografia en què Messi banya un recent nascut Lamine Yamal.
1: Per cert, que el New York Times publica aquesta foto. La foto aquesta de Messi banyant a Lamine Yamal ben petitó, la trobem avui al New York Times. En fi, la tercera imatge ens l'envien des dels afores de Betlem i veiem uns nens amb banyador dalt d'un mur a punt de saltar una bassa amb una aigua que aparentment sembla força bruta. Què hi veus, Jordi Brascó?
17: Veig els nens del poble d'Al-Hader gaudint d'un dia assolellat a les piscines naturals de Salomó que daten d'abans de Crist. Avui és un dia tranquil, però en aquesta zona les batudes policials i els atacs dels colons són més que habituals. Israel assegura que les piscines els pertanyen i ja han dissenyat un pla per reformar-les completament.
5: Real o fals? Amb Marc Amorós.
1: Atenció a aquesta notícia que circula. Un gos militar ha rebut la medalla d'or del Pentàgon després de sobreviure a un atemptat i salvar 47 vides. Marc Amorós, bon dia.
18: Bon dia. La notícia explica la història d'aquest gos militar que es diu Bob, però que a l'exèrcit nord-americà té el nom en clau de K9 Valor. Diuen d'ell que és tot un heroi nord-americà. La notícia explica que el gos va sobreviure a un atemptat suïcida a l'aeroport de Kabul el 2021, interposant-se entre l'explosió i el soldat ensinistrador que el duia. També diu la notícia que l'explosió va destrossar-li la meitat de la cara, va perdre l'ull i l'orella esquerres i va ser traslladat a Alemanya, on els veterinaris van aconseguir reconstruir-li la mandíbula. La seva gesta va permetre salvar, atenció, 47 vides. És per això, diu la notícia, que ara ha rebut la medalla d'honor del Pentàgon nord-americà. Durant el lliurament d'aquest reconeixement, el soldat gos K9 Valor va rebre una ovació que va durar més de 8 minuts.
1: I això és real o és fals?
19: El matí de Catalunya Ràdio.
20: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: La ciberdelinqüència planteja reptes cada vegada més complexos pels professionals de la criminologia i la seguretat. Segons l'Institut Nacional de Ciberseguretat, l'any 2025 es van gestionar més de 122.000 incidents, un 26% més que l'any anterior. Unes dades que evidencien la necessitat d'actualitzar coneixements i competències per prevenir, investigar i donar resposta a les noves formes de criminalitat digital.
20: Estàs compromès amb l'objectivitat i el sentit de la justícia? Amb el grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs el mètode i l'anàlisi. Demà treballaràs en la prevenció del delicte. Canvia el teu present, crea el teu futur.
19: El Matí de Catalunya Ràdio.
18: Vinga, va, sortint de dubtes, la notícia que ara circula i que diu que un gos militar rep la medalla d'honor del Pentàgon després de sobreviure a un atemptat i salvar 47 vides és una notícia falsa. Cap gos ha rebut mai als Estats Units la medalla d'honor del Pentàgon. La història d'aquest gos és totalment inventada, circula però per xarxes socials com si fos real, molta gent l'ha clicada, també l'ha compartida. La imatge del gos que veiem en la notícia que ara circula està feta amb intel·ligència artificial, de fet té una errada molt evident. La notícia explica que va perdre l'ull esquerre, però al gos de la imatge li falta l'ull dret.
1: Gràcies, Marc.
18: Adéu, bon dia.
1: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la justícia europea a l'amnistia, que plana el camí pel retorn de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes.
14: Els moviments podrien ser més ràpids pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. Jordi Turull, Oriol Junqueras i Salvador Illa demanen celeritat.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar.
0: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
1: Des del Partit Popular, però, avui insisteixen que la sentència no suposa un aval absolut a tot el text de la llei d'amnistia que va aprovar el Congrés.
2: Alberto Núñez Feijóo i José María Aznar, amb tons molt diferents.
22: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
23: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
1: Punt i final a la tercera onada de calor.
14: Això el dia que hem sabut que Catalunya està vivint l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Meteocat, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any.
1: I previsió destacada avui al Regne Unit, Andy Barham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic.
2: Pas previ perquè dilluns

0: En 3 minuts arribarem a les 8. Ara mateix, val la pena que fem un cop d'ull també a la informació de servei, començant pel temps.
1: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, un altre cop un dia calorós, però amb màximes que no passaran dels 38, com amb el 39 graus, potser en algun punt de Ponent o de les Terres de l'Ebre. Sol, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu, potser també amb algun petit ruixat en aquesta zona. Cap de setmana també marcat en general pel sol. Dissabte, amb temperatura fins i tot una miqueta més baixa que la d'avui. Diumenge repuntarà una mica la temperatura màxima. I la setmana vinent sembla que a partir de dijous podríem tenir una normalització de les temperatures.
0: I el trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
2: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 entre Granollers i Parets del Vallès en sentit sud, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. A Barcelona, intensitat en punts habituals a la ronda, sobretot sentit Llobregat, però, això sí, sense retencions destacades.
0: Dos minuts per arribar a les 8. Cada dia a aquesta hora li dediquem una cançó a algú, al qui vulgueu. Ens ho heu de dir a través d'una nota de veu, al 636-360609. Ens heu de dir qui sou, a qui li dediqueu i per què. És el que ha fet la Mercè, per exemple.
3: Bon dia. Em dic Mercè i voldria felicitar el Jordi, que divendres, dia 17, fa 61 anys. Sisplau, per felicitar-lo, com ell és molt fan del Víctor Manuel, doncs qualsevol cançó que vulgueu, si li voleu posar el Solo Pienso en Ti, que potser és la més coneguda d'ell, doncs seria fantàstic.

0: Bon dia, són les 8. Comencem amb el trànsit equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
1: Bon dia. Retencions a aquesta hora a la P7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. A Barcelona, intensitat en punts habituals a les rondes, sobretot sentit Llobregat, però sense retencions destacades. A Rodalies, nou matí de retards d'uns 20 minuts. A les línies R14 i R13 per robatori de coure entre Vilabert i l'Espluga de Francolí.
0: El Tribunal Suprem no té pressa malgrat l'aval de la justícia europea a l'amnistia que plana el camí al retorn de Carles Puigdemont i a l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes. Els moviments podrien ser més ràpids, en canvi, pel que fa als CDRs, acusats de terrorisme. Més enllà de celebrar la decisió del TJUE com una victòria, els afectats reclamen precisament que no hi hagi més dilacions a l'hora d'aplicar la llei, una crida a la qual s'ha afegit també el president Illa i el govern espanyol. Toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Político avança a aquest aspecte de l'informe

0: sobre l'estat de dret als països de la Unió, que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. Aigua Múrcia, a l'Alt Camp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat i hi ha preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant els incendis. Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Un gran incendi a l'Aragó ja ha calcinat més de 7.600 hectàrees prop d'Orés, a Saragossa, i continua descontrolat. Les flames afecten un perímetre de 60 quilòmetres i han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions del 2020, en el que qualifica com la més gran vulneració de dades electorals de la història. El president ha acusat les anteriors administracions d'haver amagat aquestes irregularitats. Comença el principal tall per obres de l'estiu del metro de Barcelona. A partir d'avui no hi haurà servei a la línia L1, la vermella, entre Florida i plaça de Sants. Les obres s'allargaran fins al 28 d'agost i deixaran sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Els oftalmòlegs alerten que no fer servir ulleres homologades per mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost pot causar ferides permanents als ulls. Per això demanen que es doni més informació a la població sobre com s'han de protegir. I avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any, l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. Després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, el director pot tornar a definir l'any cinematogràfic.
1: Esports.
2: El Barça podria anunciar les pròximes hores Kadima Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar a revisió mèdica, mentre que Ter Stegen segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. I el Tour de França avui es disputa la 13a etapa, 205 quilòmetres de mitja muntanya. Tadej Pogacar torna a sortir amb el mallot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier.
0: I el temps, xafogó, amb alguns núvols baixos avui i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt, amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana afluixarà a l'Empordà, amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu, però poc importants.
1: 3CAT Info.
0: És divendres 17 de juliol, passant 4 minuts de les 8 del matí. Aquesta hora us informa Àngels López Domènech. Comencem. El Tribunal Suprem deixa clar que no té cap pressa, malgrat l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol, i que hauria de planar i accelerar el camí de retorn dels exiliats i la retirada de totes les causes obertes arran del procés. La justícia espanyola té les seves interpretacions pròpies i, segons fonts del Suprem, consultades per 3CAT Info, no se senten interpel·lats per aquesta sentència europea. Per tant, tot i la resolució d'ahir, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. De fet, el Tribunal Suprem manté invariable l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació i, a més, s'esperarà a veure què diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat alguns dels encausats. Però ni el que resolgui el Constitucional serà definitiu. El Suprem podrà acatar la decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional sobre Terrorisme i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
3: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa contra ells. Consideren que la sentència del Tribunal Europeu aclareix tots els dubtes que hi podria haver. Doncs ahir els principals implicats i els partidaris d'aquesta amnistia apressaven els tribunals espanyols a aplicar-la. Era el missatge coincident de Jordi Turull, de Junts, Oriol Junqueras, d'Esquerra, el president Salvador Illa i també el ministre espanyol de la presidència, Félix Bolaños.
4: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
5: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir. Els exiliats han de poder tornar.
6: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
7: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: El Partit Popular, que en el seu moment no va donar suport a la llei d'amnistia, ha acatat amb respecte a la sentència europea. Això li ha servit al líder del partit, Alberto Núñez Feijóo, per contraposar l'actitud dels populars amb la dels socialistes, que aquesta mateixa setmana criticaven la sentència condemnatòria al germà de Pedro Sánchez.
8: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
0: Menys contemporitzador es va manifestar l'expresident José María Aznar, partidari d'un càstig exemplar.
9: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
0: Més qüestions, us ho dèiem en titulars. La Comissió Europea tocarà avui el crustó a Espanya pels casos de corrupció política. L'informa sobre l'estat de dret als països de la Unió. Ho avança l'edició europea del setmanari Politico. Aquest document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i li reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció. Seguim als tribunals. Finalment, l'Audiència Provincial de Madrid avala que un jutjat popular jutgi Begoña Gómez pels delictes de tràfic d'influències i malversació. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però elimina dos dels quatre delictes per quals estava processada Gómez. El tribunal contradiu les mesures cautelars del jutge Peinado i anul·la la retirada del passaport a la dona del president del govern espanyol. A Madrid, Àngels Lafuente.
10: L'escrit diu que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret i que està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. No se la jutjarà pels delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. També anirà davant un jurat per malversació la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i queda fora del jurat popular l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat i s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals al municipi. Tarragona, Jordi Barranca.
11: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
12: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
11: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès.
0: Mentrestant, els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze, Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. L'incendi més greu d'aquest any a l'Aragó ja ha calcinat més de 7.600 hectàrees prop d'Orés, a Saragossa, i continua descontrolat. Les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i ja han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis propers. Els bombers calculen que encara trigaran dies a controlar-lo. A Guadalajara, a Castella-La Manxa, preocupa un altre incendi actiu amb potencial per cremar, en aquest cas, milers d'hectàrees, i ja s'ha demanat el suport de l'UME. El foc ha començat al petit municipi de Mierla i s'ha hagut de desallotjar els veïns d'aquest poble també de dos més, que estan propers a aquesta localitat. I a la Comunitat de Madrid, un incendi forestal, en aquest cas provocat també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja està detingut. 4 minuts i arribarem a un quart de nou en internacional. Us ho dèiem també en titulars. Donald Trump ha acusat la Xina d'interferir en els processos electorals dels Estats Units sense que les anteriors administracions ho haguessin impedit. En un missatge adreçat a la nació des de la Casa Blanca, el president nord-americà ha assegurat que la Xina va aconseguir de manera il·legal les dades de 220 milions de votants. Washington, Oriol Serra.
13: El discurs davant la nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
14: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
13: El president dels Estats Units ha aprofitat per a tornar a demanar que s'aprovi la Safe Act, amb la qual vol introduir normes electorals que, segons diu, garanteixin eleccions netes. Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió.
0: L'Iran ha viscut una altra nit de bombardejos dels Estats Units. La televisió de la República Islàmica ha informat que les bombes han tocat un aeroport i una estació de tren al sud del país, pròxima a l'estret d'Hormuz. També ha rebut impactes la ciutat portuària de Bushehr, on hi ha l'única central nuclear de l'Iran, i la ciutat costanera de Bandar Abbas. Els atacs tenen com a objectiu afeblir la capacitat militar de l'Iran per impedir que les seves forces bloquegin aquest estret. La resposta immediata de Teheran ha estat bombardejar instal·lacions i equipaments militars dels Estats Units, als països de l'entorn. A Doha, Qatar, s'ha sentit diverses explosions i les autoritats han enviat un missatge d'alert als ciutadans per avisar-los que es quedessin a casa per un nivell d'amenaça elevat. Les sirenes antiaèries també han sonat a Kuwait i a Bahrain, on les defenses han fet front a l'atac de drons i míssils llançats des de l'Iran. Tornant als Estats Units, el xoc amb uns ocells podria haver provocat l'accident d'helicòpter a Nova York en què va morir una família catalana i el pilot l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i morissin tots els ocupants. Recordem, eren el matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. La investigació continua oberta i l'organisme ha fet públic l'informe d'un laboratori d'experts que assegura que una banda de doques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable d'aquest accident. I abans d'obrir ara de servei i tornar cap a casa nostra, parlem de mobilitat. Des d'avui i fins al 28 d'agost no circulen convois de metro a la línia 1, la vermella, des de les estacions de Florida i Plaça de Sants. És el principal tall a la infraestructura prevista aquest estiu i es calcula que afectarà unes 40.000 persones. Anem en directe a l'estació de Plaça de Sants i tenim en Joan García. Joan.
15: Han quedat sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives en transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, sobretot l'L5, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi ha un servei d'autobusos que recorre el tram afectat. Entre els usuaris, queixes per les molèsties que genera un tall com aquest, encara que sigui per poques parades.
16: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades doncs he de fer tot això. I a més, aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
17: Has d'anar al treball i has de baixar aquí, després agafar un altre cop al metro per anar allà pel Bitxe, per perdre un moment del temps.
15: Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara o juliol més de 40.000 persones.
0: Doncs no deixem la mobilitat, anem a veure com tenim les carreteres, també la resta de transports públics. Clàudia Serra, molt bon dia.
18: Molt bon dia. D'aquesta hora es manté el trànsit lent a la P7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud, on, recordem-ho, hi ha hagut un accident. Els vehicles implicats, però, ja s'han apartat i són al voral. A la mateixa via també hi ha intensitat a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa, mentre que a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, circulació en general molt fluida a aquesta hora. Pel que fa al transport públic, a Rodalies, 9 matí de retards d'uns 20 minuts a les línies R A14 i R13, segons informa Rodalies per robatori de coure, entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. Hi ha retards també al tren de l'R15, que ha sortit de l'estació de França de Barcelona i havia d'arribar a Móra la Nova a les 9:08. Doncs bé, aquest tren circula mitja hora de retard.
1: El temps.
0: Jofre Genué.
19: Comencem aquest divendres amb temperatures una mica més baixes. Potser es nota poc, però els valors de temperatures no són tan inflats com ahir, sobretot a l'interior, on van haver-hi molts valors, fins i tot tòrrids. Avui les temperatures poc per sobre dels 20. Prova d'això és que a Lleida, per exemple, hi arriben els 26 gairebé. Avui són 22. I, de fet, les temperatures oscil·len entre aquests 22 a 18, 17 graus. Els valors més baixos, com sempre, a les valls del Pirineu, amb aquests 14, al Pont de Suert, 11 d'As. I els més alts a la costa, on, evidentment, persisteixen aquests valors tòrrids de, per exemple, 25 a Palamós, 26 a Barcelona, 25 a Tarragona, 26 a la Ràpita, i, a més, amb la presència de la tramuntana, que també ha ajudat a que Roses la temperatura hagi baixat dels 25, una tramuntana moderada, modesta. De fet, com molt, ha arribat als 70, superar els 70 km per hora a Portbou. I que anirà de baixa al llarg d'aquest matí. Una jornada amb la presència, sobretot, d'aquesta notable xafogó a tota la façana litoral, que és una de les raons perquè s'ha notat poc el descens de les temperatures. Humitats molt altes, núvols baixos a la costa, creiem que s'aniran esqueixant, que el sol s'imposarà, però en alguns sectors es poden fer una mica persistents. I bé, a la tarda sí que pot haver-hi alguna nuvolada en el Pirineu, però difícilment en pluja. De fet, hi ha núvols baixos també al vessant nord del Pirineu Aran, que han d'anar trencant-se, i potser cap a la zona d'Albera, Pirineu Oriental, hi hagi alguna gotellada, però serien fenòmens anecdòtics. Al llarg del cap de setmana, les temperatures encara podrien recular un parell més. Tot i així, estem parlant de màximes que s'acosten als 38 o 39 graus a les zones més càlides, per tant, un ambient de canícula de ple estiu, i potser la tarda de diumenge creixin més nuvolades de tarda en el Pirineu.
20: Fresca Info. Uf, se m'ha desfet el gelat per la calor. A tu per què no se't desfà?
21: Doncs potser perquè estic pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11.
20: I se't transmet el fred a la mà?
21: Suposo.
20: Oh.
22: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de la 11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
23: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
24: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes. L'informatiu casteller de 3Cat Info.
25: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
26: Us expliquem els castells des de les classes i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
25: 3 Rondes. Diumenge de 9 a 10 del vespre al món dels castells en viu a 3Cat Info.
24: Escolteu-nos i fem pinya.
1: 3Cat Info.
0: Passant 4 minuts d'un quart de 9, continuem. Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres al fet que hem tingut 3 onades de calor gairebé consecutives. La darrera la tancàvem fa tot just un dia i sense marge per recuperar les temperatures habituals. Marc Prohomes, el cap de climatologia del Meteocat.
27: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic.
0: La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida amb temperatures per sobre dels 25 graus dels últims 86 anys. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també continuen tancats 3 espais naturals. I ara, atenció a aquestes recomanacions. Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, sobretot a les zones de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes, i alerten que no utilitzar ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i que cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a 3Cat Info.
28: Hauria de ser alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: I és que mirar directament l'eclipsi solar pot danyar els ulls si no es fa amb les ulleres adequades i amb el temps d'exposició recomanat.
28: Hi ha la retinopatia solar, com unes cicatrius per una absorció elevada d'aquesta energia lumínica, i es tradueixen en taques que poden millorar al cap d'uns mesos, però moltes vegades queden remanents. Llavors hi ha unes altres a la còrnia que pot passar al cap d'unes hores i que poden provocar molèsties, que aquestes són més reversibles, però les més greus són les que passen a la retina.
0: El doctor Ruiz recomana mirar l'eclipsi en intervals curts i recorda que el moment més crític és quan la Lluna encara no ha tapat el Sol.
28: Fer pauses. Començar 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja el pots veure tranquil·lament.
0: I si tot i així creiem que ens hem fet mal als ulls, hem d'anar a un centre d'urgència oftalmològica. I ara cultura. Avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades de l'any. És l'adaptació de l'Odissea d'Homer de la mà de Christopher Nolan. S'estrena juntament amb l'últim capítol de la saga Possessió Infernal, una comèdia espanyola, també i tres drames moderns. Ho repassem amb en Marc Garriga. Tell me what you
2: remember. The wife? Tot apunta que després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, Christopher Nolan tornarà a definir l'any cinematogràfic amb la seva nova pel·lícula. L'adaptació de l'Odissea és tan èpica com totes les seves pel·lícules. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que Nolan l'hagi adaptat quan ens acostem perillosament un altre cop a un punt d'inflexió de la nostra civilització. Res és gratuït a la filmografia d'un dels grans directors de la història del cinema. Nolan és ambiciós amb aquesta odissea com ho ha estat sempre. És tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedora. A tot això cal sumar-hi un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. D'aquí uns mesos sabrem a quants Oscars aspiren.
3: We found you.
4: William, my sweet boy.
2: La saga de Possessió Infernal és incansable i ha anat oscil·lant entre el terror sagnant implacable i l'humor negre descollonant, sense tenir clar en cap moment quin era l'equilibri adequat. Fins a aquest sisè capítol, En Llames, un dels millors, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir la història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el rosari de l'Aurora.
5: Yo no quiero irme de fin de semana contigo a Solterilandia, como si fuéramos veinteañeros y estar en una casa que decidí y elegí con Laura, que amueble con Laura, que está llena de Laura.
2: Gorka Ochoa és l'únic argument que manté viva la comèdia espanyola Ni contigo ni sin mí. Un film absolutament irregular que no acaba mai de trobar el to adequat, amb uns canvis de ritme incomprensibles i algunes actuacions exageradament histriòniques. A més, juga amb el concepte de la nova masculinitat i els micromasclismes d'una forma poc convincent i acaba caient en la seva pròpia trampa.
6: I know it's early, sweetheart, but we gotta go. We gotta go on a trip.
2: Tres drames devastadors coincideixen com a novetats a la cartellera. Omaha, una esplèndida i tràgica road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre t'obre els ulls a la crua cara B del somni americà. Hombres de Acero, un drama carcerari britànic amb trames i personatges recurrents del gènere, però molt ben construït i amb bones interpretacions. I En el Camino, la pel·lícula mexicana de l'any, una immersió a les tenebres del món dels camioners d'aquell país, una tragèdia sobre la soledat masculina i la desesperança. També s'estrenen la producció catalana Apuntes para una ficción consentida, d'Anna Serret, i el documental La vida és Verdi, sobre el centenari dels cinemes de la Vila de Gràcia.
25: A 3CAT Info,
7: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
25: Insostenibles.
8: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
25: El retrat d'un planeta en crisi.
9: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
10: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
25: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet. Esports.
0: Ricard Isidro, molt bon dia.
11: Bon dia. El Barça podria fer oficial a les pròximes hores la incorporació de l'extrem alemany Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica amb el club blaugrana. Signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís del club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Mitchell Sánchez. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera.
12: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
13: Álvarez.
12: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
11: Cerezo ha fet aquestes declaracions a la sortida d'un sopar de pretemporada de l'Atlètic de Madrid a Segovia.
1: 3CAT Info.
11: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Nevat, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip.
14: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas, con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
11: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Oleksandr Pishchur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishchur ha detallat què pot aportar a l'equip gironí.
15: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com has dit, com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
11: Recordem que Pishchur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada, arriba procedent del Beto hongarès. I el Sabadell, per la seva banda, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'estarà els propers 10 dies. El sabadellenc jugarà demà un amistós contra el Castelló.
1: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
11: El Barça de bàsquet ha fet oficial el quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olímpia de Ljubljana, eslové.
16: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
11: Es preveu que Gibson, de 28 anys, pugui obtenir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extra comunitari. També us explicarem que sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el Barça belga Reten Obasoan separen els seus camins un cop ha finalitzat el seu contracte de 2 temporades. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europe Cup, la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Solnoki hongarès, el Zielona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peia Kuzubar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. L'Uni Girona, per la seva banda, juga l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec amb l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau, i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Bruges francès i el Lublin polonès.
1: 3CAT Info.
11: En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la general. Té un coixí de 3 minuts i 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier, després dels 179 quilòmetres de la 12a etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. I en tenis, Pablo Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Utvarthy als quarts de final del torneig de Iași a Romania.

0: 3CAT Info.
1: 8:45, tornem a fer un cop d'ull a carreteres i transports públics a aquesta hora. Equip viari, Clàudia Serra, molt bon dia.
2: Bon dia, comencem parlant de transport públic perquè és un nou matí amb retards d'uns 20 minuts aproximadament a les línies R14 i R13 de Rodalies, segons informa Renfe, per un robatori de coure entre Vilabert i l'Espluga de Francolí. A les carreteres, en general, fluïdesa sense incidències ni retencions destacades.
1: I el més destacat d'aquesta hora encara passa per l'impacte que pot tenir l'aval d'Europa a l'amnistia, tot i les peticions dels implicats i partidaris a la llei perquè s'apliqui amb rapidesa. El Tribunal Suprem sembla no tenir pressa a fer cap moviment immediat en el cas dels líders independentistes. Sí que podria tenir una aplicació més ràpida per als 12 CDRs acusats de terrorisme. I toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari Politico avança aquest aspecte de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió que es publica avui. Brussel·les reclama més rigor en els mecanismes per fer front al fenomen. I a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, s'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc ja està estabilitzat, provoca preocupació al municipi, sobretot pel fet que hi hagi una persona lliure que pugui estar provocant aquests incendis. Des d'ara i fins les 9 també us explicarem que Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic, que és el pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. I el Consell de Seguretat Nuclear ha donat el vistiplau a allargar la vida útil de la central nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030, tot i que la decisió final està en mans del govern espanyol. La central catalana de Vandellòs 2 n'està pendent també per seguir el mateix camí. Avui sabrem si els veïns del barri del Putxet de Barcelona, evacuats per l'esvoran causat per les obres de l'N9 del metro, poden tornar ja a casa seva. I en cultura, l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que comença avui a l'Alt Empordà. També en parlarem. I quan faltin 5 minuts per les 9 arribaran els esports. Ricard Isidro, molt bon dia.
3: Bon dia, Àngels.
1: Què ens expliques a aquesta hora?
3: Mercat de fitxatges del Barça. El club blaugrana podria anunciar les pròximes hores Karim Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar ahir la revisió mèdica, mentre que Ter Stegen segueix negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enric Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
1: I el temps, avui xafogó amb núvols baixos i humitats elevades, sobretot a la costa. La calor es mantindrà intensa, però com a molt amb valors que s'acostaran als 39 graus a les zones més càlides de Ponent. La tramuntana fluixa a l'Alt Empordà amb una tarda d'algunes nuvolades al Pirineu, però poc importants. Passen 3 minuts de 8:45. El Tribunal Suprem deixa clar que no tenen cap pressa, malgrat l'aval de la justícia europea a la llei d'amnistia impulsada pel govern espanyol i que hauria de planar i accelerar el camí de retorn dels exiliats i també la retirada de totes les causes obertes arran del procés. La justícia espanyola té les seves interpretacions pròpies i, segons fonts del Suprem, consultades per 3CAT Info, no se senten interpel·lats per la sentència europea. Per tant, tot i la resolució d'ahir, l'aplicació de l'amnistia a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del PROS, no serà immediata. De fet, el Tribunal Suprem manté invariable l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació i, a més, s'esperarà a veure què diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat alguns dels encausats. Però ni el que resolgui el Constitucional serà definitiu. El Suprem podrà acatar aquesta decisió o bé presentar la seva pròpia prejudicial davant la justícia europea de nou, si considera que té marge i que està legitimat per fer-ho. En el cas del CDR, l'aplicació de l'amnistia sí que pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional sobre Terrorisme i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer, de fet, que l'amnistia era aplicable.
4: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
1: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'1 d'octubre, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa contra ells. Consideren que la sentència del Tribunal Europeu aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I avui la Comissió Europea tocarà el crostó a Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió. Ho avança l'edició europea del setmanari Politico. El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i li reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció.
0: 3CAT Info.
1: Neguit i preocupació a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, després que ahir es declarés el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat i s'ha reforçat la presència policial també dels agents rurals al municipi. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
6: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
5: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès.
1: Continuem a Tarragona per explicar-vos ara que el Consell de Seguretat Nuclear ha avalat la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almarà d'Extremadura fins al 2030. Ara, el Ministeri per a la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió que pot obrir la porta a que les nuclears catalanes demanin també el mateix. Els alcaldes nuclears ho veuen com una bona notícia i els grups ecologistes demanen al govern que no modifiqui el calendari de tancament. Manel Sastre.
7: La pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys més perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís fins al 2040. Les altres dues centrals d'Escó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins al 2030 i el 2031. L'alcalde d'Escó i vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Miquel Àngel Ribas, manté l'esperança, però, per allargar també el funcionament d'aquests reactors.
8: Ho veiem doncs, en molt bons ulls, ens dona alguna cosa d'esperança a poder continuar tenint la principal empresa del nostre municipi i que, per tant, doncs, estem contents de que pugui anar així i de que doncs, quan arribi el moment d'Escó també se prengui aquesta decisió si, evidentment, a nivell de seguretat és viable poder continuar operant els reactors d'Escó.
7: Les entitats ecologistes, però, ja han reclamat el govern espanyol en un comunicat conjunt que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears per evitar frenar el pla de desplegament de les renovables. Passi el que passi, però, amb el Maraz, les empreses propietàries de les nuclears catalanes hauran de valorar també si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números per seguir operant.
1: I ara ens situem a Barcelona. Els veïns del barri del Putxet, evacuats per l'esvoranc causat per les obres de l'L9 del metro, han de saber avui si ja poden tornar a casa seva. Les previsions inicials de retorn es van ajornar la setmana passada. Els tècnics de la Generalitat i de l'Ajuntament els han convocat a una reunió aquest migdia per donar-los totes les explicacions. Des del dia 11, els especialistes han estat fent treballs per calibrar la seguretat del subsol dels 93 habitatges que estaven en risc. Ara fa 10 dies que es va obrir aquest esvoranc a prop de l'estació del Putxet. Era un forat, recordem, d'uns 8 metres de diàmetre en un cel obert d'una finca. Des d'aleshores s'han fet tasques de consolidació del terreny amb injecció de formigó. Les institucions també han hagut d'atendre les reclamacions dels comerços de la zona, alguns dels quals han hagut de recórrer a crèdits per afrontar les nòmines dels treballadors i altres despeses de les seves empreses que ara han d'estar tancades. 6 minuts i arribarem a 9:15. Ara anem cap al Regne Unit. Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista després de rebre el suport de 379 diputats dels 403 que té la formació. L'exalcalde de Manchester substituirà dilluns Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. Londres, Quim Olivares.
9: Amb 379 diputats era matemàticament impossible que cap altre candidat competís pel lideratge, ja que en calien 81 per presentar-s'hi. Burnham arribarà al cim del laborisme sense primàries, menys d'un mes després de tornar a ser ser diputat i sense el mandat d'unes eleccions generals, com ja van fer els conservadors Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor.
1: I del Regne Unit cap a Itàlia, la justícia en aquest país ha condemnat a 12 anys de presó l'ex responsable de les autopistes italianes Giovanni Castellucci per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, Itàlia, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Hi ha una trentena més de culpables i entre tots sumen 200 anys de presó. La Fiscalia creu que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals. La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia.
10: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que, en aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense penes significatives.
0: Tres Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: El govern espanyol demana que amb l'increment de finançament per la dependència millorin les condicions laborals del sector altament feminitzat. A Catalunya es preveu que es puguin crear més de 13.600 llocs de feina per atendre els més de 61.000 nous dependents que es calcula que hi haurà d'aquí 2 anys. En total, el govern rebrà 567 milions més de l'Estat fins al 2027 per finançar el 50% de la dependència. I un altre dels objectius és poder reduir en prop de 25.000 persones les llistes d'espera, com ja va anunciar aquesta setmana la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo. La pediatra del centre d'atenció primària que va atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares assegura que no presentava signes d'agressió sexual 3 dies abans del seu ingrés a urgències de l'Hospital Vall d'Hebron. Així ho va explicar ahir la metgessa i també la infermera del CAP, Roger de Flor, que va examinar la criatura quan tenia només 6 setmanes. D'aquesta manera, se sospita que les lesions haurien estat el cap de setmana previ a l'ingrés. Avui estan citats a declarar com a testimonis més facultatius que van atendre el nadó. El pare continua a la presó, acusat de maltractament i agressió sexual, mentre que la mare, que també va ser detinguda el 18 de març, està en llibertat amb càrrecs. Canviem de qüestió. La manifestació del Pride Barcelona recorrerà demà dissabte als carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les persones LGTBIQ i més, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. La mobilització vol reivindicar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Els organitzadors esperen que la marxa sigui un espai de llibertat i reivindicació i obert a tothom. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
11: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
1: La campanya d'aquest any posa el focus en la interseccionalitat. El Pride defensa que dins el col·lectiu conviu en realitats molt diverses i reclama que totes tinguin veu i representació. Ho explica Maria Giral, directora de l'àrea social del Pride Barcelona.
12: Es tracta aquesta campanya de donar visibilitat a tots aquests eixos de discriminació, l'origen, discapacitats, edat o situació econòmica, perquè les polítiques públiques han de tenir aquesta mirada interseccional.
1: La mobilització també arriba en un any clau per Barcelona. La ciutat aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran aquesta candidatura.
13: Il parle de la mort comme tu parles d'un fruit.
1: En cultura, la prestigiosa coreògrafa belga Anne-Thérèse Dekkers-Maeker i el ballarí emergent de breakdance Solal Mariot actuen junts per primera vegada en un muntatge on el cançoner de Jacques Brel es converteix en punt de trobada. És el teatre grec en una proposta emocionant, poètica i de gran bellesa que es podrà tornar a veure aquest divendres. Marta Vives.
14: De Jacques Brel en sabem la seva poesia, el seu desamor, la seva desesperança, la seva ironia, la seva crítica, la hipocresia burgesa, la seva intensitat. Però quin és el seu moviment, la seva curiositat? coreografia, com es transita del seu univers, les seves cançons, el gest, i sobretot què queda de l'esperit de Brel avui en dia. Les respostes les busca la prestigiosa coreògrafa belga Andrés de Kersmaker, que s'alia amb un ballarí emergent, Solal Marioet, expert en breakdance per donar forma i cos i moviment des de l'acompanyament, però també des de la confrontació, a qui va cantar a la mort i a l'amor amb rotunditat. Un homenatge a la dansa, com ha dit la directora del GREC, Letícia Martín.
15: Amb aquesta darrera creació el que ens presenta és una visió molt íntima, tant de la música del Brel com de la lectura de l'amor i del moviment. Doncs és un homenatge a la dansa en si mateixa i a la música d'aquest compositor belga.
14: Però és cert que els ballarins han hagut de lluitar contra tots els elements. La humitat en un terra excessivament lliscant ha fet patir en més d'un moment. Brel potser n'hagués fet una cançó. Ells ho han convertit en una disculpa sentida a l'hora dels aplaudiments.
1: Passa gairebé un minut a tres quarts de nou, ens aturem, trànsit i temps. Comencem per la mobilitat. Clàudia Serra, bon dia.
2: Bon dia. Comencem parlant de transport públic, en concret de Rodalies. És un nou matí amb retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13, segons informa Renfe, a causa d'un robatori de coure entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. A les carreteres, més tranquil·litat, en general molta fluidesa, sense incidències ni retencions destacades. És tot.
0: El temps.
1: Crònica del Jofre Genuer.
16: El temps s'estabilitza a partir d'avui. Pels propers dies parlem de majoritàriament sol o núvols baixos a la costa amb molta xafogor. Difícilment amb nuvolades de tarda al Pirineu. Potser diumenge es torna a reactivar una miqueta, però serien fenòmens locals i en aquesta àrea. Per tant, en conjunt, ambient de plena calícula, ambient de ple estiu al llarg d'aquests propers dies i, sobretot, doncs, amb un panorama de molta xafogor a tota la façana litoral. Malgrat que el termòmetre es reculli una mica i parlem de temperatures no tan altes com en dies enrere, amb valors com a molt de 38-39 graus al Pla de Lleida, que és una situació típica de plena canícula d'estiu, es notarà tot plegat poc perquè les humitats es mantindran molt elevades a tota la façana litoral amb molta xafogor, que és el que hem tingut, per exemple, aquesta matinada, malgrat que la temperatura en conjunt i sobretot a l'interior ha baixat una miqueta. Hi ha hagut valors tòrrids a la costa, 25 a Palamós, 26 a Barcelona, també 25 a Tarragona o 26 a la Ràpita, i els més frescos a les valls del Pireu amb aquests 14 al Pont de Suert, 11 a Das. Humitats altes que mantenen doncs, aquesta sensació de calor notable, de xafogor, i que també formen aquests núvols baixos, estones una mica més tancats, estones més trencats, amb presència més de sol. Això és el que tindrem al llarg d'aquests propers dies. I avui, si hi ha alguna nuvolada al Pirineu, serà esquifida. Els núvols baixos al vessant nord del Pirineu també amb tendència a anar donant pas al sol. Potser algunes nuvolades al Pirineu Oriental o l'Albera podria haver alguna gotellada, poca cosa en general, i la tramuntana, que durant les hores nocturnes pot bufar una miqueta per sobre el Cap de Creus.
0: Trescat Info.
1: Passen 3 minuts de 3 quarts de 9. L'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que comença avui divendres a l'Alt Empordà i que està d'aniversari. Celebra 40 anys en una edició que es prolongarà fins al 9 d'agost, en què també inclou música de cambra i de creació contemporània. Girona, Fèlix Martín.
17: Una programació en la qual es passarà revista 40 anys de trajectòria i que arrenca un diàleg entre l'òpera italiana i francesa amb peces de Chilea, Verdi i Puccini, d'una banda. Com aquesta de Tosca. I peces de Massenet o del Romeu i Julieta de Gounod, de l'altra.

0: Al capdavant d'aquest recital, la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamín Bernaima, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Són dos dels grans noms de la lírica que passaran aquest any pel Festival de Perlada. Ha destacat el seu director artístic, Oriol Aguilar.
1: Tindrem les grans veus de la lírica del moment, Sara Blanc, que també és una catalana universal, estarà al Festival de Salzburg, que estarà a casa seva, que és Perlada, celebrant que fa 10 anys va ser la nostra artista resident. Hi haurà Hermonella Jaú, Benjamín Bernheim, Brian Terfel, que és un dels grans noms de la lírica del segle XX, que torna després de molts i molts anys, Michael Spire, Jordi Savall, Núria Rial.
0: En els pròxims dies també hi ha tres propostes de dansa com a tret distintiu de Perlada. I, per exemple, Sílvia Pérez Cruz farà al festival dos concerts, els dies 29 i 30. Hi haurà també espai per a les estrenes, com el muntatge Diario de una madre, un cicle de cançons d'Alberto García de Mestres, amb textos de Cristina Pavarotti, o bé l'estrena de l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat.
2: I en marxa la 15a edició també del Festival Eufònic en diversos escenaris de les Terres de l'Ebre. Aquest certamen s'ha convertit en una referència a les arts sonores i audiovisuals i aquest any té un cartell format per 76 artistes. Jordi Barranca.
3: Una triple inauguració ha donat el tret de sortida a la 15a edició d'Eufònic. Han estat un quintet de fletxes xiuladores amb el músic Arnau Casanovas, una acció visual i una instal·lació lumínica d'Antoni Arola a la Torre de la Carroba, a Amposta. Un inici que descriu l'essència del festival per Vicent Fibla, que n'és el director.
4: Aquesta ja inaugurarà en tres coses, que les tres suposen com tres cares diferents de lo que fem Eufònic. Una instal·lació, però que també és una acció expandida, una acció sonora performance i una actuació visual en una de les artistes que també està des de la primera edició, que és Alba Corral.
3: De fet, a la capital del Montsià hi ha 9 de les 10 instal·lacions que es presenten en aquesta edició. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc David Nabab al Centre d'Arts Lopati. En el rerefons d'Eufònic sempre hi ha els paisatges del Delta i de les Terres de l'Ebre, com els ullals de Baltasar o el Bosc de Ribera.
4: És com que les propostes que Eufònic, els espais naturals no són escenaris, són part actiu del programa. Bosc de Ribera acollirà des de la performance de Robin Servant, d'artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-lo allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Shoek i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai, on diguem-ne, també hi ha actuació.
3: Entre els espais nous també destaca la sala B-Teatre, que acull la primera part dels espectacles de nit amb el projecte de Cabaret Eufònic. És una proposta que barreja la performance, la identitat, l'actitud i les dissidències queer contemporànies. Eufònic baixarà la persiana diumenge amb les actuacions de l'andalusa Lagoré i de la catalana Mercè a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
2: I seguim amb algunes de les novetats musicals de la setmana. Grace Abrams, Tricky o Yarta, que en són algunes, les repassem amb en Marc Ruiz.
5: Gracie Abrams publica avui el seu tercer disc amb un títol ben explícit, Daughter from Hell, és a dir, la filla de l'infern. Potser té a veure amb el fet que l'acusin de ser una nepo baby per ser filla del director i productor de cinema J.J. Abrams, però les lletres de les cançons parlen d'una adolescència turbulenta. Hi apareixen crisis existencials, amics imaginaris, cors trencats i ganivets en cançons pop poc arriscades que poden recordar Olivia Rodrigo. Precisament, les primeres cançons d'Abrams van inspirar una joveníssima Rodrigo que va acabar superant la seva mestra. El 28 de maig, Gracie Abrams actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Different When It's Silent és el títol del nou disc de Tricky, el 15è àlbum d'un dels pioners del trip-hop. El músic de Bristol torna precisament als seus orígens, amb sons que recorden The Cure, Beth Orton, Massive Attack o a l'electrònica fosca i inquietant que ell va crear als anys 90. Són cançons emotives i crues en què Tricky deixa que traspuï el seu dolor. Els britànics Yard Act publiquen avui You're Gonna Need a Little Music, un àlbum del qual ja van avançar contingut al concert que van fer al Primavera Sound. Les cançons continuen mesclant rock, post-punk, hip-hop i spoken word amb lletres existencialistes que critiquen el capitalisme, la corrupció, l'egoisme de la societat i, com sempre, a ells mateixos.
2: I abans dels esports, encara una darrera qüestió del món de la cultura. La Galeria Kunsthal de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primer cop. Aquesta mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix, també maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir, i també mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconegudes fins ara a Alemanya. I col·laboren al MANAC, al Cercle del Liceu, al Museu Carmen Thyssen, també la col·lecció Casa Coberta Marsans, al Museu Reina Sofia o al Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. Una mostra que, recordem, es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
6: Esports.
2: Fins les 9 amb en Ricard Isidro. Molt bon dia, Ricard.
7: Bon dia, Àngels. El mercat de fitxatges marca l'actualitat del Barça, qui avui podria fer oficial a les pròximes hores la incorporació de l'extrem alemany Karim Adeyemi, del Borussia Dortmund. El jugador, de 24 anys, va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables que pagarien al conjunt alemany. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. A l'entrenament d'ahir, el porter es va absentar amb permís del club a l'espera de resoldre la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez, l'exentrenador del Girona. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, reitera que el davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça, seguirà vestint la samarreta matalassera. Un comentari que ja ha tingut la resposta de Joan Laporta en unes declaracions a la cadena SER.
8: Y evidentemente, si veremos cómo ha evolucionado Julián, si no, seguro que tendremos alternativas.
6: 3CAT Info.
7: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip i explica quines diferències ha trobat a la pretemporada.
9: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil, más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
7: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pischur, de 21 anys, que firma per 5 temporades. Pischur fa 2 metres i 4 centímetres d'alçada. Arriba procedent del Beto hongarès i parla de somni.
10: Why I'm choose Girona? Because it's a little dream.
11: Per què he triat el

0: Ciclisme, avui es disputa la tretzena etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la General. Té un coixí de 3 minuts 36 segons respecte a Jonas Vingegaard. Ahir, tercer triomf a l'esprint per al belga Tim Merlier, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
1: Jasper Stuyven got a little flat tire.
2: El meu company Jasper Stuyven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil. El pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
1: I got a good day.
0: Pel que fa al tennis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iași, a Romania. La bagorenca va derrotar ahir la russa Aletvina Ibragimova en 3 sets, 7-6, 1-6 i 6-4. També hi ha moviments en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
3: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todos por esos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
0: Di Fulvio ha estat triat 2 vegades millor jugador del món i ha guanyat 4 Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. El Barça de bàsquet, per la seva banda, fa oficial el quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpíada Ljubljana eslové.
4: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
0: Es preveu que Gibson, de 28 anys, pugui obtenir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. Afegir que el Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europe Cup, la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Solnok i hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja kosovà i el Dinamo de Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia, que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Amblat Konut turc a partit únic el 23 de setembre.

Les 9 en punt del matí, molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És divendres, és 17 de juliol de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de La Cel Obert. Ara mateix 28 graus i mig de temperatura, fa calor i més calor que en farà, tot i que, evidentment, sembla que aquest capítol d'onada de calor el deixem ja una miqueta aparcat. Bé, per endavant aquestes 3 horetes que tenim i per endavant un cap de setmana que ens porta molta activitat. Demà tenim Castells al cap de la vila amb la jove de Sitges i l'alicient, com no, de poder gaudir també dels castellers de Vilafranca. És també amb el cap de setmana del 3x3 de bàsquet, demà al pavelló de Pinsbens i moltes propostes musicals que d'aquí uns moments en repassarem. I podríem dir que per tancar setmana, aquesta setmana que ha vingut marcada pel degoteig de reflexions i comunicats a l'entorn de la sortida dels comuns del govern, ens quedava per conèixer la posició de Junts per Sitges. Ahir, en la compareixença de la seva portaveu, Mònica Gallardo, Junts va demanar que l'alcaldessa Aurora Carbonell se sotmeti a una moció de confiança i que no es planteja una moció de censura. I ahir que també es va presentar el dispositiu de seguretat per aquest estiu. Policia local i Mossos d'Esquadra van donar a conèixer algunes dades que posen de manifest que el 60% dels delictes es cometen precisament durant l'estiu. I en aquest sentit es reforcen els patrullatges amb un augment dels efectius. De tot plegat, en parlarem aquest matí, avui que ja ens trobem

9:02 del matí, és el cap de setmana del 3x3 de bàsquet. Demà al pavelló de Pinsbens, durant gairebé tot el dia, la 34a edició d'aquest torneig que organitza el Bàsquet Sitges. Hi ha també un torneig de veterans de futbol sala aquest diumenge a partir de les 10 del matí, també al pavelló de Pinsbens. I en matèria esportiva, destacar també que la Federació Catalana de Futbol ja ha donat a conèixer els calendaris de la temporada 2026-2027 a la Primera Catalana, on hi juga la Unió Esportiva Sitges. El Sitges que ja sap que debutarà fora de casa al camp del Cambrils Unió el cap de setmana del 20 i el 21 de setembre, per tant, a les portes de Santa Tecla, i que l'estrena a casa serà el dissabte dia 26 de setembre contra tot un històric del futbol català com és el Júpiter. Altres enfrontaments que destaquen, per exemple, és curiós, allò dels capricis del calendari, que a la primera volta els dos partits contra els dos equips vilafranquins, és a dir, l'Atlètic Vilafranca i el Club de Futbol Vilafranca, els Sitges els jugarà de manera consecutiva. Els jugarà seguits al Municipal d'Aiguadols a mitjans del mes de desembre. Els de Manel Rodríguez clouran la temporada al cap de setmana del 16 i el 17 de maig de 2027 jugant al Camp de l'Escó. I esportivament parlant, de cara a la setmana que ve, dues cites que cal destacar. El dia 22, al Prado, arrenca la 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges, que durarà fins al dia 30. En parlarem dilluns amb el nostre escaquista de capçalera, en Francesc González, i divendres també de la setmana que ve, el dia 24, es farà amb el Camp Polivalent de Pinsbens la 41a edició de la Nit de l'Esport.

Avui als Museus de Sitges se'ls proposa amb aquesta visita guiada aquest passeig sensorial, un recorregut pels espais del Cau Ferrat i el Museu de Maricel amb degustació de gelat modernista. És, de fet, una de les propostes del Sitges Estiu d'aquest 2026 amb preu de 15 euros. A les 4 de la tarda, en anglès, a les 5 en castellà i a les 6 en català. Visita guiada al Cau Ferrat i al Museu de Maricel amb aquest passeig sensorial a partir de les 4 de la tarda. Avui que també hi ha una xerrada al Palau del Rei Mor, una xerrada que es diu Esport i Castells, dos vectors, un mateix propòsit, aprendre a aprendre, a partir de 6:45 de la tarda de la mà de Raül Romeva. Aquesta xerrada que organitzen conjuntament la Colla Jove de Castellers de Sitges i la Càtedra de Salut i Castells de la Universitat de Barcelona. La xerrada que oferirà en aquesta tarda en Raül Romeva, com dèiem, al Palau del Rei Mor, a 6:45. Dues propostes musicals per aquest vespre nit. A 8:45, el Retiro a la Cantina, el concert que oferirà el grup Pop Stereo, amb música pop i rock. El preu de l'entrada és de 12 euros, inclou un entrepà i també beguda. Les reserves es poden fer trucant al telèfon 663 22 48 21. 663 22 48 21. El grup Pop Stereo, protagonista d'avui a la Cantina del Retiro a partir de 8:45. Com el trio Lorca serà protagonista en aquesta nit a partir de les 9 a l'ermita de Sant Sebastià, en un nou concert del Festival de la Mediterrània. El trio Lorca són Javier Moreno i José Len Rider, tots dos a la guitarra, i Núria Martín al violí. Els preus de les entrades, 20 euros, 25 euros, les entrades VIP, la que permet asseure's a les primeres fileres. A l'ermita de Sant Sebastià, el concert que oferirà avui el trio Lorca a partir de les 9. I tenen també sardanes aquesta nit a partir de les 10 a la plaça del Baluar, una nova audició ballada de sardanes en aquest cicle de ballades a la fresca que ofereix als amics de la sardana de Sitges, en aquesta ocasió amenitzat per la Copla Marinada. Aquesta nit, al Baluar, a partir de les 10.

Demà que tenen Castells al cap de la vila, en el memorial Pepe Rodríguez, a partir de les 7, amb els castellers de Vilafranca i la colla jove de castellers de Sitges, i la idea de poder dur al cap de la vila demà el 4 de 8 i el 3 de 7 aixecat per sota, a veure si hi ha sort, o com es diu en aquests casos, sort i encerts, per la jove de Sitges demà en el marc d'aquest memorial Pepe Rodríguez en la seva 6a edició, amb els castellers de Vilafranca compartint plaça a partir de les 7 de la tarda. Demà que el retiro als jardins els proposa una tarda de tast i revetlla, una festa d'estiu, amb tardeo inclòs, amb els millors balls d'abans i d'ara, entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, amb entrada gratuïta per als socis i per 10 euros, els no socis, això sí, amb dret a consumició. Tarda de tast i revetlla demà a partir de les 7 als jardins del retiro.

És el concert que oferirà demà a la nit a partir de 11:45 al Port de Sitges, Aigua Dols, el grup The Flaming Shakers. El concert tributa als Beatles en el marc dels concerts de mitjanit d'aquest 2026 amb entrada gratuïta.

0: Els Beatles protagonistes, com els dèiem, demà a la nit a partir de 11:45 al Port d'Aigua Dolç. De cara a diumenge, més propostes musicals a les 7 de la tarda en el marc dels concerts de tarda al Prado, aquest concert que oferirà el quartet Sal i Sorra, música de jazz, bossa nova i cançó d'autor, en el marc del cicle Capvespres als Jardins del Prado, com els dèiem. Preu de l'entrada, 3 euros per als socis i 5 euros per als no socis, també amb dret a consumició. La cita, el concert que oferirà el quartet Sal i Sorra, com els dèiem, aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda als Jardins del Prado. Al Prado també, aquest mateix diumenge, al Saló Teatre, el concert Candlelight Summer, el millor de Hans Zimmer. Recordin que això serà el diumenge a les 7 de la tarda al Prado, al Saló Teatre. I altres propostes, també musicals, el mateix diumenge a partir de les 8, al Racó de la Calma, òpera de butxaca amb un clàssic, amb Madama Butterfly, en el marc del Sitgestiu d'aquest 2026, a càrrec de la petita companyia lírica de Barcelona. I encara una darrera proposta, també per diumenge. A partir de 8:15 de la tarda, en el marc de la festivitat de la Mare de Déu del Carme, es farà una ruta guiada que sortirà de la platja d'Aigua Dolç, com a punt de trobada, fins a la confraria de pescadors al port de Sitges, una visita que estarà acompanyada amb copa de benvinguda, maridatge de malvasia del mar del 2022 i malvasia dolça del 2015, a més de dues varietats d'escabeig local que han estat elaborades amb herbes aromàtiques del Garraf. Camins de malvasia i mar a Aigua Dolç, maridatge itinerant. Aquesta proposta que ens presenta el Centre d'Interpretació de la Malvasia i també la Confraria de Pescadors. El preu de l'activitat és de 29 euros. Avui Cinema al Prado amb la projecció de la pel·lícula Minions and Monsters a partir de les 5 de la tarda. També es projecta Viatge al País dels Blancs a les 7 de la tarda i 9 lunes a 9:15. La farmàcia de guàrdia d'avui divendres serà la farmàcia Massaguer, a la carretera de les Costes, número 20. Nou i 12 minuts del matí, és divendres, i des de l'Eco de Sitges ens acosten una setmana més els principals continguts de l'edició d'aquest cap de setmana. L'Eco que apunta que, de cara a les properes municipals, al maig de l'any que ve, Aliança Catalana serà un dels partits que hi concorreran, amb dos empresaris al seu capdavant, Eric Inés i Eva Mujal. Els titulars de l'Eco, amb Manel Carbonell.
1: Bon dia. La política local torna a monopolitzar l'actualitat amb una setmana decisiva per al futur immediat de l'Ajuntament. La crisi de govern, que havia començat amb el frustrat relleu a l'alcaldia, finalitza amb la sortida dels comuns i les conseqüències que pot tenir de cara al tram final del mandat. En clau local, el Pla Espigó desplega un important reforç policial per afrontar les nits d'estiu i tot l'estiu i garantir una millor convivència als espais d'oci, mentre que Aliança Catalana confirma que competirà a les pròximes eleccions municipals amb una estructura sòlida i prop d'un centenar de militants. Dos empresaris es disputaran ser el cap de llista. A la secció Dies i Hores descobrim la feina de l'Arxiu Històric Municipal, que ha digitalitzat més de 2.200 fotografies per preservar i acostar a la ciutadania la memòria gràfica dels Sitges dels segles XIX i XX. A Cultura, la Capella de les Arts de la Fundació de Maria acull Sueños de Artistas, una exposició d'Ugo Lazzarini que imagina els somnis i malsons de grans mestres de la història de l'art amb una proposta que barreja creativitat, història i imaginació. Finalment, esports, amb només 22 anys, el ribetà Carles Rojas ja és a les portes del rànquing ATP. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habitual i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana, gràcies per la confiança i bones vacances.
0: bones vacances per a aquells que les tinguin, òbviament. Què tenim per avui? Després d'escoltar Manel Carbonell amb els principals titulars de l'Eco de Sitges, un cop fem el repàs dels diaris, avui amb la Carola Fernández, podran escoltar tot el que es va dir ahir en aquesta compareixença la portaveu de Junts per Sitges, Mònica Gallardo, a l'entorn de la situació actual del govern municipal arran de la sortida dels comuns. Escoltaran també el que ahir es va dir sobre el pla de seguretat per aquest estiu. Policia local i Mossos van presentar l'anomenat Pla Espigó 2026, que passa per reforçar, bàsicament, el dispositiu de seguretat en aquesta època estival. Escoltaran més enllà del que va apuntar inicialment l'alcaldessa Aurora Carbonell a David Camacho, que és el cap de la comissaria dels Mossos a Sitges, i també el cap de la policia local, Jordi Altarriba. Avui que també parlarem de la situació que es viu a Veneçuela arran dels terratrèmols. L'espai Joan Tarrida segueix sent el centre de recollida de donatius com pot ser material ortopèdic, aliments pels infants o bé menjar per les mascotes. Estarà obert avui divendres a la tarda i els propers dies 22 i 29 de juliol. Com viu, però, la comunitat veneçolana Sitges tot el que està succeint, tot el que està passant? Doncs avui reunirem a quatre dones que ens oferiran el seu testimoni. Ens acompanyaran Amèlia Chirinos, Isabel Quevedo, Anna Bríñez i Jennifer Morrell, amb les que parlarem a la tercera hora del programa.

0: Un quart i un minut de 10 del matí. Mira que trobava a faltar, Carola. Carola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Dic que no ve la Carola.
1: Que no ve, que no ve. Aquí estic, aquí, Pitu. Molt bé. I aquí seguiré uns dies més.
0: Uns quants dies més, no? Sí, sí, sí. Ara que Manel Carbonell deia bones vacances. Bueno, encara aquí, tant un servidor com la Carola, ens queden uns quants dies per endavant. Però bé, molt, molt contents de ser-hi. Carola, què ens portes?
1: Vinga, va, tres notetes. Una primera del Gremi d'Hostaleria, que ha fet com balanç aquest primer període d'estiu, entre el 24 de juny i el 25... Bueno, no hem arribat al 25 d'agost, però d'aquest primer període abans d'arribar aquest 25 d'agost, diu que la temporada alta d'estiu del 26, que es perfila com una de les més actives a Sitges, que segons els darrers informes i projeccions es fregarà el ple tècnic en diferents moments de l'estiu, gràcies sobretot a la demanda internacional, a l'alta demanda internacional, especialment de mercats com Estats Units, Regne Unit i França, que continuen veient Sitges com una destinació premium, explicant des del Gremi. S'espera que l'ocupació mitjana a hotels escali fins a situar-se per sobre de l'aconseguida el 2025, per tant, més ocupació als hotels respecte al 2025, que els apartaments turístics seran el sector amb major ocupació i que els càmpings mantindran la seva estabilitat. Pel que fa a la restauració, diuen que viurà un increment notable al tiquet mitjà. I el problema, i aleshores a partir d'aquí el que fan és que més enllà de dels punts forts a Sitges, com pot ser l'economia turística, n'hi ha d'altres, i aquí fa com un llistat, de punts febles, podríem dir, no? I en aquest inclouen la mobilitat, la seguretat i la neteja, que considera el Gremi d'Hostaleria que són els grans reptes al municipi. El problema de l'aparcament, diuen, impacta en el baix nivell de satisfacció dels visitants i diu, assegura que en els darrers anys no s'ha resolt. La neteja de la via pública es torna, diuen, a convertir en un dels punts més crítics d'aquesta temporada i apunten a una necessitat urgent de millora en la freqüència de recollida d'escombraries i en el manteniment d'espais públics. I d'altra banda, la seguretat diu que continua sent un dels actius més valorats a Sitges. Per tant, diguem, punt positiu pel que fa a la seguretat, punt negatiu pel que fa a la mobilitat, l'aparcament i pel que fa a la neteja, segons les enquestes i les valoracions que reben al sector de l'hostaleria dels propis visitants, que preveuen, com dèiem, doncs una temporada, no sé si boníssima, però molt bona i amb dades fins i tot superiors a les del 2025, sobretot gràcies a aquests mercats internacionals que encara veuen Sitges com un destí premium.
0: De seguretat en parlarem d'aquí uns instants, perquè, com els dèiem ahir, els Mossos i la policia local van presentar aquest pla Espigó 2026, aquest pla que reforça bàsicament el dispositiu de seguretat durant l'època d'estiu. Què més, Carola?
1: Mira, doncs seguim amb Mossos, perquè Mossos ha demanat la col·laboració ciutadana i volem compartir-ho per un accident que es va produir a la C32 entre Sitges i Sant Pere de Ribes, direcció Tarragona. Va ser el passat 9 de juny a les 20:55, és a dir, faltaven 5 minutets per les 9 de la nit. Va haver una víctima que va patir lesions greus, una víctima més a més vinculada a Sitges, en tenim constància, i ara els Mossos demanen ajuda perquè hi ha una imatge, una fotografia del vehicle que hauria d'alguna manera causat aquest accident o provocat aquest accident, que li ha causat lesions greus importants amb aquesta persona, però, i que a més va fugir després de l'accident, però la imatge és bastant poc nítida.
0: Sí, tot s'ha de dir, no es veu gens clara.
1: No, es veu simplement
0: un cotxe fos, com apunta la Carola, sí, sí.
1: Sí, es veu un cotxe fos, però òbviament no es veu la matrícula, i d'aquí que els Mossos ara, a través del seu perfil d'Instagram i a través de les seves xarxes, doncs demanen, busquen testimonis d'aquest sinistre viari greu, així el titula Mossos d'Esquadra, ocorregut, recordem, el 9 de juny a les 20:55 a les 132 entre la sortida de Sitges Centre i Sant Pere de Ribes en sentit Tarragona, on un turisme va provocar deliberadament la caiguda d'un motorista i va fugir. La víctima va patir lesions greus i aleshores Mossos demana que si teniu informació, si hi ha informació relacionada amb aquest fet, que contactin amb Mossos d'Esquadra a través i deixen un mail per contactar. Per tant, només han d'entrar... El mail és ITPG, és que és un mail difícil, ITPG319 itpg319@mossos.cat. Per tant, la gent que pugui fer una mica de memòria. Això, aquest punt de sortida és el punt de quan surts de, diguéssim, de Proelles,
0: sí,
1: i vas agafar agafes la rotonda, sí, per anar cap a Vilanova,
0: sí, sí, sí,
1: just,
0: sí,
1: aquella sortida, sí, just, és just després de la sortida aquesta de la rotonda en direcció Vilanova. Tenen imatges d'aquí que diguin de manera clara que es va provocar, el turisme va provocar deliberadament la caiguda d'un motorista, perquè tenen la imatge, però la càmera, diguem,
0: no acaba d'identificar, no, doncs, el
1: vehicle. És curiós també tots els comentaris a aquest text, que molta gent es queixa, molts ciutadans es queixen, que diuen, caram, les càmeres que t'agafen per posar-te una multa de trànsit
0: són prou nítides.
1: Són, sí, molt, sí, nítides, sí, sí, sí, sí, t'agafen, sí, gairebé, sí, si tens, sí, canes o no, vull dir, o la rueta, i aquesta no sé exactament com funciona, però en qualsevol cas, doncs això, que la gent, si algú pot oferir informació al respecte, doncs serà de gran ajut, bàsicament sobretot per això, perquè hi ha una víctima que va patir lesions greus.
0: La víctima és una persona coneguda, perquè és del món de l'esport, no cal donar noms, no fa falta, però vaja, repeteixo, és una persona que jove, que està estretament vinculada al món de l'esport de Sitges i per tant, doncs, que coneixem bastant.
1: Efectivament. Vinga, i acabo amb una notícia que ens aporta avui l'Eco de Sitges, ho diu en portada i hem entrat a dins, sembla ser que Aliança Catalana presentarà candidatura a les properes eleccions a l'alcaldia municipal.
0: Un dels grans dubtes que podia presentar a les properes municipals, que recordin són el maig de l'any que ve, del 2027, Aliança Catalana presentarà, doncs, la seva candidatura a Sitges?
1: Això diu l'Eco, que el partit està perfilant una candidatura amb dos empresaris al capdavant, d'aquí ara ha de decidir qui serà el número 1 i qui serà el número 2. Aquestes persones, segons apunta l'Eco, serien Eric Inés, que és un empresari de Garraf, del poble de Garraf, i Eva Mujal, que és també una empresària, una dona professional del sector de les assegurances. Segons diu l'Eco, hi ha un centenar de persones, és a dir, Aliança Catalana ja comptaria amb un equip d'un centenar de persones, caldria veure això, qui serà el número 1 i qui serà el número 2 d'entre aquests dos noms, i l'Eco dona per fet que hi haurà candidatura, per tant que Aliança Catalana serà un nou agent que irromperà en les properes, sí, eleccions.
0: Sabíem que en d'altres poblacions Aliança Catalana ja estava presentant, doncs, aquestes precandidatures, diguem-ho així, i Sitges era, com diem, quedava per saber si Sitges també s'hi afegiria en aquest sentit. Doncs, com apunta l'Eco, Aliança Catalana concorrerà a les properes municipals. Carola, moltes gràcies. No marxis massa lluny.
1: No marxis massa lluny, no.

9:24 minuts del matí, la cançó de l'estiu. Seguim repassant, per tant, aquestes cançons estiuenques, cançons que van marcar etapes de les nostres vides, moments, situacions, en fi, allò que sempre diem, que de vegades quan escoltem una cançó ens porta a un moment molt concret de la nostra vida. Ens situem avui a l'estiu de 1992, en plena febre i en plena efervescència de la Barcelona Olímpica, aquell 1992. I ho fem per parlar d'un grup que va destacar precisament a principis dels anys 90, el grup de rumba catalana Los Manolos, que va fer una versió d'un dels clàssics dels Beatles l'any 63. Ens referim, òbviament, a aquest All My Loving.

Los Manolos i el seu All My Loving, estiu de 1992, records olímpics, òbviament, quan escoltem cançons com el All My Loving o l'Amics per Sempre, també, en aquesta versió que en van fer Los Manolos. És divendres, és 17 de juliol, avui que s'escau Sant Aleix, també Santa Justa, Santa Rufina, Santa Marcelina i Santa Teresa de Sant Agustí. Avui que celebren el seu aniversari, la reina consort del Regne Unit, Camila del Regne Unit, fa avui 79 anys. També és l'aniversari del músic català Pep Sala, excomponent del Sau, 66 anys fa avui Pep Sala. I també és l'aniversari de Verònica Blume, la model Verònica Blume, fa avui 49 anys. I el director, actor i guionista Santiago Segura fa 61 anys. A Sitges, tal dia com avui de l'any 1921, les autoritats municipals i bona part dels ciutadans de Sitges es varen manifestar davant del Palau Maricel per fer un homenatge popular a Charles Deering i evitar, per tant, que el magnat nord-americà marxés de Sitges. Aquella manifestació, diuen, no va tenir massa èxit perquè Deering finalment va marxar i es van dur amb ell les magnífiques col·leccions d'art aplegades al Maricel. Avui fa 105 anys, per tant, d'un dels moments, diguem-ho així, tristos que van viure els sitgetans en la història cultural de la vila. Arreu del món, un 17 de juliol del 1955, Walt Disney obria al públic el primer Disneyland a Anaheim, a Califòrnia. Construït en menys d'un any per 1.800 treballadors, el parc va néixer, diuen les cròniques, enmig una miqueta del caos. Entrades falsificades, vàters que estaven fora de servei, l'asfalt que s'havia fos literalment per la calor, en fi, tot això. Però és un parc que va acabar revolucionant l'entreteniment familiar i va crear el concepte modern de parc temàtic. Avui, 71 anys després, el grup Disney opera més de 12 parcs temàtics arreu del món i que reben prop de 160 milions de visitants cada any. I la nostra efemèride musical d'avui apunta directament a l'any 1982 per recordar una de les cançons que ens porten al cap una de les sèries de més èxit de principis dels 80. Irene Cara va arribar amb el número 1 de la llista de senzills del Regne Unit amb aquest Fame.

Els haurà vingut al cap, com no, aquesta sèrie tan coneguda, sèrie de televisió sobre una escola de teatre de Nova York. Irene Cara, que va interpretar el paper de Coco Hernández a la pel·lícula original, va guanyar el Premi de l'Acadèmia a la millor cançó original i el Globus d'Or per aquesta mateixa cançó.

0: Dies passats, dies de calor. Ahir, doncs, un dia més. I aquesta nit que ha tornat a ser càlida i, per tant, de mal dormir. A no ser que tinguin vostès bona ventilació a les seves habitacions. La previsió que apunta que el temps es mantindrà plàcid, càlid, aquest cap de setmana, per tant, no esperin grans canvis, eh? El que està clar és que deixarem oficialment enrere aquesta tercera onada de calor. Això no vol dir que deixi de fer calor, perquè de calor en continuarà fent, però no serà calor tan extrema. Ens esperen, per tant, força dies en temperatures per sobre de la mitjana, del que tocaria, i sense pluja a la vista. Haurem d'esperar a finals de la setmana que ve o bé a principis de la següent, perquè arribin canvis destacats, segons apunten les previsions. És a dir, que el canvi de temps no ens vindrà fins a finals de juliol o principis d'agost. Algunes previsions apunten fins i tot que tindrem un agost plujós. Veurem fins a quin punt això serà així o no serà, però en qualsevol cas l'agost pinta que serà una mica més plujós, com apunten les previsions. De cara a les properes hores, la crònica que ens ofereixen des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb alguns estrats baixos cap a la Catalunya central, també cap al sector central del litoral, amb tendència de que vagi minvant durant ja aquest matí. S'espera un matí força plàcid, dominat per l'ambient assolellat, però sí que de cara a la tarda han de créixer algunes nuvolades cap a l'extrem més nord del Pirineu, i aquestes podran deixar algun ruixat, però sobretot ho faran cap a l'extrem més nord, però fins i tot cap a la part francesa, cap al Pirineu francès. En qualsevol cas, seria algun ruixat de caràcter feble. D'altra banda, també cal dir que de cara al final del dia tornaran a formar-se alguns núvols a punts del litoral que aniran a més de cara a la matinada, i també arribaran de nou alguns núvols amb certa inestabilitat, però seran alts i mitjans i ho faran pel sud del territori. Atenció amb la temperatura màxima, que avui no serà tan alta, farà calor, perquè s'esperen valors de 37-38 graus cap a la zona del Pla de Lleida, que estarà més alta cap al Segrià, amb uns 38 graus. No s'han de superar els 40 graus, però 38 graus farà calor, la calor tornarà a ser intensa, però no tant com aquests últims dies. Per tant, ens deixa respirar una miqueta més. De cara a demà continuarem amb aquesta tendència, i de cara a diumenge ja podria començar a pujar de nou. Anirem parlant, anirem seguint aquesta predicció de cara a les properes actualitzacions. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: no sé si són japonesos, són coreans, es diuen BTS, vaig bé, Albert? I la cançó es diu Dynamite.
1: Jo diria que són coreans.
0: Tenen pinta de coreans, però va. Hem fet aquesta petita pausa musical, abans no repassem ja l'actualitat dels diaris. Una de les principals informacions, i és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala finalment la llei d'amnistia per als delictes de terrorisme i obre la porta a aplicar-la als CDR. Per tant, és, com dèiem, aquesta una de les principals notícies, com també el fet que diumenge el món, anava a dir el món sencer, o vaja, bona part del món, el món futbolístic, diguem-ho així, mirarà cap a Nova York per aquesta gran final que disputaran les seleccions d'Argentina i d'Espanya. Però això serà diumenge, com dèiem. Vinga, va, som-hi.

0: Ara m'ho apuntava la Carola. Aquest grup que es diuen BTS són sud-coreans. Molt bé. Resol aquest misteri, aquest dubte, gran dubte existencial. Els comentem una miqueta què diuen els diaris. Ahir que ja en Joan ens avançava que estava prevista la valoració del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Doncs bé, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar ahir la llei d'amnistia pel que fa als delictes de terrorisme, que inclou, amb una sentència que diu que aquesta llei no vulnera la normativa europea sobre terrorisme. En la sentència, que s'ha conegut just després de la que conclou que les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i del procés són amnistiables, fet que plana, per tant, l'aplicació de la llei als líders independentistes, s'accepta que s'amnistin els actes qualificats de terrorisme que no hagin causat de forma intencionada greus violacions dels drets humans. En qualsevol cas, la sentència diu que la llei d'amnistia no especifica la naturalesa exacta i el llindar de gravetat dels actes que inclou i afegeix que seran els òrgans jurisdiccionals competents els que hauran de determinar-ho.
1: Doncs sí, la justícia europea que ha estat clara, sense mitges tintes, i l'amnistia que es va aprovar a Espanya el 2024 per arxivar, com deies, totes aquestes causes judicials vinculades al procés, diuen va tenir un objectiu d'afavorir la reconciliació i de reduir les tensions institucionals i polítiques. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat dijous la llei d'amnistia, d'aquesta manera ja ha desactivat doncs, els principals dubtes dels jutges espanyols que fins ara s'han resistit a aplicar-la. La gran sala del Tribunal de Luxemburg ha resolt les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes sobre els 35 exalts càrrecs de la Generalitat investigats pel finançament de l'1 d'octubre i l'acció exterior i per l'Audiència Nacional en la causa contra el CDR de l'operació Judas. La sentència arriba 2 anys i mig després que entrés en vigor aquesta llei i podria ser el desbloqueig definitiu per desenes de causes que porten mesos, algunes fins i tot anys, paralitzades a l'espera d'una resposta de Luxemburg. Avui és titular a la majoria de diaris, bueno, a Catalunya, a tots els diaris, La Vanguardia, Tribunal de la Unió Europea avala el fi conciliador de la llei d'amnistia, l'Ara, aval europeu a l'amnistia, el periòdico, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea recolza la llei d'amnistia i acosta el retorn de Puigdemont, el País, l'amnistia ha facilitat un escenari de conciliació. Ara bé, a Madrid els titulars, alguns n'hi apareix el tema en titulars i en canvi a Madrid els titulars s'han dedicat més a diaris com ABC, El Mundo, La Razón, al cas de Begoña Gómez i el fet de que l'audiència ha retirat les mesures cautelars però l'ha enviat a jurat per 2 delictes.
0: Per tant, Begoña Gómez, avui l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també és protagonista en alguns dels diaris. També és notícia els desallotjats per aquest esvoranc a Sant Gervasi, a Barcelona, que estan pendents de tornar a casa després de 10 dies. El govern assegura que no s'han detectat noves esquerdes i tampoc no hi ha danys estructurals als edificis afectats. Com saben, prop de 300 veïns del barri barceloní de Sant Gervasi fa 10 dies que són fora de casa. Els bombers de Barcelona els van haver de desallotjar dimarts passat, el dia 7 de juliol, després que a l'interior d'una illa de cases s'esfonsés parcialment per aquestes obres de la línia 9 del metro, quan s'estava excavant un túnel. En total, per aquest enfonsament, es van evacuar 93 habitatges de 8 finques dels números 2, 4 i 6 del carrer Rubinstein. En fi, altres cases, tampoc cal especificar. Tot i que s'ha permès als veïns passar per casa a buscar roba i elements de primera necessitat, acompanyats d'almenys un bomber, encara no saben, com dèiem, quan podran tornar a les seves llars i, per tant, recuperar la vida normal. És notícia també, com dèiem, aquest desallotjament a causa d'aquest esvoranc al barri de Barcelona de Sant Gervasi. Avui, que en clau internacional també és notícia l'exalcalde de Manchester i diputat a la Cambra dels Comuns, Andy Burnham, que serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic després d'haver rebut els suports necessaris en el partit. El nomenament com a cap de la formació és el pas previ per poder substituir Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit, que abandonarà el càrrec aquest proper dilluns. Després de guanyar un escó a les últimes eleccions parcials, el passat 18 de juny, Burnham va tornar al Parlament Britànic, on ja hi havia estat diputat entre 2015 i 2017, una condició necessària per poder exercir com a premier. La popularitat guanyada per la seva tasca al capdavant de l'Ajuntament de Manchester li ha permès obtenir la confiança de la seva bancada a Westminster i aquest dimecres ja s'havia assegurat el suport d'almenys 379 dels 403 diputats, un 94% que té el grup laborista a la Cambra dels Comuns, molt per sobre dels 81 necessaris. Aquest ampli suport fa matemàticament impossible que cap altre candidat li pugui disputar el càrrec. De fet, ningú més s'hi havia postulat dins del partit. Per tant, l'exalcalde ja de Manchester substituirà Keir Starmer com a primer ministre.
1: Vinga, i parlem d'incendis. Ahir comentàvem que Aiguamúrcia s'havia tornat a declarar un petit incendi que es va controlar ja a les 6 de la tarda. Avui no és pas a Catalunya, és a la zona de les 5 Villes a Saragossa. Ha arrasat 12.000 hectàrees ja cremades. És un incendi ferotge, diuen molts titulars i molts diaris. Han hagut de confinar i evacuar a gent de fins a 5 municipis petits de la zona, com són Orés, Assín, Luècia, Malpica de Arba i Un Castillo, tots de la província de Saragossa. Per tant, continuen els incendis a territori espanyol en un estiu que a Catalunya s'ha registrat com l'estiu més calorós dels darrers 75 anys.
0: No cal que ho jurin.
1: Sabem que és el comentari, vas pel carrer i tothom diu que calor, quina calda que fa.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, és que les dades, és a dir, aquest any, això sempre ho diem, no? Però és que aquest any és ben veritat. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol s'han registrat les dades més càlides a Catalunya des del 1950, any en el que comencen a disposar-se de sèries climàtiques homogènies ben repartides pel territori català, segons el Meteocat. La temperatura mitjana representa una anomalia de 3,8 graus més respecte a la mitjana climàtica fins aleshores. Per tant, és evidentíssim que estem gairebé 4 graus per sobre de la mitjana, que 4 graus són molts, eh? Sembla poc 4,
0: sí, no,
1: però 4
0: no,
1: graus
0: ho són
1: moltíssim. De 20 a 24 va molt, i de 24 a 28
0: encara més.
1: Encara més.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Aquesta anomalia fins i tot encara és més excepcional quan parlem de la temperatura màxima a la que hauríem arribat, que en aquest cas superaria els 5 graus. La temperatura màxima seria 5 graus més alta que les temperatures màximes assolides fins aleshores, i des de finals de juny Catalunya, tot això que es deu? Doncs que d'aquestes onades de calor que hem viscut des de finals de juny, que han estat consecutives amb nombrosos dies, sobretot entre el 21 i el 24 de juny, entre el 5 i el 10 de juliol, i la darrera, que és aquesta d'aquesta setmana, on també estem vivint un episodi de temperatures molt elevades. De fet, dimecres 15 de juliol, és a dir, aquest dimecres, es van arribar a assolir temperatures d'entre 40 i 42 graus a sectors del prelitoral i de la Catalunya central, on aquests valors, diguem, són molt poc habituals, sobretot a comarques de la Selva, el Gironès, el Bages i la vall del Llobregat. Què ens diu a la previsió? Doncs que es preveu una lleugera disminució de la temperatura, tot i que diuen que hi ha una massa d'aire calent que seguirà de prop a Catalunya.
0: Aquí,
1: per tant,
0: el que passa és que, bàsicament, sí, hem deixat aquesta tercera onada de calor, però ens ha vingut aquesta sensació de xafogor, òbviament. La humitat ha pujat i, per tant, acusem encara molt més aquesta sensació de xafogor, nits de mal dormir, etcètera, etcètera. I els valors, com apuntava la Carola, molt per sobre de la mitjana, del que tocaria. Sí que estem en plena canícula, però jo repeteixo una vegada més, sembla que portem 3 o 4 mesos d'estiu.
1: Clar, és que des de finals de juny. És sí. que des de finals de juny portem amb onades de calor superiors i clar, i és el que deia, aquestes dades avalen aquesta sensació que tenim tots, que aquest any fa més calor que l'any passat. Doncs és que aquest any és veritat.
0: Sí, sí, probablement és cert, aquesta sensació de que està fent més calor que l'any passat i algú pensarà, hosti, queden 15 dies encara de juliol, queda tot el mes d'agost. Sí, però el mes d'agost...
1: Ja veurem.
0: Ja veurem, perquè, repeteixo una vegada més, diuen els que en saben que probablement tinguem un agost una mica
1: no
0: més...
1: No cridem el mal temps,
0: una mica
1: no
0: més...
1: cridem
0: no, però,
1: el mal temps.
0: Carola, ha de ploure una miqueta. No sí. sé si a l'agost, ara
1: no,
0: o... Vaja,
1: ha de ploure
0: però...
1: abans perquè tenim aquest
0: sí, sí.
1: cel així que està com tot tapat.
0: Sí, sí, sí com polsegós.
1: Sí, que fa falta que caigui aigua i que netegi.
0: Per cert, no en varen parlar, però hi ha hagut un altre incendi dimecres que es va declarar a Orés, a l'Aragó, a la comarca de Cincovillas, que va afectar unes 12.000 hectàrees.
1: Sí, clar, és aquest que et deia ara, que encara que hi han evacuat 5 municipis, sí. és aquesta zona, i que a més és un incendi ferotge que no tenen controlat i que, poca broma, 12.000 hectàrees són moltíssimes hectàrees.
0: Moltes.
1: En una zona que acostuma a patir d'incendis, tota aquesta zona de Saragossa, però que té 5 municipis evacuats.
0: A Catalunya, fins i tot, aquest fum de l'incendi d'Orés s'ha fet... perceptible present. I visible des de diferents punts, especialment a les comarques de Lleida, que és la zona, òbviament, que queda més propera. No? Bé, els incendis que, malauradament, continuen sent notícia, alguns més controlats, altres menys controlats, però en qualsevol cas és el pa nostre que s'hi dona cada estiu. Què més? Després comentarem els noms que les famílies han posat més als nens i nenes l'any passat.
1: A veure si... ja poden començar a fer juguesca, a veure si encerten. recordaran que l'abril del 2025 va haver aquell succés terrible a Nova York, en una família catalana que estava de vacances, va pujar d'un helicòpter, va patir un accident i van morir tots els membres de la família, pare, la mare i els tres
0: sí,
1: nens.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs avui expliquen als diaris que sembla ser que la causa de l'accident hauria estat l'impacte amb un grup d'aus. És a dir, les investigacions, i ara no sabria dir, estem parlant de gansos. Com es diu en català, gansos? Què són els gansos? Ànec és pato.
0: Sí.
1: És el mateix, és que el ganso no és un ànec, no és un pato. El ganso és aquell ànec que és molt més gran.
0: Com una mena d'oca, no?
1: No és una oca, però el ganso és molt més gran.
0: És una oca, veus? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Anava bé jo.
1: És a dir, ganso
0: sopa de
1: ganso,
0: m'ha vingut al cap,
1: la
0: pel·lícula de les Hermanos
1: sí, Marx. Sí. Doncs seria l'impacte amb una banda de bandada d'aquests ànecs, d'aquests animals que són grans, que no volen gaire alt, sembla ser que l'helicòpter no és gaire habitual, no és gaire freqüent, perquè no són aus que volin molt amunt, però en algun moment en què l'helicòpter potser hagués estat més baix, sembla ser que totes les investigacions apunten a que l'impacte i l'accident hauria estat comès per això, i que va ser un accident fatídic, a més, clar, va afectar aquí perquè era una família catalana que a més va traspassar tota, però no només la investigació a l'hora de veure doncs ales i plomes, imagino, etcètera, etcètera, sinó que es veu que testimonis apunten a que efectivament minuts abans de l'accident havien vist un grup d'oques alçant el vol per la zona. Amb tot, s'ha de dir que els membres d'aquests familiars van demandar l'empresa per negligència i tot plegat, i aquesta demanda, doncs, entenc que això continuarà en curs, però... La investigació sí que diu ara que no hauria estat, per tant, un tema de que el pilot hagués comès qualsevol errada, sinó un impacte amb un grup d'aus, vaja, un accident terrible. I més qüestions en matèria de successos. La Noelia Castillo, recordaran aquesta noia que estava a l'Hospital de Sant Camil a Sant Pere Ribes, des d'on va rebre l'eutanàsia després sí. de 2 anys batallant amb el pare, que a través d'advocats cristians
0: sí,
1: havia aturat l'eutanàsia, la petició d'eutanàsia de la sí. filla, que havia passat ja tots els procediments, però advocats cristians amb el seu pare va mirar d'aturar-ho, es va allargar 2 anys, finalment un jutge va determinar que l'eutanàsia podia tirar endavant, i així es va fer, va tirar endavant, i Noelia Castillo doncs, va rebre l'eutanàsia, doncs ara la seva mare, també amb advocats cristians, acaba de presentar dues denúncies davant la fiscalia per diverses agressions sexuals que hauria patit la seva filla abans de l'eutanàsia. D'aquestes agressions sexuals ja se n'havia parlat, perquè ella ho havia comentat, el que passa que explica la mare que no s'havia fet mai denúncia prèvia abans de l'eutanàsia, diguéssim, perquè no hi havia proves suficients. Què ha passat? Que aquesta noia, en morir, va deixar un diari amb tot un seguit d'escrits,
0: sí,
1: on relata aquestes dues violacions principalment, una que s'hauria produït o que li hauria comès la seva exparella i una altra grupal que hauria patit de mans d'un cambrer que l'hauria, explica ella, amb aquests documents l'hauria drogat i després tres homes l'haurien violat. I aquesta violació grupal és la que tres dies després la va portar ella a mirar, intentar suïcidar-se tirant-se per un cinquè pis, fet que la va deixar tetraplègica. I a partir d'aquí va començar tot aquest cas a fer-se mediàtic, perquè a partir d'aquesta tetraplègica, d'aquesta situació, doncs era una noia que clarament estava amb una salut mental molt feble, però que a més ella ja ho havia explicat, havia rebut o havia patit d'aquesta violació. Doncs ara la mare ha presentat denúncies davant la fiscalia per aquestes agressions, tenint en compte que ara consideren que hi ha proves que puguin portar a judici o que puguin fer vàlid el fet de la denúncia. Veurem com continua, tot i que Noelia Castillo descansa, que és el que ella volia,
0: sí, sí,
1: després de rebre l'eutanàsia. I una altra que avui n'està parlant tots els mitjans, i a més aquí jo també deixaré una opinió, que m'ho perdonin. Burger King acaba de tallar la seva relació contractual amb El Chocas. El Chocas és un youtuber, influencer,
0: sí,
1: no sé,
0: anava a dir, en zona,
1: és un personatge,
0: cosa, sí, sí, sí, sí.
1: És que no vull mencionar gaire perquè no diré coses bones d'aquest home. Però vaja, és un youtuber amb,
0: sí, sí,
1: milers de seguidors,
0: molt conegut entre el públic més jove, diguem així, sí, sí.
1: Efectivament. Però recentment va tenir una polèmica molt gran per sortir en un vídeo justament menjant una hamburguesa del Burger King, on parlava de l'actriu Esther Expósito, que és aquesta actriu espanyola, diuen ara parella d'Mbappé.
0: De Kylian Mbappé, sí, sí.
1: Una actriu estupenda i una noia guapíssima. I aquest home sortia parlant mentre es menjava una hamburguesa d'una manera bastant desagradable i venia a dir que Esther Expósito uns dies abans havia aparegut en un podcast que es diu La Pija i la Kinky, i havia fet uns comentaris en relació a que ella amb persones d'ideologia nazi o d'extrema dreta, feixistes i tal, no volia tenir res a veure i que no volia ni dialogar

0: home, igual ella no hagués mai volgut tenir res amb tu. Però en qualsevol cas, aquests comentaris, aquest vídeo es va fer molt, molt, molt, molt viral, òbviament se li va estirar a sobre molta gent, i a partir d'aquí aquest home ha començat a desvariar. Jo no sé si els diners li han girat al cap o què, la qüestió és que ha fet un parell més d'aparicions a les seves xarxes, en les que ja s'ha començat a ficar d'una manera greu i molt desagradable amb la mare d'un noi que el seguia, fent comentaris molt desagradables de que ell amb una campanya de Burger King havia guanyat molts més diners que la teva mare amb 20 anys treballant. Bé, comentaris molt desagradables, amb la qual Burger King, jo crec que de manera bastant encertada, ha decidit que la col·laboració contractual que tenia, o la relació contractual que tenia amb aquest home, quedava completament eliminada. Bàsicament això es finalitzava amb un menú, hi havia un menú que tenia, rebia el nom d'aquest personatge, l'ha retirat del mercat, ja van al Burger King aquest i no troben aquest menú amb el nom d'aquest personatge, hi ha altres menús amb el nom d'altres influencers, perquè aquesta relació contractual continua, però aquest home, que és un impresentable, i que jo crec que aquí els pares tenim molta responsabilitat de veure qui segueixen els nostres fills, que els nostres fills segueixin a personatges com aquest, no diu res bo, no dels nanos, clar, no
1: aquest,
0: dels nanos,
1: problema,
0: no diu res bo dels pares, és a dir, no pot ser, aquest home és un incel, és un misògin de tres parells de nassos que només diu que fan totxades, que guanya molts diners, s'ha fet molt ric, jo no sé d'on juga molt bé a jocs de YouTube o de, jo no tinc ni idea què és el que fa,
1: sincerament, no ho sé tampoc,
0: però és un indesitjable, sí, sí, que no diu res més que bajanades, i per tant, si us plau, aquí també un acte de responsabilitat de les famílies de mirar de parlar amb els joves, és a dir, que aquests personatges donar-los tants seguidors no fem bé a ningú. Més enllà de que aquest home ara s'hagi fet milionari, que això m'importa tres pepinos, que aquest home de sobte tingui tanta presència als mitjans amb aquestes borrades que arriba a dir.
1: Sí, no, i surti amb aquest tipus de missatges, que clar, evidentment. Terrible.
0: Per tant, sí. I avui això, sobretot arreu, la millor campanya que li han fet a aquesta marca, a aquesta hamburgueseria.
1: Segurament, segurament.
0: Perquè avui tothom parla
1: de les
0: hamburgueses aquestes,
1: de Burger King.
0: Però bueno, deixa'm que ens voler. I ara que anirem a esports, ara?
1: Sí, d'aquí una estona, sí.
0: Bueno, pues que anem a esports, et comento.
1: No, comenta perquè ara et comento jo una altra cosa.
0: Vinga,
1: a veure què et sembla.
0: Avui, clar, ara fins diumenge estarem amb el tema de la final del Mundial, Espanya, Argentina, ja busquem tot. Ja tot busquem titulars, fotos i tot plegat. Què ha passat? Què passarà diumenge? Que es trobaran al camp, si tot va bé, perquè Lamine ara diu que està un pèl lesionat, no? Però s'haurien de trobar al camp i tot apunta que així serà. Lamine Yamal i Messi. I això va passar un fet molt curiós el 31 d'octubre del 2007. Un parell de periodista i un fotògraf els van encarregar unes fotografies de Messi per una campanya d'UNICEF i no sé quines històries, i en aquestes fotografies sent el destí va voler que la fotografia de Messi fos amb un Lamine Yamal bebé.
1: Sí, sí.
0: Nadó. I això, clar, ara és com el destí va juntar a dos mites del futbol que es trobaran per primera vegada a la gespa aquest diumenge.
1: En una final del món,
0: efectivament.
1: Ni més ni menys.
0: Efectivament. I Lara avui el que fa és recuperar la història d'aquesta fotografia.
1: Sí, ahir crec que molts mitjans van parlar amb l'autor de la fotografia.
0: Sí, sí, que són en Joan Montfort i l'Oriol Canals. Mm. És una fotografia en què es veu a Messi amb un nadó amb una banyereta, aquest nadó és a Lamine Yamal, i explica, i m'ha fet molta gràcia, que diu: Messi tot just tenia 20 anyets i li
1: clar,
0: feia...
1: Clar, era jovenet aquí Messi també, molt jovenet.
0: I li feia més por un nadó que enfrontar-se a Sergio Ramos i Pepe amb carta blanca per clavar-li els tacs als genolls. Sí, es veu que quan li van posar el nadó, Lamine Yamal va arribar de mans a la seva maneta, sobre la maneta plàcidament dormit. Es veu que quan el va agafar el Messi estava tens com una mala cosa i el nen va fer una rebequeria.
1: Sí, ho va notar de seguida. Sí.
0: Però també explica que coses del destí... Tot, diu, això havia de sortir bé, sí o sí, i van aconseguir amb la banyereta, amb l'aigua i amb una neguet de goma que Lamine Yamal fes com que jugués, que somrigués, i aquí va sortir la fotografia, que òbviament ja ha traspassat el món sencer. Uh-huh. i està sortint a tot arreu. Vaja, un destí, clar, explica l'autor. Diu, és com si haguéssim juntat Michael Jordan amb un nadó que es deia LeBron James. Diu, és exactament això.
1: Ah, sí,
0: el destí ens va posar...
1: Sí, sí.

0: en aquesta situació i diu, clar, jo mai a la vida hagués imaginat que aquella fotografia a mi m'hagués portat després tot el que li ha portat, no? Que és doncs això, que la seva fotografia hagi donat la volta al món mil vegades i ho continuï fent.
1: Allò del valor de les coses, que sovint augmenten de valor a mesura que passen els anys, és així. Mira, està molt bé que ara parlis de la Minya Mal, perquè et voldria preguntar una cosa, Carola.
0: Vinga.
1: És que tinc aquella sensació que el seu germà,
0: sí,
1: Keine,
0: sí,
1: que és una monada, sí, de nen,
0: és boníssim,
1: l'estan exposant massa.
0: Estic molt d'acord. Estic molt d'acord. Molt d'acord. I els mitjans som responsables d'això. De la mateixa manera que et dic que
1: és
0: no
1: que
0: m'agrada
1: vaig,
0: gens...
1: Vaig veure unes imatges, perdona, de Keine ahir arribant, o abans d'ahir, a un hotel de Nova York, crec, amb la seva família, amb la seva mare, els seus cosins o els seus amics, no sé, que duia una maleta i hi havia una mà de premsa allà per fer-li fotos i per... Tinc aquesta certa sensació. El nano és molt graciós, és, vaja, és...
0: El nano és el fan incondicional
1: del seu germà. I clar, ara les càmeres ja directament el busquen a la graderia.
0: Sí.
1: I ell fa, doncs, treu la llengua, riu, plora...
0: Bueno, clar, és un nen que ho veu.
1: Fa trastades, perquè òbviament n'ha de fer, perquè és un nen... Però tinc aquella certa sensació de que l'estem exposant massa. No ho sé, eh?
0: Estic molt d'acord. De la mateixa manera que aquests dies he estat dient que, i continuo dient i ho continuaré dient, al futbol i allà on sigui, que aquesta mania de les realitzacions televisives, de per buscar la cosa sensible entre el públic, entre l'espectador, anar a buscar sempre la imatge dels nens petits plorant quan el seu equip ha perdut, em sembla un exhibicionisme desagradable i innecessari, perquè, insisteixo, aquells nens estan patint de debò. Aquells nens ploren de debò. Uh-huh. No és una persona adulta que mira doncs, d'emoció, plora... No, aquell nen té un patiment real amb el qual jo crec que no està bé fer-ne exhibició. És que no m'agrada gens això. Que els enfoquin de tant en tant, que es vegi que hi ha canalla, em sembla bé, però es busca molt aquesta imatge. I amb el germà de la Minya Mal el mateix. És veritat que d'aquí fins diumenge, com que ara el que necessitem i el que necessiten, òbviament, és el titular, els mitjans, seguir alimentant doncs, aquesta febre de la final del Mundial fins diumenge, doncs el Keine doncs, seguirà sent protagonista. Al final, això qui ho pot parar és la Minya Mal i la mare del nen.
1: Sí, clar.
0: És qui ho pot parar,
1: sí.
0: Ho pot aturar. I s'atura, òbviament, no deixant de portar el nen a veure un germà, que el nen ho voldrà fer, però potser en determinats moments no apartant-lo, fent el joc d'apartar. Ara és molt petit, aquest nen encara no sap, però és veritat que això jo crec que té un risc. I jo tinc la sensació que a la Minya Mal tampoc li agrada gaire que passi això, que els mitjans li preguntin tant pel seu germà, perquè darrerament li pregunten molt. L'altre dia el nen sortia que li treia la llengua, no sé si va ser després de la semifinal o del quarts, que va guanyar, i el nen li treia la llengua i les càmeres l'enfocaven i a la Mal reia i després li van preguntar. I a la Mal explicava, bé, perquè és que el meu germà ja m'havia dit que em trauria la llengua.
1: Sí, era com una mena de juguesca, sí.
0: Però ja vaig intuir que a la Minya Mal no li agradava gaire que li preguntessin tant pel seu germà. I ho entenc perfectament si és així, perquè al final és un nen petit, se l'ha de protegir, és el germà de la Minya Mal, molt bé, el nen adora el seu germà...
1: Sí, però saps què passa, Carola?
0: És exagerat.
1: Que ells ho han fomentat, això.
0: Una mica, sí.
1: Perquè hi han... No direm...
0: Bé, perquè et pengen a les xarxes,
1: hi ha
0: clar.
1: Molts vídeos penjats a les xarxes en què es veu la Min amb el seu germà ballant, saltant, pintant. Hi ha un també molt graciós de la seva mare i ell a la cuina fent galetes, sí. En fi, que
0: s'ho menja tot.
1: Que em sembla molt bé, i repeteixo que és un nen que és adorable. I em pregunto, com es veurà ell quan sigui gran, no?
0: Ara és petit, jo crec. que ara són a temps de repensar-s'ho i aturar-ho una mica. També és veritat que la mare de la Minya Mal ara s'està convertint com una espècie d'influencer, perquè
1: sí.
0: Vull dir, jo també suposo que està aprofitant el filó del fill per ella d'alguna
1: òbviament
0: manera.
1: Òbviament són gent que han viscut uns temps difícils.
0: Molt, aquesta
1: perquè
0: dona va arribar...
1: La Minya Mal, abans de ser la Minya Mal i de ser jugador professional, doncs eren gent molt modesta, gent que,
0: home, que
1: econòmicament parlant, doncs... no passaven un bon
0: de
1: moment.
0: De fet, sí, sí. Això no s'explica, però jo dedueixo que és així. Suposo que aquesta campanya d'UNICEF que es va fer, suposo que apareix aquí la Minya Mal perquè deuria ser una família d'aquestes beneficiàries de les ajudes d'UNICEF, que m'imagino que d'aquí que a la campanya es busquessin famílies d'alguna manera que formessin part d'aquesta... d'aquest grup de famílies a qui UNICEF mira d'ajudar, i d'aquí la coincidència. Per tant, per descomptat, som jo entenc que ara doncs, aquesta dona també vulgui aprofitar d'alguna manera el que deixa el seu fill per ella treure el seu rèdit econòmic, ella com a adulta. Jo això ho entenc perfectament. El del nen és veritat, jo estic d'acord que és un pèl perillós.
1: Mira, jo pensava, és que estava a casa i pensava...
0: Però són a temps, encara és molt petit.
1: Tinc sensació de que l'estem exposant massa.
0: Són a temps d'aturar-ho. Al final, també és veritat que quan som mares, i això jo crec que ens ha passat a la majoria i tenim els nostres bebès tan petits o amb les edats del Caine, són tan monos que se't fa molt... contenir a no penjar fotos és molt difícil o penjar vídeos perquè és tan moníssim que el vols ensenyar al món sencer,
1: sí, sí,
0: al teu
1: sí,
0: fill,
1: sí.
0: No?
1: I el seu cas, el cas de Caine, és així, és
0: molt graciós.
1: Sí, sí,
0: és
1: molt graciós.
0: És molt graciós.
1: Té. Porta la sang africana molt, molt, molt a dintre, perquè té un ritme i té un... Sí, és massa.
0: Total.
1: Bé, doncs, no sé si ho saben, però diumenge juguen Espanya i Argentina. No em vull ni imaginar el que pot arribar a passar. Vaja, tant si guanya Espanya com si guanya Argentina, perquè sí que és cert que aquí la comunitat argentina, tant a Catalunya com a Sitges, com a...
0: Sitges no sabem quan són, no?
1: No.
0: Estaria bé, no sé si això es pot saber, saber la quantitat, o sigui, el gruix de la comunitat argentina aquí Sitges, que deu ser enorme. És que jo no sé quina deu ser la xifra, però estic convençuda que són milers. Estic convençudíssima que són milers, perquè hi ha molts argentins a Sitges.
1: Sí, sí.
0: Molts, molts, moltíssims. I es veuen en molts àmbits, en l'àmbit esportiu.
1: L'àmbit esportiu.
0: És evidentíssim, el rugbi,
1: el hoquei herba,
0: el gruix principal són argentins. Es veu a les escoles, es veu a tot arreu. És a dir, al final...
1: El pàdel.
0: També, no?
1: Arrossega molta gent de la comunitat argentina. Sí.
0: Per tant, no sé quin és el gruix, però vaja, m'explicaven ahir que l'altre dia, el dia que va guanyar, va guanyar la semifinal a Argentina, va haver una espècie de rua pel carrer Sant Pau o Sant Pere d'argentins.
1: No m'estranya, perquè sí.
0: D'argentins amb timbals i amb... celebrant, òbviament, que havien passat.
1: Saben que els argentins són molt, molt expressius, molt vehements, fins i tot, a l'hora d'expressar un sentiment vers la seva selecció, òbviament. Són molt, molt...
0: El futbol és d'estat, és qüestió d'estat.
1: És com una religió, gairebé, i que se'm perdoni o se'm permeti aquesta expressió. Bé, doncs, diumenge a les 9, la gran final del Mundial entre Espanya i Argentina. Sabem que l'àrbitre eslové Slavko Vincic, de 46 anys, ha estat el triat per la FIFA per dirigir aquest gran duel del diumenge a Nova Jersey. Ahir es veuen imatges de tot el col·lectiu arbitral, i quan Slavko Vincic escolta que ell serà l'encarregat de xiular la final, doncs, vaja, gairebé no va ni poder contenir les llàgrimes de l'emoció que va sentir. Home, entenc que per un futbolista jugar una final d'un campionat del món ho és tot. Entenc també que en el col·lectiu arbitral ser l'àrbitre que toca xiular la final del Mundial, doncs també té el seu punt. Per tant, Slavko Vincic, l'eslové, àrbitre encarregat de xiular la final del Mundial. Demà a les 11 de la nit hi ha el partit per al tercer i quart lloc, aquest partit que ningú vol jugar, entre França i Anglaterra. No deixa de ser un bon partit de futbol, perquè són dues grans seleccions, França i Anglaterra, que es veuran les cares, com dèiem, demà, a partir de les 11. I ara, bé, llàstima que no tenim el Joan, perquè ens faria la crònica del Tour, però bé, el Tour que ens deixa un nom propi, el de Tim Merlier, el ciclista belga que ha tornat a demostrar, o va tornar a demostrar, que a dia d'avui no té rival a l'esprint. El belga que va sumar el seu tercer triomf d'etapa en aquest Tour de França després d'imposar-se en una arribada marcada per una dura caiguda, la de Fernando Gaviria, que va patir, doncs, el ciclista colombià del Caja Rural, es va fracturar la clavícula i, per tant, va haver d'abandonar la cursa i, per tant, el Tour de França. No cal que els diem que Pogacar continua al capdavant de la clavícula classificació i que dia que passa, dia que sabem que serà el vencedor de l'edició d'enguany d'aquest Tour de França. Tens alguna cosa més?
0: No, has de comentar tu...
1: Sí, per això, perquè volia dir... Saben quins són els noms... Espera, que ara la pantalla m'ha fet un... Sí, sí. L'any passat, és a dir, estem parlant de 2025, saben quins van ser els noms més posats a les nenes i nens a Catalunya?
0: Ona, Mia, Lia... Noms curts. Que vaig bé.
1: En el cas de les nenes, no l'has encertat.
0: I el cas dels nens, Pol, Nil, Max... Tampoc? Però són noms curts?
1: Júlia.
0: Ah, Júlia, clar.
1: En el cas de les nenes, Biel. En el cas dels nens. En el cas de les nenes, Júlia recupera el primer lloc del podi que va ocupar durant 6 anys consecutius, entre 2017 i 2022. L'any passat, 449 nenes van rebre el nom de Júlia.
0: És un nom molt bonic.
1: En segon lloc, apareix... M'ha sobtat... Sofia.
0: Sofia. Hi ha moltes Sofies, és veritat.
1: En tercer lloc, aquest ja és més... no sé si més clàssic, o més escoltat. Martina. I en quarta i cinquena posició ens apareixen Emma i Ona.
0: Va haver un any que eren tots així. Ona, Mia, Lia, Pia...
1: Sí, sí.
0: Ot, Biel, Nil, Pol, saps?
1: Pol,
0: eren
1: bam,
0: tots,
1: bam,
0: era molt curts, molt curts.
1: Pel que fa als nens, 378 criatures van rebre el nom de Biel, seguit de Nil.
0: Nil.
1: En tercera posició de la llista dels 5 noms de nen més posats al 2025 apareix Marc. Aquest ja és un
0: altre clàssic,
1: més clàssic.
0: Aquest és un clàssic.
1: Jan.
0: També.
1: I Martí.
0: Però ni Pitu, ni Josep,
1: ni, Pitu, ni
0: Carola,
1: ni,
0: eh?
1: No, ni Joans, ni Ases, que hi ha per totes les cases, segons
0: diuen. Ni Marçal, ni Greta, eh? No. També hem sigut originals nosaltres, posant noms als nostres fills.
1: Sí. Bé, doncs,
0: Júlia... Va, per qui vulgui ser original, doncs sàpiguen que aquests no són els noms que hauria de posar. Altra cosa és que li agradi aquest nom, que és normal que els agradi, perquè són noms molt macos, i li importi tres pepinos
1: sí.
0: que el porti mitja Catalunya, el nom, eh? També és veritat que és un risc, eh? Perquè quan et dius Júlia, vas a classe i hi ha tres Júlies més, deixes de dir-te Júlia per dir-te el cognom. És la Pérez, la Martínez, la García, la Valera o la que sigui.
1: Mira, Valera, la meva etapa escolar, n'érem dos.
0: A tu et deien Pitu.
1: Sí.
0: Clar, Joseps, hi havia més Joseps?
1: Joseps, sí, hi havia
0: clar, a mi sempre m'han dit Carola. Jo mai no m'han conegut mai de cap altra manera. Sí, sí. És el que té tenir un nom que no té gaire...
1: No tens el nom artístic com jo. Sí. Bueno, està molt bé. Bueno, doncs Biel i Júlia, que ho sàpiguen, que van ser els noms més posats als nens i nenes l'any passat, el 2025. Acabem amb això.
0: La Min Yamal, vols dir que algú li posarà la Min al seu fill? Segur que apareixen la Min.
1: Segur, sí, en el seu dia...
0: Leo, el Leo Messi. El nombre de Leos va augmentar...
1: Risto.
0: Risto també va ser
1: Risto,
0: en el seu moment.
1: Sí, Risto de
0: Home, Stoic igual Cof. No posen la Min Yamal, però igual posen... Que per cert, saps de què li ve el nom? La Min Yamal?
1: Sí, ho vaig llegir l'altre dia. De dues persones que...
0: Que van ajudar a...
1: A la seva família,
0: a la
1: no?
0: Mare, sí,
1: a la mare,
0: sí. Van ajudar a la mare en aquest... traspàs en aquesta arribada a Espanya, es veu que són dos nois, hi havia un tal Lamin i un Yamal que la van ajudar molt i quan va néixer el nen, ella va decidir posar el seu fill Lamin Yamal.
1: Sí, no és que Lamin sigui el nom i Yamal el cognom.
0: Lamin Yamal és el nom sencer. Sí.
1: Perquè ella es diu Lamin Yamal,
0: no me recordo.
1: El cognom del pare no recordo, que és marroquí. Sí.
0: Que per cert, no està aquí al Mundial, no està als Estats Units.
1: No.
0: Ha sortit vídeos i notícies al respecte.
1: Sí.
0: Els motius no els acabo de tenir clar. Hi ha gent que diu que és perquè té antecedents.
1: Diu que ell explica
0: que
1: té, que pateix epilèpsia.
0: Sí.
1: Però altres informacions apunten a que té prohibida l'entrada als Estats Units.
0: Per un tema d'antecedents, d'antecedents penals. La qüestió és que és veritat que no l'hem vist.
1: Acabem.
0: Vinga, fins ara.

0: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: volien agafar un got d'aigua, però no. Ah, encara en tinc, sí, sí. Bé, ja veuré després. 10 i 19 minuts del matí. Ni la Carola ni jo ens hem mogut de lloc, perquè els hem d'explicar ara mateix, doncs ho hem de continuar explicant-los, què ha donat de si o què continua donant de si aquesta setmana políticament important, en el sentit que, com saben, ara fa tot just una setmana, perquè va ser divendres de la setmana passada, els comuns anunciaven que marxaven del govern, que sortien del govern municipals. A partir d'aquí, reflexions, en veu alta, comunicats, alguns més curts, altres més llargs. I ahir va ser el torn de Junts per Sitges a través de la seva portaveu, Mònica Gallardo. Els ho hem fet allò ras i curt, ara la Carola ens en parlarà, però vaja, què va venir a dir Mònica Gallardo? Repeteixo, ras i curt. Va demanar, bàsicament, que l'alcaldessa se sotmeti, en aquest cas, a una qüestió, a una moció de confiança, i no es plantejava la qüestió de la moció de censura. Ja et dic, és un resum aquest, molt curt, ara entrarem en detalls. Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Pitu.
0: Seria bàsicament això.
1: Sí, sí, sí, el titular és aquest, i és que Junts per Sitges demana a l'alcaldessa que se sotmeti a una qüestió de confiança, vista la situació d'un govern de només 7 regidors, els regidors Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, vista la marxa de Verds en Comú Podem, i, segons Junts per Sitges, conseqüència d'un desgovern de molts anys. És a dir, el que explica ahir Junts per Sitges en aquesta compareixença és que aquesta situació puntual o de crisi a la que s'arriba ara amb la marxa de Verds en Comú Podem és conseqüència de molts anys de mal govern, i sobretot és conseqüència, que és el que explica Junts per Sitges, de crear un govern sense punts d'unió amb l'únic objectiu de barrar el pas a Junts per Sitges, que va ser, recordin, la força més votada en les darreres eleccions municipals. Diu que aquest objectiu únic i exclusivament de barrar el pas i crear un govern on no hi havia punts en comú ha anat derivant, doncs, en els fets que hem anat vivint aquests darrers anys, que és primer la marxa de Fets per Sitges o la sortida de Fets per Sitges, que l'altre dia ja ho deia Ignasi Rubí, que l'havien fet fora. No ho havia dit mai fins ara tan obertament com l'altre dia aquí a la ràdio, però en qualsevol cas la marxa de Fets per Sitges, després la retirada també de Guanyem a l'abril donant suport, diguem, a govern i aquest relleu a l'alcaldia, i tot plegat ha arribat on ha arribat, i per tant considera que l'alcaldessa ara no té legitimitat política per continuar al capdavant d'aquest govern, i per tant li demana que se sotmeti una qüestió de confiança. Han de recordar que la qüestió de confiança s'hi ha de sotmetre la pròpia alcaldessa, és a dir, no pot ser la resta que ho demani,
0: sí, sí, que ho demani,
1: ha de ser
0: sí,
1: la pròpia alcaldessa que ho proposi, cosa que sembla improbable que hagi de passar. Davant d'això, i aquí Junts es va avançar la pregunta que anàvem a fer-li als mitjans, ja va avançar que, clar, l'alternativa possible que tots ens podria venir al cap, que és la de que sigui l'oposició, i en aquest cas sigui Junts per Sitges, en tant que cap de l'oposició o que el grup majoritari a l'oposició lideri una moció de censura, ja Junts ja va rebutjar aquesta opció, ja va dir clarament que no apostaran per arrencar diàlegs.
0: Bàsicament perquè els números no surten.
1: Perquè els números es surten, perquè una moció de censura requereix una majoria, i aquí els números no surten. Per tant, diu que seria estèril iniciar diàlegs ara per una moció de censura quan, sabent, a més, que ja hi ha partits que abans d'aquesta compareixença de Junts d'alguna manera s'han posicionat negativament aquesta moció de censura. És a dir, que no se la plantegen, com és el cas del PSC, que diu que ells de moment no faran res, com és el cas de Guanyem, etc. Per tant, no surten els números, diu, ara no entrarem en aquesta qüestió. Mònica Gallardo, bàsicament aquest seria el titular, però diguem que aprofitant la vinentesa de la compareixença també va fer com un llistat de totes aquelles àrees, de tots aquells punts, de tots aquells de totes aquelles situacions o tots aquells equipaments, etc., que té la vila, que consideren que estan o mancats de recursos o que no s'han gestionat bé, o que, vaja, que diguem que són fruit del que ells consideren és un desgovern. Mitja hora de compareixença de Mònica Gallardo, però la conclusió és aquesta. Veurem el proper ple què passa si l'alcaldessa realment se sotmet a aquesta qüestió de confiança, que una majoria també li hauria de donar suport, o si finalment hi ha algun tipus de canvi de gir i es presenta algun tipus de moció de censura, que tot apunta a que no passarà. Què dir? I la gent ara igual dirà, i què passa si no passa res? Doncs res,
0: no
1: que
0: res,
1: tot continuarà
0: sí, sí.
1: igual.
0: Que el govern continuarà doncs, amb els seus 7 regidors i a partir d'aquí veurem
1: ja
0: com camina el govern en aquests mesos que queden abans no arribem a les municipals de l'any que ve.
1: Clar, difícilment, caminarà difícil. En aquí també Mònica Gallardo d'alguna manera va com llançar una poeta a partits també de l'oposició, perquè diu que el govern d'Aurora Carbonell també ha arribat fins on ha arribat, és a dir, ha arribat fins a aquests 3 anys de mandat, gràcies al suport en moments puntuals de molts altres partits en diferents qüestions que els va recordar. Per tant, d'alguna manera, considera també responsables a altres partits de donar suport en moments puntuals a aquest govern, que ja considera desgovern, per arribar a aquesta situació. Per tant, demana d'alguna manera ara com una actitud responsable, considera Mònica Gallardo, de no donar suport a un govern que considera que queda deslegitimitat.
0: Per tant, sense més preàmbuls, escoltem ja aquestes reflexions en veu alta que deixava ahir la portaveu de Junts per Sitges, Mònica Gallardo.
2: Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. Gràcies per atendre la nostra convocatòria en aquesta tarda de dijous de juliol amb molta calor, aquest, per cert, aquest dia de la Mare de Déu del Carme. Com dèiem a la nostra compareixença, avui ens dirigim a vosaltres, ens dirigim a Sitges i als mitjans de comunicació, i ho faig conjuntament amb el grup municipal de Junts per Sitges, amb la Rosa Tubau, amb l'Isaac Bielsa i el Josep Van Gorkom, i ens acompanya aquí també l'Àngel Lorenzo, el president de l'executiva local a Sitges. I ho fem després d'una setmana, com vosaltres sabeu i d'alguna manera també heu patit, que ha estat plena de comunicats, de declaracions, de compareixences, de contradeclaracions entre els partits que fins ara conformaven el govern municipal i, evidentment, després també les reaccions dels partits de l'oposició. És evident que el moment que vivim requereix que els que som el grup majoritari a l'Ajuntament de Sitges avui també us expliquem què és el que pensem i què és el que creiem que ha de passar a partir d'ara sobre aquesta crisi de govern a Sitges, una crisi de governança que és evidentment la crisi més gran des de que va començar aquest mandat, i nosaltres diem sense cap tipus de problema aquest mandat tan absolutament desafortunat. Permeteu-me que faci aquesta introducció, no? Perquè per nosaltres ja ens preocupa i ens neguiteja una mica, no? La ciutadania en aquests moments crec que no està entenent gaires coses. Entenem que Sitges no necessita assistir a aquesta batalla pública que d'alguna manera estem protagonitzats els que formem part de l'Ajuntament de Sitges. Nosaltres per això hem volgut esperar aquests dies a escoltar tothom, a valorar i avui també, evidentment, a demanar responsabilitats, perquè el que estem vivint no és una crisi puntual, no és una crisi més perquè hi ha un partit que ha sortit del govern, ni una discussió entre socis, ni que marxi un grup municipal. És una crisi, com us deia, molt profunda de governança, de projecte i de lideratge de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Per nosaltres és important que Sitges avui entengui que som aquí perquè això ja va començar molt malament, no? I és la conseqüència d'un govern que va néixer per barrar el pas. Aquesta crisi no comença aquesta setmana ni des dels dies que durant aquests dies s'ha fet referència a que es feien les negociacions per consumar o fer possible el canvi d'alcaldia que es va pactar l'any 23 en el nou govern municipal. Aquest govern al final, i s'ha anat demostrant i us farem també una mica de relat dels fets, va néixer amb un únic objectiu compartit i molt clar, que era simplement el de barrar el pas a la candidatura que havia guanyat les eleccions de les municipals. Ni Esquerra Republicana, ni Sitges Grup Independent, ni per suposat els comuns compartien una mateixa visió de Sitges. I això ho hem vist un dia darrere un altre, un ple darrere un altre i també doncs, entre cortines, entre bambalines, a cametes, com us agradi més la metàfora a les discussions que d'alguna manera o altra han anat arribant de manera recurrent i consecutiva cadascuna dels dies i vinculades als projectes que ha intentat tirar endavant aquest govern. El que ha esclatat públicament, un nou esclat públic, no és una anomalia, és aquesta conseqüència que era, i vosaltres que ens heu seguit, previsible, no?, d'un govern sense ànima, sense cohesió i, reiterem, i molt important, sense projecte, perquè encara ara, el juliol del 26, quan falta menys d'un any per a les eleccions municipals, encara estem esperant el pla d'actuació municipal, que no ha arribat i, evidentment, com poden comprendre tots els sitgetans i ho sabeu també els mitjans de comunicació a aquestes alçades, ja no arribarà. Per nosaltres és important fer pedagogia i explicar això, perquè al final el pla d'acció municipal no és un document burocràtic i tampoc és un tràmit administratiu, és el document que ha d'explicar i que explica a la ciutadania quin és el projecte de govern per Sitges, quines són les seves prioritats, quins objectius es fixen i quines actuacions es comprometen a executar, amb quin calendari també i amb quins recursos, no? Res de tot això ha passat. Més de 3 anys després no hem vist cap projecte. A partir d'aquí, amb aquest retrat i amb aquesta realitat, què és el que creiem que ha de passar a partir d'ara per intentar evitar que passin pitjors coses de les que han passat políticament a Sitges en aquests 3 anys de mandat? Aquest govern en minoria i amb aquesta alcaldessa que malauradament està sent incapaç de llegir la realitat, creiem clarament que Aurora Carbonell i David Martínez amb els seus responsables, amb els seus corresponents grups municipals, han perdut absolutament el principi de realitat, que estan transitant en una realitat absolutament paral·lela, i per tant entenem que com a mesura immediata l'alcaldessa Aurora Carbonell s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança. En aquests moments el govern de Sitges té 7 regidors i exactament el doble, 14 a l'oposició. Fins i tot aquells que van donar la seva confiança en la constitució del govern ja no hi són. I no parlem només dels comuns. Recordem que Guanyem Sitges, la CUP, va fer possible la investidura d'Aurora Carbonell. La CUP, Guanyem Sitges, ja ha dit que no continua avalant el full de serveis d'aquest govern. Recordem que Nacho Rubí, per primera vegada, per cert, ahir en declaracions al mitjà de comunicació, reconeixia que no va ser ell qui va marxar del govern, sinó que va ser Aurora Carbonell qui la va expulsar del govern. I ara, en aquest últim capítol lamentable, també han estat els comuns, que entenem que per no fer doncs, un paper difícil d'entendre, han hagut de marxar de govern perquè Aurora Carbonell no ha volgut complir el seu compromís de cedir el darrer any d'alcaldia al pacte que li va permetre, tot i no guanyar les eleccions, revalidar la seva condició d'alcaldessa. Per tant, si estan tan segurs que el que estan fent és transformar i treballar per Sitges, nosaltres entenem que l'alcaldessa no ha de tenir absolutament cap problema en sotmetre's a una qüestió de confiança. Entenem que si no ho fa, el seu únic objectiu no és Sitges, sinó ella mateixa i aferrar-se a la cadira. I tot això no ho diem per una qüestió de visió, ni d'opinió, ni subjectiva, ni de valoració política. Mireu, a nosaltres ens agrada sustentar el nostre raonament i el nostre posicionament polític amb fets, no amb opinions. Per què creiem que la situació és greu? Per què creiem que Aurora Carbonell no pot continuar ni un moment més si no es sotmet a una qüestió de confiança? Doncs perquè a Sitges en aquests moments res està funcionant. Tot el que us relatem a continuació són fets que quan acabi aquesta compareixença pot comprovar qualsevol sitgetà o qualsevol sitgetana. No podem tolerar de cap manera que s'autonomenin transformadors, però ni molt menys que s'anomeni a un govern progressista i sensible amb les persones. Per què? Perquè en aquests moments Sitges no té al dia un dels serveis més importants d'atenció a les persones, el SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que va acabar amb una licitació que va ser recorreguda i anul·lada, encara està pendent que es posi en ordre. Continua funcionant el servei sense que la licitació estigui correctament adjudicada. 3 anys després, i per tant, un mandat i mig llarg després, les treballadores de les llars d'infants, malgrat les promeses, malgrat les declaracions i malgrat tota la propaganda que hem hagut d'escoltar continuen tenint exactament les mateixes condicions que al principi d'aquest mandat. Promeses, licitacions que s'han hagut d'aturar, que han hagut de revisar precisament les seves condicions i fins ara l'única i pura realitat és que les condicions a les que es van comprometre no han millorat. Volem parlar també de la gent gran. Aquí a prop tenim el casal de Pau Casals i no gaire més lluny el casal de Joan Maragall, dos equipaments municipals que estan en condicions, sobretot el cas del carrer Pau Casals, com en alguna ocasió va dir, crec que la regidora Tubau, amb actuacions de xapa i pintura que no permeten tenir en condicions òptimes aquells espais que volen compartir les nostres persones grans. Però és que a més d'això, a més de la falta de voluntat de transformar aquests espais, resulta que tampoc han dotat de l'equip humà i del personal necessari perquè quan les persones que se n'ocupen tenen dret a fer vacances o han de marxar del seu lloc de treball per atendre les seves qüestions personals, els casals literalment queden tancats. I a aquest govern li és absolutament igual, malgrat que reiteradament ho hem denunciat i hem demanat que es revertís aquesta situació. Més coses per desmuntar la propaganda a la que ha castigat Sitges aquest govern. Aurora Carbonell i Cristina Guiu van tenir la barra, i permeteu-me que m'expressi amb aquests termes, el dia després que Carme Gasulla fes la roda de premsa anunciant els motius de la seva sortida de govern, denunciar un refugi climàtic a l'espai de Can Robert. Us convido a que avui o demà, a aquesta hora, a les 5 de la tarda, a les 6, quan hi ha tota l'escalfor del dia, aneu a seure a un dels nous bancs que hi ha en aquest suposat espai de refugi climàtic. Porteu, si us plau, un coixí o, si no, una crema que us protegeixi de les cremades posteriors, perquè això és exactament el que necessitareu. Evidentment, també us recomano que feu un tour, com vam fer l'equip de Junts per Sitges a les hores de màxima calor, a les 3 de la tarda, per exemple, per anar a obrir la porta d'un dels refugis climàtics que està venent el govern municipal. Ni la Biblioteca Santiago Rossinyol, ni la Biblioteca Roig i Reventós, ni el casal de Pau Casals, ni el casal de Joan Maragall estan oberts per atendre una persona que a aquella hora necessiti d'un refugi climàtic. Evidentment, s'han de buscar altres opcions que en cap cas són espais públics i que, per tant, no poden atendre aquesta necessitat. I rebem moltíssimes queixes, també us parlava de la gent gran, però és molt important per nosaltres parlar dels infants. En aquest moment, Sitges no té ni un sol parc infantil amb un tendall, amb una protecció que posi aixopluc de la calor i del sol als nens que durant alguna hora del dia necessiten ocupar aquests espais públics. Aquesta és la realitat. Qualsevol sitgetà, qualsevol sitgetana pot fer un recorregut per aquestes qüestions bàsiques que entenem que serveixen per millorar la vida de les persones, perquè per nosaltres, per Junts per Sitges, al final, el sentit de fer política i de tenir la voluntat de gestionar un poble i, per tant, fer-ho des de l'Ajuntament significa fer millor i facilitar la vida de les persones, justament tot el contrari del que està passant en aquests moments. I permeteu-me que ens allarguem una miqueta en aquest repàs, en aquest recorregut, perquè per valorar el moment d'indigència política que viu Sitges és molt important no oblidar algunes coses molt greus que han passat sota la responsabilitat, sota les mentides i les males pràctiques d'Aurora Carbonell i el seu govern. I com podeu comprendre, no puc deixar en un dia com avui de recordar que a dia 16 de juliol Sitges no té cap piscina pública, cap piscina descoberta d'ús públic, ni el Club Natació ni el Club de Mar. Han contestat un cop més faltant a la veritat, perquè el Club de Mar i el Club Natació Sitges, si bé és veritat que no eren equipaments estrictament municipals, històricament, de tota la vida, han estat espais oberts per a que els nens de Sitges poguessin fer activitats, per exemple, de les activitats multiesportives. És molt important reiterar aquests dos punts, el Club Natació Sitges i el Club de Mar, perquè més enllà de que tenien un equipament que en èpoques d'estiu s'utilitzava, és important veure que no és que només no hagin sabut gestionar, sinó que han provocat pèrdues patrimonials que entenem que són irreparables. El cas del Club Natació Sitges, un cas absolutament fosc, del que encara no coneixem la resolució final, perquè encara no sabem on són els 2,4 milions d'euros que per subhasta va adjudicar l'alcaldessa Aurora Carbonell, exactament no sabem qui, suposa una pèrdua patrimonial irreparable de primer nivell. En l'àmbit patrimonial, en l'àmbit d'equipament, però també en l'àmbit immaterial, perquè al final estem parlant d'un club esportiu centenari i que ha vist néixer esportistes que afortunadament ara estem veient moltes vegades als mitjans de comunicació que estan tenint resultats meravellosos però que malauradament han hagut de marxar perquè Sitges no els ha sabut retenir i els ha expulsat. I si parlem del Club de Mar, més enllà que no tinguem la piscina Maria Teresa, aquí hi ha una qüestió molt més greu i és el deteriorament del nostre litoral. Aquest és un dels exemples en el que l'alcaldessa Aurora Carbonell més ha intentat mentir als sitgetans i a les sitgetanes, perquè l'única realitat és que el govern municipal, en mans d'Aurora Carbonell, no ha fet absolutament res ni cap negociació en cap administració superior per negociar una resolució positiva pel poble de Sitges. El Club de Mar, en mans de l'entitat que fos, evidentment públiques i amb un ús que s'hagués determinat, ara podria ser del poble de Sitges. En aquests moments no només està tancat, sinó que a més també està ocupat. El mateix passa amb l'antic restaurant Kansas i molt ens temem que si no ens ve a veure la Mare de Déu i es produeix un miracle en poc temps, passi el mateix amb el restaurant Pícnic. Ens posem a la vostra disposició per documentar-vos en papers totes les actuacions que des de Junts per Sitges i en la col·laboració dels nostres grups parlamentaris, tant a Madrid com al Parlament de Catalunya, hem dut a terme per capgirar aquesta situació. I fixeu-vos, just ahir parlava amb una diputada al Parlament de Catalunya i si ara mateix el Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya volguessin, demà tindríem protegit el Club de Mar, el Pícnic i el Kansas. Per què? Perquè a proposta de Junts per Sitges es va tirar endavant una proposta de resolució per declarar BECIN, que vol dir Bé Cultural d'Interès Nacional, aquests equipaments. Una proposta de resolució que, d'altra banda, va comptar amb el suport majoritari de la cambra i que, per tant, no entenem per què està en un calaix ni aturada. És una pregunta que llanço als mitjans de comunicació i que convido els sitgetans que facin els representants tant del Partit dels Socialistes de Catalunya com també d'Esquerra Republicana, perquè allà hi ha una proposta de resolució que està esperant a que el nostre patrimoni, que el nostre litoral, la primera línia de mar tan important i necessària per Sitges, doncs quedi protegida per sempre. En el repàs també vull fer un relat molt ràpid de l'àmbit de la cultura, de l'educació i del patrimoni, perquè un curs més, malauradament, 20 anys després, l'Escola Municipal de Música començarà el curs al mes de setembre en unes condicions lamentables, en un equipament que no ha estat capaç de tirar endavant de manera accelerada i sobretot en cap tipus de visió de projecte aquest govern. Altres coses molt més greus en l'àmbit patrimonial, en l'àmbit educatiu i en l'àmbit cultural. Els sitgetans hem hagut de suportar que es facin vídeos propagandístics un darrere l'altre en un equipament que ha obert després de 30 anys. Molts ja sabeu que segurament m'estic referint al Patronat, al carrer Parellades. Aurora Carbonell, David Martínez, Cristina Guiu, responsable també d'equipaments, han tingut la barra d'obrir al públic el Patronat sense que compleixi les més mínimes condicions d'accessibilitat. Això vol dir que ara, avui, si estés obert, que no ho està, una persona amb problemes de mobilitat, per suposat amb una cadira de rodes, no pot de cap manera, a no ser que porti doncs, un suport important de 3 o 4 persones, no pot de cap manera accedir al Patronat. Un edifici que després de 30 anys s'ha obert sense que hi hagi un ascensor funcionant, amb els vitralls patrimonials i catalogats trencats i en unes condicions d'higiene més que qüestionables. Això sí, el govern no compleix per ell i pels equipaments públics allò que és absolutament necessari, però en canvi està sotmetent a un calvari permanent a les entitats de Sitges i em refereixo clarament al Prado i al Retiro. I permeteu-me que en aquest moment faci un incís a una notícia lletja provocada precisament també per aquesta falta d'acompanyament de l'Ajuntament, del Govern Municipal a les entitats. El Festival Internacional de Cinema de Catalunya, el nostre festival, l'esdeveniment que més projecta Sitges al món, un any més no podrà utilitzar el Retiro en la seva edició d'aquest any 2026. I aquí també hi ha una responsabilitat, hi ha sobretot una responsabilitat municipal i nosaltres la denunciem públicament perquè al cap i a la fi el Retiro no ha rebut l'acompanyament necessari perquè, entre moltes d'altres coses, aquest any s'hi pogués celebrar de nou el Festival de Cinema. No m'entretinc més aquí, però en qualsevol cas aquest repàs no pot acabar sense dir una de les coses més importants, allò que fa que els sitgetans tinguem el nostre orgull de pertinença, que ens agradi trepitjar els nostres carrers, però sobretot també que ens agradi doncs, acompanyar els turistes o els visitants quan ens escollem per venir aquí, perquè al final som un poble meravellós i un racó de món privilegiat, però resulta que aquest racó de món privilegiat ara està especialment maltractat perquè està molt brut. Entre d'altres coses, està molt brut perquè aquest govern fa 3 anys, gairebé 3 anys, que no té contracte de neteja. Aquí també ens han mentit. Han intentat buscar comparacions amb mandats anteriors quan el contracte de neteja es prorrogava, però és que ara no tenim pròrroga. I aquesta és precisament la gravetat i la magnitud de la tragèdia. La regidora responsable, la senyora Guiu, va admetre en sessió plenària que s'havien oblidat de prorrogar el contracte més important d'aquest Ajuntament. Han castigat els sitgetans, els comerços, els veïns, els particulars, amenades i vingudes sobre la col·locació dels contenidors. I a hores d'ara, a mes de juliol, en plena efervescència estiuenca, amb Sitges amb moltíssima gent, no tenim contracte de neteja i tampoc tenim notícies de quan entrarà en vigor i sobretot d'exactament quines són les millores i les modificacions que portarà per Sitges. Tot això passa al centre, passa a tots els barris i a les organitzacions, des de les botigues, passant pel poble de Garraf, fins a arribar a Can Girona. Aneu a qualsevol racó de Sitges, parleu amb qualsevol veí i us costarà moltíssim trobar algú que estigui content amb l'estat de la nostra via pública, el manteniment de la jardineria, etc, etc. Aquesta és la realitat del mandat. Nosaltres us estem parlant de fets constatables, no són opinions de Junts per Sitges, són fets que reiterarem i reiterarem qualsevol ciutadà pot comprovar. Per tant, entenem que l'alcaldessa, si vol mantenir la seva legitimitat política, que nosaltres entenem que no en té absolutament cap, ha de sotmetre's a aquesta qüestió de confiança, perquè per nosaltres és important clarificar la situació, que s'assumessin responsabilitats i posar fi també a l'ambigüitat institucional que avui viu Sitges. I és aquí on m'avanço una miqueta, perquè suposo que si no els mitjans de comunicació m'ho preguntareu, és aquí on nosaltres, Junts per Sitges, el partit que va guanyar les eleccions el 23, us diem clarament que no es donen les circumstàncies per una moció de censura. Per què? Perquè fem números i perquè Sitges pugui materialitzar una moció de censura calen 11 regidors. Vosaltres mateixos heu escoltat, heu pogut preguntar als altres partits i hi ha partits que no estan disposats a que es produeixi aquesta moció de censura. Però de la mateixa manera que us diem això, i nosaltres som conscients de que no perdrem el temps en converses estèrils que no portaran absolutament enlloc, us volem dir que Junts per Sitges exercita el paper que li correspon com a força majoritària a l'Ajuntament de Sitges i hem parlat, no ara, sinó durant tot el mandat, amb tots els partits polítics. I, de fet, en aquest punt vull recordar propostes que han sorgit des d'aquest grup municipal i que han tirat endavant decisions que després el govern no ha complert. Vull recordar-vos el ple extraordinari sobre l'emergència educativa que va ser promogut per Junts per Sitges conjuntament amb el grup municipal de Guanyem. I un altre de molt important, el d'aturar la subhasta del Club Natació Sitges. Aquella proposta d'acord que va presentar Junts per Sitges va comptar amb la complicitat de tots els grups de l'oposició. Això vol dir des de Guanyem, des de la CUP, fins a Vox. Han estat, però, moments puntuals. I la realitat és que, tot i que nosaltres hem entès que aquest govern va començar per la porta de darrere i va començar a caminar pocs dies després en qüestions molt greus que encara no s'han aclarit, hi ha hagut sempre, a l'altra banda, algú que ha ajudat a que aquest govern continués caminant en males condicions i malmetent Sitges i els sitgetans. Animo a tots Sitges, animo als mitjans de comunicació, que repasseu l'hemeroteca i cerqueu el ple de novembre de l'any 23, on es va decidir que l'Ajuntament de Sitges no es presentés com a acusació particular davant dels fets del tercer sector encara per aclarir. Aquella decisió que no poguéssim aclarir com a institució i ser garants com a institució d'uns fets molt greus que van succeir només començar el mandat, es va tombar gràcies a la complicitat de Vox, un partit que està teòricament a les antípodes del que ells diuen que és un govern progressista. En aquells moments, el vot de Vox i el vot de qualitat del que va fer d'alcalde en aquella votació, el senyor David Martínez, va permetre que a hores d'ara, 3 anys després, a Aurora Carbonell i el seu govern gairebé hagin aconseguit que ningú recordi que l'alcaldessa i membres del govern tenen causes pendents molt importants als jutjats de Vilanova. Nosaltres no ho diem cada dia, perquè entenem que això poc contribueix a afavorir el bon clima i la vida i el que esperen els sitjatans de nosaltres, però que no ho diem cada dia no vol dir que ho oblidem i no vol dir que en un moment de gravetat institucional com l'actual no deixem de recordar que aquests fets continuen encara damunt la taula. Hem de recordar que al final aquest govern no ha estat capaç d'aprovar ordenances fiscals, però sí uns pressupostos que van tirar endavant gràcies al PSC, que nosaltres evidentment respectem la decisió de cadascun dels partits de l'oposició, però que evidentment doncs, han marcat quines eren les línies vermelles i la voluntat real de poder canviar el que està passant a Sitges. Per tant, a nosaltres no ens serveix que es digui que això està esgotat i que Sitges necessita un canvi quan hem tingut moltes oportunitats per tirar-lo endavant, però en realitat s'han primat altres coses abans que el futur i el bé de Sitges. Per tant, en relació al tema de la moció de censura, ja us dic que no hi perdrem temps perquè simplement els números no surten. A partir d'aquí, què és el que farem nosaltres? I acabo per posar-me a la vostra disposició. Doncs continuar fent el que portem fent exactament des del primer dia després d'haver guanyat les eleccions i no poder governar. Amb la màxima seriositat, amb el màxim rigor i sense perdre la il·lusió, treballar cada dia a peu de carrer. Molts sitgetans saben que hi som cada vegada que han despenjat el telèfon, que ens han escrit mitjançant les xarxes socials o que ens han enviat un missatge, i això és exactament el que continuarem fent des d'aquí fins al proper maig del 27, quan Sitges celebrarà unes noves eleccions municipals. Treballarem a peu de carrer i, evidentment, a banda de demanar que l'alcaldessa se sotmeti a una qüestió de confiança, demanarem i fiscalitzarem el govern com ho hem fet des del primer dia. I ho farem en positiu i no permetem que menteixin més. És evident que qui governa té a la seva disposició tots els recursos comunicatius per tergiversar i manipular la veritat. Però la veritat és que si en aquest any 26 Sitges té uns pressupostos prorrogats és perquè Aurora Carbonell ha preferit prorrogar els pressupostos abans d'arribar a un acord molt fàcil de complir amb Junts per Sitges. Imagineu-vos, només els demanàvem que els 2,4 milions d'euros que arribessin a la caixa de l'Ajuntament de la venda de la prometació els destinéssim a les necessitats dels equipaments, als clubs i les entitats esportives. Simplement no van voler i van preferir prorrogar els pressupostos i no tirar-los endavant abans de poder dir que havien arribat a un acord amb Junts per Sitges. També us hem de dir, i ens avancem ja, que hem conegut que un altre dels partits de l'oposició, en aquest cas, i no m'agrada, però malauradament abans de que passi ja us diem quin és el nostre posicionament, perquè respon a una d'aquestes estratègies de la complicitat entre el govern progressista i l'extrema dreta, que Vox ha anunciat que farà una proposta de recusació a l'alcaldessa. Sabem que això no va enlloc i sabem que això respon a una estratègia, perquè si es presenta una vegada i no prospera, com és obvi perquè hi ha un pacte antifeixista que, per cert, només ha complert Junts per Sitges, doncs ja durant aquest mandat no se'n podrà tornar a fer cap altre més. Però tot això és avorrit, tot això és complicat d'entendre, tot això és costerut i nosaltres estem aquí perquè els sitgetans i les sitgetanes entengueu que hi ha encara grups municipals que pensem que una altra manera de governar, i sabem que una altra manera de governar Sitges és possible. Mentre això no sigui possible des d'una posició de govern, des de l'oposició, recordar que estem en absoluta disposició d'escoltar tot aquell que pensi que podem ser d'utilitat en aquests 11 o 10 i escaig mesos que falten fins a arribar a les eleccions i, per tant, transmetre aquest missatge, no? que continuarem fent exactament el mateix, escoltant i construint una alternativa, sobretot i molt important, amb il·lusió i sense sectarismes. I sense més, a la vostra disposició, jo mateixa o qualsevol dels regidors pobres que estan aquí al meu costat per aclarir alguna de les qüestions que no hagi pogut quedar-vos clara. He parlat massa, necessito una mica d'aigua. Alguna pregunta? Sí, he preferit també explicar-vos i fer-vos el relat. Amb el tema, per nosaltres és molt important, perquè fixeu-vos, com que passen malauradament tantes coses, al final només un comentari, no? Els grups municipals que treballem des de l'oposició diguéssim que no nosaltres tots, és a dir, nosaltres treballem amb els nostres propis recursos i moltes vegades oblidem coses que han passat, no? Però aquests dies, a més d'escoltar tots els companys de tots els grups municipals, hem fet un repàs, no?, de les coses que havien passat i del per què hem arribat a aquesta situació. I no ha arribat només el govern per ell mateix, ha arribat perquè hi ha hagut crosses en moments determinats, en cada moment, per qüestions diferents que han permès que aquest govern continuï. I no ens agrada lucubrar i, per tant, sabem que això continuarà sent així fins a final de mandat. I permeteu-me que faci un apunt més que no he fet i que és una de les altres coses que aquí segueix l'actualitat municipal, segurament ens ha sentit dir en els plens, que hi ha una altra qüestió que ens preocupa moltíssim, que és la interna, és la cara que potser es veu menys, però que també potser els ciutadans pateixen, no? I és que una de les coses que ha passat sota aquest govern és que han trinxat, literalment trinxat, l'equip humà de l'Ajuntament de Sitges. Això és greu, és preocupant i a nosaltres ens fa molt patir. No són opinions, hi ha fets constatables. Qualsevol persona que tingui interès, l'encomano que demani un dia hora amb els sindicats majoritaris de l'Ajuntament de Sitges i els hi pregunti quantes demandes, quants procediments judicials oberts hi ha hagut de mitjana en tot aquest mandat per avançar-vos i facilitar-vos la feina. Ja us dic jo que més de 200 treballadors han hagut de recórrer als tribunals per aquesta lamentable gestió i perillosa gestió del govern d'Aurora Carbonell i David Martínez al capdavant de l'Ajuntament de Sitges. No volia deixar-me de banda els treballadors municipals, als qui vull enviar també un missatge per encoratjar-los, perquè sé que no estan passant bons moments, perquè sé que estan desanimats, perquè ens verbalitzen de moltes maneres diferents, que tenen poca confiança, i nosaltres el que volem és dir-los que no és així, que sabem que falten encara uns mesos d'usos, però que una altra manera de governar aquest Ajuntament és possible i que això forçosament haurà de passar a partir del maig de l'any vinent.
0: Tot aquest llarg speech que feia ahir Mònica Gallardo, la portaveu de Junts per Sitges, en el marc del que ha estat la notícia política d'aquests dies a Sitges, la marxa dels comuns del govern municipal i aquesta darrera referència que feia Mònica Gallardo en relació a la situació també dels treballadors de l'Ajuntament. No sé si podem apuntar alguna cosa més,
1: no,
0: Carola,
1: només,
0: però...
1: Només afegir que a l'Eix Diari apareix també un escrit de la presidenta Esquerra, del grup d'Esquerra Republicana de Sitges, Judit Guirau, també parlant d'aquesta situació, d'aquest pacte, i explicant, doncs, d'alguna manera reiterant la versió d'Esquerra Republicana. Fins aquí acaba...
0: Sí.
1: De moment
0: podem dir que tanquem
1: aquest primer episodi,
0: parèntesi d'aquest episodi, sí, que hem viscut políticament parlant aquests dies,
1: sí, del qual amb l'únic partit del que no hem tingut declaracions han obert a la ràdio, s'ha del Margalló, que s'ha remès a un comunicat. No sabem però si més endavant en voldrà fer de declaracions, i en tot cas en dues setmanes hi ha ple municipal i m'imagino que al ple municipal el tema es parlarà i es tractarà. Per tant, primer capítol, entenem, d'aquesta crisi de govern. De moment el tanquem aquí.
0: Molt bé. 10:57. Carola, gràcies. Fins aquí una estona.
1: Fins ara.

El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou.

0: Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: I agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? L'obro o no l'obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
2: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa, això ja no hi és.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: les 11 en punt del matí, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Sitges van presentar ahir l'anomenat Pla Espigó 2026, un pla que pretén reforçar el dispositiu de seguretat durant l'estiu. Les dades indiquen que el 60% dels delictes es cometen precisament durant l'estiu i amb aquest pla es pretén de rebaixar-los, especialment en l'àmbit dels furts i dels robatoris a domicilis, a vehicles o bé amb violència. Per aconseguir-ho, es reforcen els Mossos amb una trentena de nous efectius, entre ells 6 comandaments, i la policia local incrementa les hores extres. El pla, que analitza els moments i indrets on es cometen aquests actes delictius i tracta d'anticipar-se aplicant la prevenció, va aconseguir l'any passat reduir un 15% els delictes comesos. Ho van explicar ahir, en roda de premsa, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, acompanyada del cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra Sitges, David Camacho, i també del cap de la policia local de Sitges, Jordi Altarriba.
1: Primer de tot, vull... Gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació d'aquest dispositiu de seguretat tan important per Sitges. I primer de tot voldria donar les gràcies a la policia local de Sitges i als Mossos d'Esquadra, precisament perquè la bona coordinació fa possible que aquest operatiu funcioni i funcioni amb la màxima eficàcia. Com bé sabeu, Sitges durant els mesos d'estiu viu el moment de màxima activitat de milers de persones també que ens venen a veure i l'activitat recurrent que hi ha cada estiu, i per tant aquest increment de població és una gran oportunitat pel municipi, evidentment, però també comporta una important responsabilitat per garantir sobretot que aquesta activitat es desenvolupi sobretot en un entorn segur, ordenat, de convivència, tant pels que vivim aquí cada dia com pels que les persones que ens visiten. Per tant, per nosaltres, pel govern municipal, la seguretat, evidentment, és una prioritat. I ho és perquè és una condició imprescindible, no?, per garantir aquesta qualitat de vida que deia, no?, i sobretot per l'experiència, que tingui una experiència positiva a totes aquelles persones que ens visiten i que puguin fer una bona difusió de Sitges com a destinació turística i com a vila segura, no? Precisament per això avui presentem aquest Pla Espigó, que de fet l'any passat també es va fer, i aquest, ara presentem el Pla Espigó 2026, que és un pla, un dispositiu que està absolutament consolidat i que és fruit d'aquesta bona coordinació entre la policia local de Sitges i els Mossos d'Esquadra. És un model de treball basat sobretot en la prevenció, en la proximitat i en la coordinació dels cossos. I de fet, sabem que funciona perquè les dades així ens ho diuen. Ara ells ens detallaran ara molt millor les dades que tenim, però jo vull destacar sobretot que l'estiu passat, gràcies a aquest dispositiu conjunt, els delictes van disminuir en un 18%, que és molt important, i també es van reduir de manera molt significativa furts, robatoris amb violència, robatoris a l'interior dels domicilis i dels vehicles. Per tant, tot això no és fruit de la casualitat, sinó, com dic, és fruit d'aquesta bona preparació, d'aquest bon pla i d'aquesta bona coordinació.

0: I per això volem treballar de la mateixa manera i ara ens presentaran ells aquest pla Espigó 2026 i per tant ara els responsables d'aquesta operació explicaran, en Jordi Altarriba com a inspector de la policia local i en David Camacho com a sotsinspector de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Per tant, endavant, inspector.
1: Bon dia, gràcies. Bé, com deia l'alcaldessa, els bons resultats d'aquest pla d'estiu d'Espigó 2025 doncs ens ha fet, diguéssim, emprendre o tornar a executar doncs un dispositiu molt similar per enguany, com bé deia, no? Per garantir la seguretat de tots els que ens visiten i també, evidentment, dels ciutadans i ciutadanes, no?, del municipi. Nosaltres basem en un increment del patrullatge preventiu, com també bé deia, no?, sobretot tant al nucli d'aquí de Sitges, les urbanitzacions, al nucli de Garraf també i a les botigues de Sitges. Val? Llavors, bàsicament en tres eixos, que és la part de seguretat ciutadana, la part de trànsit i seguretat viària, no?, i una part també de policia administrativa o de les infraccions administratives o actituds incíviques. No? I vale, bàsicament és això, és aquesta prevenció, aquest treball coordinat, com bé deia, que és fonamental, no?, i tot aquest patrullatge nosaltres que fem, sobretot la prevenció, no?, que ens creiem que ens han donat bons resultats fins al moment i per tant tornem a endegar-ho aquest any, com bé deia, l'any passat aquesta reducció d'un 18%, que és una dada molt rellevant i important, doncs ens fa això, no?, de que posem en marxa aquest pla altre cop d'estiu, en aquest any, no? També dic que aquest pla ja fa pràcticament un mes i mig que està funcionant, o sigui, va començar el 1 de juny i s'allargarà fins al 30 de setembre. Fins al 30 de setembre, que podríem dir que quasi quasi l'allargarem fins a mitjans d'octubre, perquè després ve el Festival de Cinema i d'alguna forma o altra, diguéssim, també tenim un dispositiu especial i per tant ens n'anem bàsicament mitjans d'octubre en tot el dispositiu engegat. I ara, si cas, passaria la paraula amb el David Camacho.
2: Gràcies, alcaldessa, David. Bé, com han dit tant l'alcaldessa com l'inspector de la policia local, el pla Espigó va iniciar el 1 de juny, finalitzarà el 30 de setembre i, com diu l'inspector, bueno, es podrà allargar fins a mitjans d'octubre pel cinema. És un pla que s'executa a partir de l'1 de juny, que s'executa a partir de l'1 de juny, però que es comença a treballar molt abans de l'1 de juny, perquè l'Espigó és l'execució d'aquest pla. Però per poder treballar s'han d'obtenir dades i s'han d'analitzar les dades i hem de veure on es produeixen els fets delictius de la ciutat. Per tant, nosaltres comencem a treballar el dispositiu Espigó finals d'abril, principis de maig. A principis de maig ja vam detectar els primers robatoris d'interior de vehicle relacionats amb el pla Espigó, amb gent que es dedicava a robar interiors de vehicles que venien de fora aquí a Sitges expressament, i ja vam dissenyar i ja vam planificar tots els serveis específics pel Pla Espigó per treballar i per executar sobre aquestes tipologies delictives. El Pla Espigó treballa els furts, treballa els robatoris interior de domicili, treballa els robatoris interior de vehicle, els robatoris violents i, com no podia ser d'una altra manera, tots aquells delictes contra la llibertat sexual. El balanç que puc donar avui, avui és dia 16, de veritat, a 16 de juliol des de l'1 de juny, és bo. És un balanç de dades molt bones. Anem amb la mateixa línia que les dades del 2025, de l'estiu passat. Falta molt estiu, falten 2 mesos i mig, 3 mesos perquè acabi el Pla Espigó. No em vull avançar a dir que anirem a, que tindrem millors dades que les de l'any passat, però sí que puc dir que en data d'avui les dades són molt bones. Sense poder donar una data concreta, no vull donar una data concreta perquè, però sí que puc dir que les dades són molt bones.
3: Aleshores, a veure, per una banda, clar, una cosa és la reducció de delictes, sí. I una altra cosa és la percepció que a vegades té el ciutadà sobre el nivell de criminalitat que pot haver en un determinat lloc. Sitges hi ha molta presència de visitants i aleshores també doncs això té un efecte crida pels delinqüents. Aleshores, diguem, com es contrapesa aquesta reducció pràctica respecte de la sensació, de la percepció?
2: Explicant-ho. és la manera explicant-ho. I com ho expliquem? Doncs de manera més oficial amb les juntes locals de seguretat, que es van a l'Ajuntament de Sitges i són dades públiques que tothom pot consultar, i reunim-nos periòdicament, si no dic setmanalment, amb diferents representants d'associacions, associacions de veïns, de comerciants, que ens transmeten, que són els que ens transmeten aquestes inquietuds, i ens reunim amb policia local, extraiem les dades i els expliquem. I ells són els altaveus, no? I són els altaveus que han de transmetre, doncs, a la resta de la ciutadania, doncs, aquestes dades.
4: L'any passat diré que va haver un reforç de gens prominents de l'acadèmia que acaben de sortir. Aquest any també es preveu? Em sembla que parlaves, no sé, un 10%, recordo.
2: Més. Més. Aquest any més. Aquest any més.
4: Aquest any més, sí. De quan, sí. Quin percentatge estaríem parlant?
2: 30. 30 efectius.
4: 30 efectius.
2: Aproximadament. Entre, aquest any ens reforcen entre gens i comandaments. Tenim un reforç de 6 comandaments. 6 comandaments, 3 caporals i 3 sergents que s'incorporen. I la resta són agents. És a dir, ens anem a una trentena d'efectius. És un reforç, és el reforç, jo crec, més gran que hem tingut mai aquí a Sitges durant l'estiu.
1: I aquí també s'ha d'afegir que també hi ha un increment de reforç, nosaltres no de persones, perquè no podem, diguéssim, perquè no tenim més gent, però sí que es fa un increment en serveis extraordinaris, no? Amb hores extres, que també reforcem segons quins dies i quines hores puntuals, que també s'ha de reconèixer que hi ha un esforç per part de l'Ajuntament, diguéssim, això, no? Per poder millorar i incrementar, perquè, com preguntava ell, una de les maneres de, diguéssim, de baixar aquesta percepció, que a vegades hi ha inseguretat, és també visualitzant més presència policial, no? O en llocs més, no sé, per exemple, l'estació, no? Que és un lloc d'aquests que també es treballa més, diguéssim, d'una forma més incisiva, no? Per què? Perquè és un lloc, això, on arriben possibles, diguéssim, autors que puguin fer fets il·lícits, i per tant, això, la presència policial, per una banda, per detectar-los, i també perquè ho vegi el ciutadà que ve a visitar-nos o que ve a passar el dia.
4: I aquí parla de l'horari nocturn, especialment divendres i dissabte. Hi ha algun dispositiu extra per risc per la final del Mundial d'aquest diumenge?
2: Això està fora del Pla Espigó, no seria dins del Pla Espigó. Es farà un reforç d'efectius, però no és dins del Pla Espigó. Però sí que farem un reforç d'efectius.
1: Es fa cada cap de setmana també, sí. L'horari de tancament de locals d'oci nocturn, també ja tenim un dispositiu especial per això tot l'estiu.
3: Per tant, per explicar una miqueta, el Pla Espigó consistiria en tenir més efectius per una banda i uns protocols potser específics d'actuació per una altra.
2: El Pla Espigó consisteix en analitzar molt bé el que està passant durant tots els estius, i d'aquest anàlisi s'extreurà quines tipologies delictives són les que més pugen a Sitges durant l'estiu. L'any passat ja vam veure que el 60% dels delictes de tot l'any es produïen entre el juny i el setembre, hi havia aquest increment del 60% dels delictes. Un cop sabem les tipologies delictives, on es produeixen, perquè els robatoris violents no es produeixen en els mateixos llocs ni en les mateixes franges horàries que es produeixen els furts, qui els produeix, els delictes, si la gent que produeix els delictes són de Sitges o són gent que ve de fora, i si són gent que ve de fora, com es desplacen fins a Sitges, si venen amb tren, si venen amb els seus vehicles propis, etc. Per tant, com ha dit l'inspector abans de la Renfe, és veritat que treballa moltíssim la Renfe, s'inverteix moltes hores, i la Renfe ens ajuda moltíssim doblant els seus vigilants de seguretat. Durant el mes d'estiu, juny, juliol, agost i setembre, doblen la seguretat de la Renfe.
1: Aquí hi ha Garraf, també. La Garraf és un nucli que no podem oblidar, diguéssim, que hi ha una estació, per tant, també és un punt d'aquests a tenir en compte.
5: I perquè abans per tot això es deia que hi havia punts en concret, com per exemple els robatoris de cotxe, doncs, potser era més a la zona de Vinyeta o a les costes del Garraf. No sé si heu detectat noves zones, perquè sempre es comenta també que quan es fa més pressió, no?, en una zona es desplaça cap a una altra. No sé si això...
1: Com bé deies, es fa una predicció, diguéssim, amb les franges horàries que tenen lloc els fets i els dies, i en funció d'això, diguéssim, s'estableix el patrullatge, diguéssim, més de saturació en un lloc o un altre, no? Tant per part d'ells com per part nostra. aquí, com deia abans també l'alcaldessa, el que és molt important també dir és aquesta col·laboració, aquesta coordinació, que vaja, en diem nosaltres, no? Ens agrada dir, és sumar per multiplicar resultats, i això jo crec que és fonamental. No?
2: I una cosa important, la inversió que està fent amb les càmeres de seguretat, és un element dissuasori molt bo, que ens ajuda moltíssim. Ja no només va després esbrinar la possibilitat de l'autoria dels autors, sinó per, com a element dissuasori. Quan arriben a un pàrquing i veuen que hi ha càmeres que estan vigilades per les càmeres de seguretat, doncs s'ho repensen més, clar.
1: Home, per posar un exemple que es veurà molt clar, no? El cap de setmana de la Prai es va detectar perquè surt un avís, no? El lector llegeix la matrícula i aquest vehicle és possible que es cometi fets il·lícits. I el van trobar al parc de Can Robert, cap de 10 minuts d'una patrulla, es van identificar i eren 4 persones, multireincidents, que al ser identificats i això, doncs van agafar i al cap de 10 minuts ja tornava a sortir l'alerta que ja marxaven de Sitges. No? Llavors, com bé deia els inspectors, és una eina que ens ajuda, o ens ajudarà encara més tot el futur el que té els que tenen en marxa.
4: Parlaves de dades de gent que decideix com és que necessites i gent que ve de fora, quin percentatge estaríem parlant?
2: No ho sé.
4: Vale. L'any passat tampoc?
2: No.
5: Vale. No sé si preocupa una mica que l'any passat les dades van ser molt bones i que aquest any es poguessin mantenir potser una miqueta de les preocupacions o una de les causes que es volia més treballar, o la voluntat era que s'aconseguís més o menys?
2: No em preocupa gens, no em preocupa gens, perquè sé que si treballem bé, els resultats sortiran. Per tant, si les dades no són tan bones com les de l'any passat al final, però hem treballat bé, mala sort, però ho hem de fer-ho bé i ja està. Per tant, no em preocupa gens.
0: Bé, doncs, per acabar, jo només voldria donar... Bueno, com heu vist, aquest pla Espigó, que ara dèiem, no?, que és el segon any, cada vegada és més eficaç, perquè anem aprenent, no?, i sobretot és prevenció, que penso que és la bona política de seguretat, no? De poder anar fent prevenció. Jo abans d'acabar sí que voldria agrair moltíssim la feina dels dos cossos. Per part de policia local, com han dit, aquest reforç d'hores extres que fan és la predisposició també de tot el cos en estar al servei del municipi durant aquesta temporada, durant l'estiu, que és quan hi ha més feina, i per part dels Mossos agrair-los moltíssim que posin aquests 30 efectius més aquí, perquè sé que això és un esforç, però també és d'agrair, no?, que tinguin en compte que una ciutat com Sitges doncs requereix d'aquesta seguretat, no? I després al final d'estiu doncs ja veurem els resultats, però és evident que això ens dona molta seguretat. I quan heu parlat de la sensació de seguretat, com bé sabeu, això és molt difícil de treballar, perquè és veritat que a vegades la gent, si hi ha moltíssima gent, a vegades tens sensació d'inseguretat perquè de seguida agafes perquè et penses que et trobaran. Si hi ha poca gent, també tens moltes vegades sensació d'inseguretat, perquè hi ha molts factors que afecten a la sensació de seguretat, no? Com és la llum, com és el carrer, com és la zona, com és el dia, com és si hi ha molta gent, molt poca gent. Per tant, nosaltres, com han dit ara ells, no? Al final és informant del que hi ha, i amb les dades penso que és com la gent se l'ha d'anar explicant, no?, aquesta sensació de seguretat o d'inseguretat que pots arribar a tenir.

0: Y ustedes ahora son los Venezuela entera. Y por eso estamos ajudant-nos entre tots.
1: Sí.
0: Los quiero.
1: Ànims a tot Venezuela des d'aquí, una abraçada ben forta, un escalf ben fort, i a vosaltres gràcies, de debò, un plaer.
2: Gràcies.
0: Gràcies. Gràcies a Sitges.
1: I fins aquí, posem el punt i final. Tornarem demà no, dilluns. Demà no, que és dissabte. Tornarem dilluns a les 9. Que passin un bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Són les 12. A aquesta hora, els veïns desallotjats fa més d'una setmana per l'aparició d'un esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro han de saber si ja poden tornar a casa seva. En declaracions al matí de Catalunya Ràdio, la consellera Sílvia Paneque només ha apuntat que no hi ha constància de noves esquerdes. El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar a Catalunya després de la sentència de la justícia europea, encara que la policia l'acabi detenint. Des de Junts, Jordi Turull l'acusa de miserable i adverteix al PSOE que la sentència de l'amnistia no refà ponts amb els socialistes. La Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona viurà la transformació més important des dels Jocs Olímpics del 1992. Aena invertirà 153 milions d'euros en unes obres que s'allargaran fins més enllà del 2030. L'icònic mural de Joan Miró es traslladarà a la TU, però encara no s'ha decidit ni com ni quan fer-ho. Mossos i agents rurals augmenten la presència a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, davant la preocupació generada pels incendis recurrents dels últims dies. El govern reitera que s'aplicarà mà dura contra els piròmans. I a l'Aragó, l'incendi que crema a prop d'Orés, a Saragossa, ja afecta 12.000 hectàrees i té un perímetre de 60 quilòmetres. El foc, encara descontrolat, ha obligat a fer evacuacions preventives. Donald Trump posa en dubte la integritat del sistema electoral dels Estats Units i acusa la Xina d'interferir en les eleccions del 2020, en el que qualifica com la vulneració més gran de dades electorals de la història. La Xina respon que això no té fonament i que no actuen mai així. L'Iran ha atacat bases nord-americanes al Golf en resposta a la sisena nit consecutiva de bombardejos dels Estats Units contra instal·lacions militars iranianes que el règim de Teheran calcula que els últims dies han fet 38 morts i 400 ferits. El Pakistan i la Xina demanen als Estats Units i l'Iran que reprenguin les negociacions. La directora de la Guàrdia Civil declara aquest matí com a imputada en el cas Leire la suposada trama per fer descarrilar causes judicials que afecten el PSOE. El jutge vol que aclareixi per què es va reunir diverses vegades amb l'exmilitant socialista Leire Díez i si va actuar contra la unitat d'investigació. Un estudi internacional en presència catalana demostra que l'actuació sobre la proteïna Tau pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en fase inicial. Tot i la prudència, perquè es tracta d'una teràpia molt experimental, els experts hi veuen una porta oberta a nous tractaments. I l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que començarà avui a l'Alt Empordà. El festival celebra 40 anys en una edició que també inclourà música de cambra i de creació contemporània i que s'allargarà fins al 9 d'agost.
1: Esports.
2: L'actualitat del Barça se centra en quatre noms. Karim Adeyemi podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana. Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. Julián Álvarez continuarà al club matalasser, segons declaracions del president de l'Atlètic de Madrid. I Frenkie de Jong i el seu entorn decidiren avui si passa per quiròfan per superar els seus problemes del genoll dret. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més, mentre que el Tour de França avui es disputa la 13a etapa. Seran 205 quilòmetres de mitjana muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el maillot groc de líder. I en bàsquet, Agustín Noval torna al Barça després d'un any de la seva cessió al bàsquet Manresa.
0: Ens queda el titular del temps, un temps que avui és assolellat amb alguns núvols al Pirineu i al Baix Ebre, risc de xàfecs locals al massís dels Ports i al Ripollès. La calor serà intensa aquesta tarda i amb xafogó també, si bé no assolirem els 40 graus enlloc. Al Pla de Lleida es poden donar valors màxims de 36 a 38 graus.
1: 3CAT Info.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.

0: Dilluns que ve podran tornar a casa els veïns de dos dels vuit edificis evacuats ara fa 10 dies per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. La setmana que ve s'hi podria afegir algun altre immoble afectat. La tuneladora està aturada. 33 municipis d'11 comarques estan en risc extrem d'incendi forestal i es mantenen 3 espais naturals amb restriccions d'accés. De cara al cap de setmana preocupa la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i els Vallès. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol al conjunt de l'Estat. Aquesta xifra és menys de la meitat del pes de l'economia catalana respecte a Espanya. La Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona viurà la transformació més important des dels Jocs Olímpics del 1992. Com a fet més emblemàtic, l'icònic mural de Joan Miró es traslladarà a la T1, però encara no s'ha decidit ni com ni quan es farà. Aena invertirà 153 milions d'euros en unes obres que s'allargaran fins més enllà del 2030. El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar a Catalunya després de la sentència de la justícia europea, encara que la policia l'acabi detenint. Des de Junts, Jordi Turull l'acusa de miserable i adverteix al PSOE que la sentència de l'amnistia no refat ponts amb els socialistes.
1: Esports. Miguel Ángel Gil, CEO de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça per Julián Álvarez. D'altra banda, Karim Adeyemi podria ser avui oficialment nou jugador blaugrana, mentre que Ter Stegen continua negociant la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam. D'altra banda, Frenkie de Jong i el seu entorn decidiran avui si passa el jugador per quiròfan per superar els seus problemes al genoll dret. També en futbol, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. Mentre que el Tour de França avui es disputa la 13a etapa, seran 205 quilòmetres de mitjana muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. I en bàsquet, Agustín Ubal torna al Barça després de la seva cessió al Bàsquet Manresa.
0: I acabem de saber, també de seguida ho ampliarem, que les produccions catalanes Sants, dirigida per Miquel Gurrea i 5 minutos más de Javier Ruiz Caldera, competiran per la Conxa d'Or al pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià. També ho farà El mal padre, protagonitzada per Eduard Fernández. El certamen començarà el 18 de setembre. Pel que fa al temps serà assolellat, alguns núvols al Pirineu i al Baix Ebre, amb risc de xàfecs locals al massís dels Ports i al Ripollès. La calor serà intensa aquesta tarda i amb xafogó, si bé no assolirem els 40 graus al lloc. Al Pla de Lleida es poden donar valors màxims de 36 a 38 graus.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen pràcticament 4 minuts de la 1 del migdia. Salutacions de qui us acompanya des d'ara i fins a les 2, Estel Batet Carles.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: I comencem amb aquesta notícia que sabíem fa poca estona. A partir de dilluns podran tornar a casa els veïns de dos dels vuit edificis afectats per l'esvoranc del barri del Putxet de Barcelona, un esvoranc que va provocar la tuneladora que fa les obres de la línia 9 del metro. És un retorn esglaonat i la setmana que ve es podria afegir algun altre immoble a part d'aquests dos que ja podran tornar a casa dilluns. Unitat mòbil a Barcelona, al barri del Putxet. Joan Garcia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Retorn de moment del 25% dels edificis. A partir de dilluns, i certificat en mà, tornaran els veïns d'11 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Són els dels blocs números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, on els tècnics autoritzen a iniciar el retorn. Sentim Pilar Díaz, delegada del Govern a Barcelona.
4: En aquest moment podem avançar el retorn de dos dels vuit edificis que es van desallotjar ara fa...

0: 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
1: Això pel que fa als veïns del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Els edificis del carrer Teodora a la Madrid encara caldrà que esperin uns dies més els veïns per poder-hi tornar, però els del número 54 podrien fer-ho d'aquí una setmana si es manté l'estabilitat. I això ho explicava Ramon Ramírez, que és el director general d'Infraestructures del Govern.
2: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans del pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
1: I el govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries. Són les mesures anunciades avui quan fa just 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat el terreny i tots els edificis. Això és tot des del Putxet.
3: Doncs és l'última hora des d'aquest barri de Barcelona. Ho hem seguit amb la unitat mòbil amb en Martí Cuní i amb en Joan Garcia. Gràcies, Joan, bon dia.
1: Bon dia.
3: Més coses quan passen 6 minuts de la una del migdia. Segons l'últim mapa de risc publicat pels agents rurals, tot i que s'han rebaixat a més de la meitat, es mantenen a Catalunya 33 municipis d'11 comarques en risc extrem d'incendi forestal. Hi ha, a més, 3 espais naturals amb restriccions d'accés. Són la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Podem ampliar aquesta informació a aquesta hora amb el cap del cos d'agents rurals de Catalunya, l'inspector Antoni Mur. Senyor Mur, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: I gràcies per atendre la trucada de 3CAT Info. Un cop superada aquesta tercera onada pràcticament consecutiva que hem tingut de calor durant aquest estiu, a les portes del cap de setmana, quina és la previsió que fan aquests dies de cara al risc d'incendi?
4: Bueno, la previsió que tenim pels propers dies és d'una lleugera millora de les condicions, perquè efectivament pues, a tindrem uns dies en què la temperatura encara no estarà normalitzada, però no tindrem, estarem ja fora de la onada de calor. Però després d'aquestes tres onades de calor sí que tenim una vegetació pues, que ha anat acumulant pues, totes aquestes condicions extremes i ha anat perdent els seus continguts d'humitat i, per tant, tenim un risc estructural bastant més elevat del que teníem pues, fa un mes. Per tant, aquesta setmana sí que a partir del dimarts, dimecres, tindrem ja previst que entri una mica de tramuntana que ens empitjorarà tota la zona de Cap de Creus, l'Albera, i també hem de preveure que a l'interior pues, es mantinguin les humitats relatives baixes. Per tant, lluny no podem baixar la guàrdia. Estem a ple estiu, encara ens queden pues, setmanes o un llarg període d'estiu i amb una vegetació ja bastant castigada per aquests episodis de calor i, per tant, molt pendents de les condicions meteorològiques que tinguem cada dia.
3: Ara vostè parlava de la humitat, també dels vents. En comparació amb altres anys, hem tingut condicions més adverses de cara al risc d'incendi o no?
4: Sí, home, efectivament. Hem tingut tres onades de calor en l'últim mes, pràcticament. Aleshores, aquestes condicions realment han sigut duríssimes. Han tingut una probabilitat d'ignició altíssima pues a bona part del territori, fora del que és estrictament el litoral, on s'han mantingut les humitats relatives baixes, perdó, altes, però a tot l'interior hem estat patint de forma continuada humitats relatives baixes i temperatures altíssimes. Per tant, ha sigut una entrada a l'estiu molt dura i que ha fet que tinguem un nombre d'incendis importants. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Però, bueno, hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, pues és un bon indicador. I a veure, de cara a la setmana que ve i les properes setmanes, sí, milloren les condicions i es permet pues, tenir una perspectiva millor.
3: amb tots aquests condicionants sobre la taula, quins serien els punts més en vermell que tindríem ara mateix al mapa de Catalunya?
4: Bé, la zona que ha rebut un càsting més important doncs és tota la zona de la Catalunya més interior, que és on les condicions han sigut més dures, tot el que és la Catalunya central, el Prepirineu, també la serralada prelitoral, sobretot a l'interior de Terres de l'Ebre, i sobretot també preocupats per si tenim un episodi de tramuntana, doncs, com no pot ser d'una altra manera, per la part de les Alberes i Cap de Creus. Aquestes ara mateix són les principals zones i la principal preocupació que tenim per les properes setmanes.
3: Que això són les condicions ambientals, meteorològiques, que influeixen en aquest risc d'incendi. D'altra banda, hi ha també la participació humana directament. El cos d'agents rurals està investigant, juntament amb els Mossos d'Esquadra, delictes contra el medi ambient. Fem referència, en aquest cas, als incendis reiterats que hi ha hagut a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, 4 incendis en pràcticament l'última setmana i escaig. La participació d'un piròman seria la hipòtesi principal, no?
4: Sí, efectivament. És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat amb Mossos d'Esquadra i hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha algun d'aquests incendis que han estat reproduccions d'algun dels incendis ja ocorreguts, però hi ha hagut focus que d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure amb aquests incendis que ja havien succeït temps enrere. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
3: I en quin punt es troba la investigació? Tenen localitzat qui és? Tenen alguna pista?
4: No, això no li puc avançar dades, entrar en detalls de la investigació.
3: Molt bé, doncs hem pogut parlar una mica de com estan les coses en aquesta campanya molt complicada d'incendis aquest any, la pitjor dels últims 5 anys, ens deia ara el cap del cos dels agents rurals de Catalunya, l'inspector Antoni Mur. Gràcies i creuem els dits perquè de cara al cap de setmana i els pròxims dies pugui anar millorant la situació i no empitjori.
4: Molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
3: 3 minuts, haurem arribat a 1:15 del migdia. Seguim amb altres informacions. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol. És la meitat del pes de l'economia catalana al conjunt de l'Estat. Són les dades que l'executiu acaba d'enviar als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info. Les xifres indiquen que l'Estat va invertir durant el 2025 més de 1.300 milions d'euros. És gairebé 100 milions menys que l'any anterior i gairebé 400 milions més que l'any 2023. És l'últim en què es van poder aprovar pressupostos. Aena invertirà 153 milions d'euros per remodelar la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona. L'icònic mural de Joan Miró de la Terminal 2 es traslladarà a la T1, però encara no s'ha decidit ni com ni quan es farà. Serà l'actuació més profunda des dels canvis que s'hi van fer el 1992 arran dels Jocs Olímpics, però no es modificarà l'essència arquitectònica de l'edifici. Les obres s'acabaran el 2031 o el 2032 i no afectaran l'operativa de la terminal. Unitat Mòbil a l'aeroport del Prat, Mireia Sala.
6: Les obres ja han començat amb la renovació d'escales mecàniques, ascensors i les cintes transportadores. Al novembre es començarà la remodelació de la T2A i s'avançarà la façana que hi ha davant del filtre de seguretat de la T2B per guanyar espai. Les obres no afectaran l'operativa de la terminal, segons ha assegurat la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela.
7: Haurem de fer canvis operatius mentre s'estigui treballant a un mostrador de facturació, pues s'haurà d'operar a uns altres mostradors de facturació, però no hi haurà afecció a l'operativa ni a la qualitat ni a la capacitat, sobretot, que això sí que és important. No es redueix la capacitat de la Terminal T2 durant les obres.
6: A banda d'aquestes obres previstes, també es vol reobrir l'edifici d'aparcament que hi ha davant de la T2A i construir-hi un hotel al costat. Pel que fa al mural de Joan Miró, s'està estudiant com traslladar-lo de manera segura a la Terminal 1, però encara no hi ha data per fer-ho.
3: Gràcies, Mireia. I atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'avui fins al 28 d'agost està tallada entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. Han quedat sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives són la línia 5 del metro, la Blava, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix el tram afectat. Aquest primer dia hi ha hagut queixes dels usuaris pel temps de més que els comporta el viatge.
8: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades doncs he de fer tot això. I a més aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
9: Has d'anar al treball i has de baixar aquí, després agafar una altra copa al metro per anar allà al Bellvitge, per perdre un moment del temps.
3: Aquest és el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro en un tram on cada dia hi ha més de 40.000 validacions. Hem arribat a un quart de dues del migdia, de seguida àrea de servei, però abans encara us avancem que ha millorat la inflació a Europa. El mes de juny es va situar al 2,8%, que suposa una baixada de 4 dècimes respecte al mes anterior. Són dades que es corresponen a la zona euro, on, malgrat la millora de la taxa, queda per damunt de fa un any, quan estava al 2%. El cost de l'energia és el que ha determinat aquestes pujades de la inflació a Europa dels últims mesos, però ara canvia la tendència i també experimenta una baixada de 2 punts respecte al mes de maig. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit i també del transport públic amb l'equip viari. Clàudia Serra, bon dia.
10: Bon dia. Densitat a aquesta hora encara a la P7, a l'alçada de Constantí, en sentit sud, on un vehicle s'ha incendiat a Sant Cugat, sentit sud, per un accident que hi ha hagut a primera hora, i a Martorell, també sentit sud, en aquest cas per un vehicle avariat. A la 2, a Jorba, precaució, hi ha lentitud, direcció Lleida, per unes obres. Pel que fa a l'àrea més propera a la ciutat de Barcelona, força intensitat ja aquesta hora en trams intermitents de les dues rondes en tots dos sentits de la marxa. Parlem de transport públic. A Rodalies hi ha retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13 per un robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Esplugat de Francolí.
5: El temps.
3: Amb el Dani Ramírez.
11: Dia de calor, dia de xafogó, una jornada més. De fet, paciència, ens en queden 5, encara 5 dies més, cap de setmana i fins dimecres, amb temperatures altes o molt altes. De moment no parlem d'onada de calor. Sí que tenim avisos activats del Meteocat la propera matinada, per tant, la matinada d'aquest dissabte, de calor nocturna. Per tant, temperatures mínimes molt altes, probablement per sobre dels 23, 24, 25 graus. No es baixaria d'aquests valors en punts de l'Empordà, del Gironès, de la Selva i del Pla de l'Estany i punts de l'Ebre. Destaquem, cada dia farà calor, màximes avui de 34-38, aquests 37-38 al Pla de Lleida, 34-35 Catalunya Central i també per litoral, i tot això amb sol, 4 núvols mal comptats. Al llarg de la tarda avui pot caure algun ruixadet al Pirineu Oriental, al nord del Ripollès, i potser també cap als ports, alguna tronada aïllada. Demà, dissabte, amb algun xàfec de tarda, poca cosa al Pirineu Oriental, i diumenge, sol i calor, amb alguna tempesta més de tarda en aquest sector oriental del Pirineu.
5: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info. Redacció oberta.
3: Doncs una redacció oberta que a aquesta hora dediquem a parlar del pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià. Dues produccions catalanes competiran per la Conxa d'Or. Acaben d'anunciar tots els títols de producció catalana o espanyola que participaran a l'edició número 74, es farà al setembre. Hi ha més bones notícies pel cinema català. Ho ha seguit el nostre company, en Marc Garriga, cap de cultura, especialista en cinema. Bon dia, Marc.
12: Bon dia.
3: A veure, quines són les dues pel·lícules catalanes que hi haurà a competició en aquest festival?
12: Sí, la primera és Sants, dirigida per Miquel Gurrea, és un cineasta basc format aquí amb una relació molt directa amb Catalunya i que roda en català, a més. Gurrea ja va competir el 2022 amb Suro, un altre film en català protagonitzat per Victoria Luengo, una altra catalana d'adopció. Doncs bé, a Sants torna a ser Victoria Luengo la protagonista. Ara interpreta una dona que entra a formar part d'un grup de lladres de figures religioses que, mentrestant, també ha de lidiar amb la mort de la seva mare, interpretada per Ariadna Gil. L'altra producció catalana competició és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans Javier Ruiz Caldera, una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en una mena de bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero, que també ha col·laborat en el guió, i Belén Cuesta.
3: Aquestes són les dues més destacades, però tenint en compte el que passa habitualment a Sant Sebastià, segur que la presència catalana no deu acabar aquí, eh?
12: De cap manera. Hi ha dos barcelonins que hi tindran un paper molt destacat. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició, això sí, la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, que és la madreta de Rodrigo Sorogoyen i guionista habitual de les seves pel·lícules. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat la presència de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, que va sobre l'internament d'un adolescent rebel a l'infaust patronat de protecció de la dona de l'època franquista, i també la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que és com una mena de continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu, en format documental, ja ho hem dit, on ha reunit els supervivents de l'accident d'aviació dels Andes dels anys 70. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, que participarà a la secció New Directors. La secció Zabaltegui, que és la secció que acull propostes més arriscades, acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Roche Rouge, del francès Bruno Dumont. I, finalment, a Horizontes Latinos participaran dues coproduccions catalanes, Ceniza en la boca, del mexicà Diego Luna, i Narciso, del paraguaià Marcelo Martínez.
3: Doncs déu-n'hi-do, tindràs feina, perquè quan serà tot això? Quan marxes cap allà, cap a Sant Sebastià?
12: El certamen comença el 18 de setembre, s'allarga fins al 26, que és quan s'anunciarà el palmarès. Abans, però, també hi haurà una nova roda de premsa on s'anunciaran la resta de títols que podrem veure aquells dies. Avui, com deies abans, només eren l'anunci de les produccions catalanes espanyoles. I, per exemple, dir-vos que han anunciat que La bola negra, la pel·lícula dels Javis que va triomfar a Canes, doncs participarà a la secció Perles. No pot anar a competició oficial perquè ja ha passat anteriorment per un altre festival, però sí en aquesta secció de Perles, que recull pel·lícules que han triomfat en festivals anteriors, i per tant, això sí, competirà pel Premi del Públic.
3: Doncs escolta, anirem seguint amb les teves cròniques a Catalunya Ràdio i aquí a 3Cat Info, sobretot. Molt bé, Marc, gràcies. Fins ara. Cat Info. Gracie Abrams, Tricky i Arc Act protagonitzen algunes de les novetats musicals d'avui, que repassem ara amb en Marc Ruiz.
13: Però com que hi ha tanta gent?
14: Como viene el metro, justo se acumula la gente aquí.
15: Gracie Abrams publica avui el seu tercer disc amb un títol ben explícit, Daughter from Hell, és a dir, la filla de l'infern. Potser té a veure amb el fet que l'acusin de ser una nepo baby per ser filla del director i productor de cinema J.J. Abrams, però les lletres de les cançons parlen d'una adolescència turbulenta. Hi apareixen crisis existencials, amics imaginaris, cors trencats i ganivets en cançons pop poc arriscades que poden recordar Olivia Rodrigo. Precisament, les primeres cançons d'Abrams van inspirar una joveníssima Rodrigo que va acabar superant la seva mestra. El 28 de maig, Gracie Abrams actuarà al Palau Sant Jordi de Barcelona. Different When It's Silent és el títol del nou disc de Tricky, el 15è àlbum d'un dels pioners del trip-hop. El músic de Bristol torna precisament als seus orígens, amb sons que recorden The Cure, Beth Orton, Massive Attack o a l'electrònica fosca i inquietant que ell va crear als anys 90. Són cançons emotives i crues en què Tricky deixa que traspuï el seu dolor. Els britànics The Art Act publiquen avui You're Gonna Need a Little Music, un àlbum del qual ja van avançar contingut al concert que van fer al Primavera Sound. Les cançons continuen mesclant rock, post-punk, hip-hop i spoken word amb lletres existencialistes que critiquen el capitalisme, la corrupció, l'egoisme de la societat i, com sempre, a ells mateixos.
3: I la galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primer cop. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir de l'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem, de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir, i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. I col·laboren en aquesta exposició al Museu Nacional d'Art de Catalunya, també al Cercle del Liceu, al Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, al Museu Reina Sofia o al del Cau Ferrat de Sitges. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
5: Esports.
3: Fins a 2:15 amb en Ricard Isidro. Ricard, bon dia.
16: Bon dia. Miquel Ángel Gil, CEO de l'Atlètic de Madrid, reitera de forma contundent la posició del club respecte a l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar Julián Álvarez.
17: La voluntat del club és clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
16: El d'Álvarez és un dels noms que avui centren l'actualitat blaugrana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador blaugrana a les pròximes hores. El jugador de 24 anys va passar ahir la revisió mèdica, signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables, que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui és a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També a les pròximes hores es podria fer oficial, en aquest cas, la seva cessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez, que va ser entrenador seu al Girona. I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per a recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa per quiròfan.
5: 3CAT Info.
16: Mentrestant, l'Espanyol segueix amb la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, admet que té ganes de debutar amb l'equip.
18: Sí, claro, tengo ganas de jugar, de entrar en partido con mis compañeros para sentir cómo vas con el míster, con todos, y tener esta primera experiencia de partido. Creo que vamos a ganar y va a ser mucho bueno.
16: Un debut que es podria fer efectiu demà en l'amistós contra l'Olot. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia finalitzat el seu contracte el 30 de juny. Ara el futbolista de 36 anys reconeix que va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol. El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. Els vallesans jugaran demà un amistós contra el Castelló. No el disputarà, però, el migcampista Tito, que acaba de fitxar per l'Europa de la Primera Federació. També en clau de mercat, el Betis ha fet oficial la sortida del porter gironí Pau López. El seu destí podria ser l'Andorra de la segona divisió. I al Mundial, aquesta tarda, hi ha les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Rodri per la selecció espanyola i de Lionel Scaloni i un jugador del Biceleste de prèvia a la final del Mundial que jugarà diumenge a Nova Jersey. Demà, a les 11 de la nit, es disputarà el partit pel tercer i quart lloc que jugaran França i Anglaterra. Didier Deschamps, el seleccionador francès, valora el fet de jugar aquest tipus de partits.
19: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
20: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
19: De la competició.
5: 3CAT Info. L'activitat esportiva a fons.
16: En ciclisme, avui es disputa la tercera etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder sòlid de la General. Té un coixí de 3 minuts 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. En bàsquet, Agustín Ubal ha pagat la seva clàusula de sortida i rescindeix el contracte amb el Quitzanes Manresa després d'una temporada al club del Bages. El jugador uruguaià de 22 anys torna al Barça, club en el qual es va formar.
0: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco, siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida y para mi carrera como tiene que ser.
16: En tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Ubbardi als quarts de final del torneig de Iaşi a Romania. La begurenca va derrotar ahir la russa Aleptina Ibragimova en 3 sets, 7-6, 1-6 i 6-4.

0: Són 2:15 del migdia. A aquesta hora repassem els principals titulars. Dilluns que ve podran tornar a casa els veïns de 2 dels 8 edificis evacuats ara fa 10 dies per l'esvoranc al Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. La setmana que ve s'hi podria afegir algun altre immoble afectat en aquest barri de Barcelona. Trenta 33 municipis d'11 comarques estan en risc extrem d'incendi forestal i es mantenen 3 espais naturals amb restriccions d'accés. De cara al cap de setmana preocupa la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central i Vallès. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol al conjunt de l'Estat. Aquesta xifra és menys de la meitat del pes de l'economia catalana a Espanya. A partir d'ara també us explicarem la llum verda que el Consell de Seguretat Nuclear ha donat a allargar la vida útil de la central nuclear d'Almaraz a Extremadura fins al 2030. Tot i que la decisió final està en mans del govern espanyol, la central catalana de Vandellòs 2 n'està pendent per seguir el mateix camí. En el cas de les plantes d'Ascó, tenen permís per operar fins al 2030 i el 2031. I a l'espai Mapamundi tractarem de les banderes de conveniència. Són les que trien segons quines flotes, per motius fiscals, per aprofitar els buits en la regulació laboral o per saltar-se les sancions internacionals. De seguida en parlarem amb més detall. I en esports, què destaquem, Ricard?
1: Les declaracions de Miguel Ángel Gil Marín, CEO de l'Atlètic de Madrid, asseguren que no acceptarà cap oferta del Barça de la quantitat que sigui per Julián Álvarez. També en clau blaugrana, Frenkie de Jong i el seu entorn decidiran avui si passa per quiròfan per superar els seus problemes del genoll dret.
0: I temps assolellat i alguns núvols al Pirineu i al Baix Ebre. Risc de xàfecs locals al massís dels Ports i al Ripollès. La calor serà intensa aquesta tarda, també la xafogor, si bé no assolirem els 40 graus al lloc del país. Al Pla de Lleida es poden donar valors màxims de 36 a 38 graus. A partir de dilluns podran tornar a casa els veïns de 2 dels 8 edificis afectats per l'esvoranc al barri del Putxet de Barcelona, provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. És un retorn esglaonat i la setmana que ve s'hi podria afegir també algun altre immoble. Unitat Mòbil a Barcelona, Joan Garcia.
2: Retorn de moment del 25% dels edificis. A partir de dilluns, i certificat en mà, tornaran els veïns d'11 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Són els dels blocs números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, on els tècnics autoritzen a iniciar el retorn. Sentim Pilar Díaz, delegada del Govern a Barcelona.
3: En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
2: Això pel que fa als veïns del carrer Sant Gervasi de Cassoles. Els edificis del carrer Teodora a la Madrid encara caldrà que esperin uns dies més els veïns per poder-hi tornar, però els del número 54 podrien fer-ho d'aquí una setmana si es manté l'estabilitat. I això ho explicava Ramon Ramírez, que és el director general d'Infraestructures del Govern.
4: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va a poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
2: i el govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries. Són les mesures anunciades avui quan fa just 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat el terreny i tots els edificis. Això és tot des del Puiget.
0: Molt bé, gràcies, Joan Garcia. I tot i que s'han rebaixat en més de la meitat, es mantenen a Catalunya 33 municipis d'11 comarques en risc extrem d'incendi forestal. Hi ha 3 espais naturals amb restriccions d'accés. Són la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Els bombers de la Generalitat adverteixen que la humitat que van deixar les pluges a l'hivern i la primavera ha desaparegut. Miquel López és el cap d'emergències climàtiques dels bombers de la Generalitat.
5: Ens ho hem menjat i amb escreix. Vull dir, tants dies bé amb aquestes petites entrades de sud, ha fet que aquests arbres, fins i tot en algunes zones, ja estan perdent fulla i finiré a tot el litoral barcelonès. Vull dir, Garrafa, hi ha moltes zones de pins que ja directament estan marrons, amb la qual cosa tenia en compte que és una espècie perenne que hauria d'estar verd tot l'any, si ja està tocant aquests toques marrons, és que estan en una fase d'hidratació molt àmplia.
0: Aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que es puguin produir a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. D'altra banda, Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol. És la meitat del pes de l'economia catalana al conjunt de l'Estat. Són les dades que l'executiu acaba d'enviar als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info. Les xifres indiquen que l'Estat va invertir durant el 2025 més de 1.300 milions d'euros, gairebé 100 milions menys que l'any anterior i gairebé 400 milions més que l'any 2023. És l'últim any en què es van poder aprovar uns pressupostos. Sobre números encara i inversions, Aena invertirà 153 milions d'euros per remodelar la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona. L'icònic mural de Joan Miró es traslladarà a la T1, però encara no s'ha decidit ni com ni quan es farà. Serà l'actuació més profunda des dels canvis que s'hi van fer el 1992, arran dels Jocs Olímpics. Però això no modificarà l'essència arquitectònica de l'edifici. Les obres s'acabaran el 2031 o el 32 i no afectaran l'operativa de la terminal. Unitat mòbil a l'aeroport del Prat. Mireia Sala.
6: Les obres ja han començat amb la renovació d'escales mecàniques, ascensors i les cintes transportadores. Al novembre es començarà la remodelació de la T2A i s'avançarà la façana que hi ha davant del filtre de seguretat de la T2B per guanyar espai. Les obres no afectaran l'operativa de la terminal, segons ha assegurat la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela.
7: Haurem de fer canvis operatius mentre s'estigui treballant a un mostrador de facturació, pues s'haurà d'operar a uns altres mostradors de facturació, però no hi haurà afecció a l'operativa, ni a la qualitat, ni a la capacitat, sobretot, que això sí que és important. No es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
6: A banda d'aquestes obres previstes, també es vol reobrir l'edifici d'aparcament que hi ha davant de la T2A i construir-hi un hotel al costat. Pel que fa al mural de Joan Miró, s'està estudiant com traslladar-lo de manera segura a la terminal 1, però encara no hi ha data per fer-ho.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 2:15, el Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, a Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió que pot obrir la porta a les nuclears catalanes perquè demanin el mateix. Els alcaldes dels municipis afectats ho veuen com una bona notícia i els grups ecologistes demanen al govern que no modifiqui el calendari de tancament. Tarragona, Manel Sastre.
9: La pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment, hauria de demanar pròrroga per 5 anys més, perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís fins al 2040. Les altres dues centrals d'Escó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins al 2030 i el 2031. L'alcalde d'Escó i vicepresident de l'Associació de Municipis en Àrees de Centrals Nuclears, Miquel Àngel Ribas, manté l'esperança, però, per allargar també el funcionament d'aquests reactors.
10: Ho veiem doncs, en molt bons ulls, ens dona algo d'esperança a poder continuar tenint la principal empresa del nostre municipi i que, per tant, doncs, estem contents de que pugui anar així i de que doncs, quan arribi el moment d'Escó també se prengui aquesta decisió si, evidentment, a nivell de seguretat és viable poder continuar operant els reactors d'Escó.
9: Les entitats ecologistes Brussel·les, però ja han reclamat al govern espanyol en un comunicat conjunt que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears per evitar frenar el pla de desplegament de les renovables. Passi el que passi, però, amb el maràs, les empreses propietàries de les nuclears catalanes hauran de valorar també si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números per seguir operant.
8: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: 5 minuts, haurem arribat a 3:15. La repressió russa evidencia que no deixa cap fissura. S'ha multat amb més de 1.000 rubles, uns 11 euros, un polític rus que va intentar presentar-se a les eleccions presidencials del 2024. Es tracta de Boris Nazesdin, que encapçalava una candidatura antibel·licista i ara se'l sanciona per mostrar símbols extremistes. El seu advocat ha explicat que el motiu de la detenció i l'obertura del cas és la publicació a les xarxes socials d'un vídeo on apareix una imatge de l'exèrcit Navalny, l'oposició a Putin, mort a la presó en estranyes circumstàncies. S'exposava a 15 dies de presó, una pena que ha quedat reduïda a una multa i a la designació d'agent estranger per part de les autoritats. D'altra banda, l'agència oficial russa TASS ha informat de la detenció d'un conegut bloguer crític amb el president Vladimir Putin per difondre informació falsa sobre les forces armades. Ilya Redemtso va pronosticar ahir a les xarxes socials que Putin seria detingut aquesta tardor i afirmava que la seva situació al poder s'estava deteriorant ràpidament. Era una figura pro-Kremlin fins que al març va publicar un manifest on explicava el canvi de posició. Denunciava la guerra d'Ucraïna, les restriccions a la llibertat d'expressió i demanava la dimissió de Putin. Durant un mes va estar ingressat en un hospital psiquiàtric de Sant Petersburg. No se sap si voluntàriament o per la força. Ara s'enfronta a una pena de 10 anys de presó. El secretari general de Junts, Jordi Turull, està convençut que els tribunals espanyols hauran d'acabar aplicant la llei d'amnistia, però dona per fet que s'hi resistiran. En una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Turull ha obert la porta a nous recursos dels advocats per forçar el Constitucional i el Suprem a moure fitxa.
11: Una mica la sensació és allò com el joc de l'oca, que ja estàs arribant al punt d'arribada i et diuen ara tornem a retrocedir no sé quantes caselles perquè tornem amb aquells mateixos de sempre, no? I, bueno, és una batalla que encara no s'ha acabat, però que estic segur que la guanyarem. A partir d'ara tornen a ser els advocats doncs, els que aniran decidint com i de quina manera doncs, han de presentar els diferents escrits doncs, perquè al final potser algú se li caigui la cara de vergonya de dir que això ja no s'aguanta més, no cal que ho retorcem més i han guanyat.
0: També al Matí de Catalunya Ràdio, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, ha deixat clar que no el sorprèn la resistència de la justícia espanyola a aplicar-los l'amnistia, malgrat la claredat de la sentència de Luxemburg.
12: No crec que això ens sorprengui, perquè ja ho hem vist moltes vegades. En tot cas, el que també és veritat és que a mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, ja en van una vintena avalant la llei d'amnistia i a mesura que es pronuncia la justícia europea, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret i es fa cada vegada més escandalós.
0: Junqueras ha revelat que ahir va parlar amb Carles Puigdemont després que es fes publicar la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Un Puigdemont a qui, per cert, el govern de Pedro Sánchez anima a tornar avui mateix després de la decisió de la justícia europea. El ministre Òscar Puente l'ha convidat a fer el pas, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
13: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: El secretari general de Junts, Jordi Turull, ha respost de seguida, ha acusat el ministre de ser un miserable i un frívol. I, de fet, abans de les declaracions de Puente, Turull ja deixava clar en aquesta entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb els socialistes espanyols.
11: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: Un minut, haurem arribat a 3:15.
8: 3CAT Info.
0: La manifestació del Pride Barcelona recorrerà demà als carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les persones LGTBIQA i més, amb el lema Totes les realitats, un sol orgull. És una mobilització que vol reivindicar la força i la unitat del col·lectiu en un context marcat per l'augment dels discursos d'odi. Els organitzadors esperen que la marxa sigui un espai de llibertat i de reivindicació obert a tothom. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
14: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para...
15: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: És una mobilització que arriba en un any clau per Barcelona perquè la ciutat aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep delegacions internacionals que avaluaran la candidatura. Actualitzem dades pel que fa a l'estat del trànsit a aquesta hora i també del transport públic. Equip viari, Clàudia Serra, bon dia.
16: Bon dia. Doncs a aquesta hora a la P7 hi ha densitat en sentit sud a Sant Cugat del Vallès per un accident que hi ha hagut a primera hora. A Martorell també sentit sud per un vehicle avariat i a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. A Barcelona força intensitat ja a aquesta hora en trams intermitents de les rondes en totes dues direccions. També d'accés a la ciutat, a la B20, a Santa Coloma i la C58 i la C33 a Montcada, tot en sentit cap al nus de la Trinitat. A Rodalies, 9 matí, amb retards d'uns 20 minuts a les línies R14 i R13 pel robatori de coure el passat cap de setmana entre Vilaverd i l'Espluga de Francolí. I atenció a la RL3, hi ha diversos trens que s'anul·len. El tren de Lleida-Pirineus, que havia de sortir a les 2:17 cap a Cervera de Segarra, i el de Cervera de Segarra de 3:15 de la tarda cap a Lleida-Pirineus, doncs aquests dos trens no circularan a causa d'una incidència tècnica. Renfe informa que hi haurà servei de transport alternatiu per carretera.
8: El temps.
0: Amb en Dani Ramírez.
17: Avui tenim boirina, tenim mala visibilitat. Al matí d'hora fins i tot restes de fum dels incendis que hi ha cap a la zona de l'Aragó. Però destaquem que la visibilitat en general millora una mica, especialment a interior i a muntanya. Sembla que la capa de calitge de pols amb suspensió a partir d'avui va disminuint. No parlem d'una de calor, però sí que parlem d'una calor tossuda, persistent, dia rere dia, avui, cap de setmana, 3 dies més, fins dimarts i dimecres, temperatures altes o molt altes, màximes de 33 a 38 a bona part de l'interior del país, a la costa entre 30 i 34, i de fet, avui podríem arribar a aquests 37-38 a Lleida, demà 39, diumenge 40-41 sector de Lleida, però en principi no tindríem onada de calor. El que sí que tenim són avisos activats del Meteocat pel que fa a calor nocturna. Temperatura mínima que en tota la matinada, demà matinada, dissabte matinada, no baixaria dels 23, 24, 25 graus en punts de l'Empordà, del Gironès, del Pla de l'Estany i de la Selva. No preveiem pluja els propers dies, algun ruixadet de tarda, avui, per exemple, al nord del Ripollès i cap als ports, 4 tronades en aquest sector. Demà, algun ruixat al Ripollès. I diumenge, una mica més de tempestes, al Pirineu Oriental, Ripollès, Cerdanya i potser Alta Garrotxa.
8: Info. Mapamundi. Cròniques d'un món convuls.
18: Banderes de conveniència. Un forat legal en la seguretat de la navegació internacional.
19: Iran, Islamic Revolutionary Guard Corps Navy. From now on, all navigating through the Strait of Hormuz is forbidden.
20: La guerra de l'Iran ha mantingut durant mesos milers de mariners bloquejats a l'estret d'Hormuz, la majoria en vaixells amb bandera de conveniència. Libèria o Panamà tenien registrats els dos vaixells, francès i grec, abordats a l'abril per la Guàrdia Revolucionària Iraniana, que ho va difondre en un vídeo propagandístic. Les navilieres trien els pavellons estrangers per qüestions fiscals i de falta de regulació laboral o també per saltar-se les sancions internacionals tant a l'Orient Mitjà com fins i tot en les flotes fantasma que permeten l'exportació de petroli rus. Panamà, que registra un 16% de la flota global, defensa el seu model de registre. José Raúl Molino, president del país centreamericà.
1: Detrás de una embarcación con nuestra bandera está nuestro país que la defiende. Esa es la gran diferencia con otros competidores. Nosotros no somos una franquicia, somos un país detrás de su registro.
20: Panamà i Libèria lideren una llista on també trobem Xipre, Malta, les Illes Marshall. Més del 70% de la navegació comercial internacional es fa sota bandera de conveniència, sense cap legislació vinculant d'àmbit global que regule les condicions del registre de vaixells. Això també facilita el frau. L'OMI, l'Organització Marítima Internacional, va detectar l'any passat 529 vaixells amb banderes falses. Una quarantena d'estats han denunciat la utilització de les seues banderes per organitzacions delictives. Per frenar aquests casos, l'OMI ha aprovat les seues primeres directrius per millorar la transparència de registres, identificar els propietaris dels vaixells i millorar la seguretat de les tripulacions. Aika Sherif, responsable jurídica de l'OMI.
21: Tienen por objeto ayudar a los estados de abanderamiento a gestionar sus procedimientos de matriculación, detectar documentación falsificada y reducir, y en última instancia, eliminar las matriculaciones fraudulentas mediante una diligencia debida coherente.
20: A l'espera que aquestes directrius s'apliquen, ja veus que reclamen més avanços. Luis Berenguer, president de la secció de Dret Marítim i del Transport del Col·legi d'Advocats de Barcelona, l'ICAP, i antic capità de Mercant, reclama una modificació de la legislació europea de transport i navegació, que obliga els vaixells a pagar uns mínims salarials a les tripulacions en aigües territorials de la Unió Europea, cosa que evita en part la competència deslleial.
22: De forma que la gent no pogués abusar dels tripulants quan se dirigeixen al mar territorial europeu, inclús la zona econòmica exclusiva d'Europa, que tinguessin que pagar-los a l'estàndard mitjà del que se paga a la Unió Europea pel vaixell, amb la que eliminaríem problemes de competència deslleial.
20: Segons Berenguer, ja hi ha precedents en normativa exigida per la Unió Europea respecte a la transparència de la comptabilitat de les empreses navilieres, ja que el 2003 es va posar obligacions a les Illes Verges Britàniques.
22: L'Organització Marítima Internacional, l'Organització Mundial de Comerç, també l'ha pres, i la Unió Europea li va obligar que no podia treballar les Illes Virgenes Britàniques, que era un dels països fiscals més captadors de capitales, a formalitzar les normes que no podien ser accions anònimes i també tenim que tenir identificat els managers i també els membres i la comptabilitat.
20: Tot i els esforços de l'OMI per regular el registre dels vaixells, la falta d'un consens per establir mesures vinculants que dispararien els costos de la navegació comercial, així com l'interès de saltar-se les sancions internacionals a través de flotes fantasmes, no fa previsible una millora en el curt termini.
18: És un reportatge de Vicent Mifsud amb la realització de Diego Monroy.
8: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: 7 minuts i les dues, el president de la Generalitat, Salvador Illa, elogia el paper clau del rei Jaume I com a inspirador d'una política d'entesa entre pobles en la commemoració dels 750 anys de la seva mort. En un acte que s'ha fet al monestir de Poblet, on hi ha les restes del rei, Illa ha recordat la vigència de molts dels seus postulats. Tarragona, Manel Sastre.
9: En l'acte s'ha destacat el paper capdalt de Jaume I per la construcció dels actuals països catalans i com a símbol d'identitat col·lectiva. El president Illa ha recordat que entre els llegats del monarca català hi ha l'impuls del municipalisme, el Consolat de Mar per al comerç i l'entesa amb els pobles mediterranis i, sobretot, els pactes davant l'enfrontament.
23: 750 anys enrere, un rei va entendre que la força d'un país no es mesura per la capacitat d'imposar-se, sinó per la capacitat de construir consensos amplis i duradors com a base de la cohesió social i la cerca constant del bé comú. Que les millors lleis no són les que neixen d'una sola veu, sinó les que tenen origen en el consens entre sensibilitats diferents. Avui Catalunya ha recuperat la capacitat de pactar i d'assumir consensos.
9: I ja veu en la figura del rei una brúixola que marca el camí de com construir la Catalunya dels pròxims anys i també ha apel·lat a l'esperit europeista dels seus postulats i l'impuls de la llengua catalana. L'acte s'ha acabat amb una ofrena floral davant la tomba del monarca al monestir de Poblet, on també hi ha les restes de 7 reis més de la corona d'Aragó i comtes de Barcelona, com Pere III el Cerimoniós o Martí l'Humà.
8: Esports.
0: Fins a les dues amb Enric Artisidro. Ricard, bon dia.
2: Bon dia, Estel. Miguel Ángel Gil Marín, CEO de l'Atlètic de Madrid, reitera de manera contundent la posició del club matalasser respecte a l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar Julián Álvarez.
3: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
2: El d'Álvarez és un dels noms que avui centra en l'actualitat blaugrana. El segon és el de Karim Adeyemi, que podria ser oficialment jugador blaugrana a les pròximes hores. El jugador, de 24 anys, va passar ahir la revisió mèdica i signaria per 5 temporades a canvi de 22 milions d'euros, més 7 en variables, que pagaria el Barça al Borussia Dortmund. En canvi, qui està a punt de marxar és el porter Marc-André Ter Stegen. També, a les pròximes hores, es podria fer oficial, en aquest cas, la seva sessió a l'Ajax d'Amsterdam de Michel Sánchez. I el quart nom és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha la reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, en canvi, passa per quiròfan.
8: 3CAT Info.
2: Mentrestant, l'Espanyol continua la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. El davanter Roberto Fernández explica com porten la pretemporada.
4: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
2: Demà, primer partit de la pretemporada blanquiblava. El rival és l'Olot i es jugarà el partit a la capital garrotxina. A la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa barceloní havia acabat el seu contracte el 30 de juny. El futbolista, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022 procedent de l'Espanyol. El Sabadell, per la seva banda, segueix amb la seva estada de pretemporada a Salou. Els sabadellencs jugaran demà un amistós contra el Castelló. No el disputarà el migcampista Tito, que acaba de fitxar per l'Europa de la Primera Federació. També en clau de mercat, el Betis ha fet oficial la sortida del porter gironí Pau López. El seu destí podria ser l'Andorra de la segona divisió. I encara en futbol, al Mundial aquesta tarda hi ha les rodes de premsa de Luis de la Fuente i Rodri per la selecció espanyola i de Lionel Scaloni, un jugador de l'Albiceleste, de prèvia a la final del Mundial que jugarà aquest diumenge. Demà, a les 11 de la nit, es disputarà el partit pel tercer i quart lloc que jugaran França i Anglaterra. Didier Deschamps, el seleccionador francès, valora el fet de jugar aquest tipus de partits.
5: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
24: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
5: De la competició.
8: 3CAT Info. Tota la informació esportiva.
2: En clau poliesportiva, en ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Seran 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder de la General. Té un coixí de 3 minuts, 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Pel que fa al bàsquet, Agustín Ubal ha pagat la seva clàusula de rescisió i surt del quit gimnàs Manresa després d'una temporada al club del Bages. El jugador uruguaià de 22 anys torna al Barça, club en el qual es va formar.
25: Para mí es un placer poder volver. Siempre soñé con este momento, desde que me fui en 2023, si no me equivoco. Siempre quise volver y trabajé mucho para llegar acá y estoy muy contento, muy feliz, con mucha ganas de empezar y nada, afrontar el reto, el desafío para mi vida, para mi carrera, como tiene que ser.
2: Pel que fa al tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iași, a Romania. La begorenca va derrotar ahir la russa Ledvina Ibragimova en 3 sets, per 7 a 6, 1 a 6 i 6 a 4.
8: 3CAT Info.
2: En motor, avui es disputa la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica, la desena prova de la temporada. L'italià de Mercedes, Kimi Antonelli, hi arriba com a líder destacat del Mundial. També hi ha moviments en waterpolo. L'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
6: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todo por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
2: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món, ha guanyat quatre Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre altres títols. I a l'hoquei Lliga Masculina d'Hoquei Patins, el Lleida incorpora cedit Àlex Urtigosa, de 20 anys, procedent del Barça.
7: La inversió de l'Estat a Catalunya es queda en el 8,6% del que inverteix a totes

0: és menys de la meitat del que el mateix estat va invertir a Madrid i el percentatge més baix des de l'any 2015, Joan Bota.
1: Són dades que el govern espanyol ha enviat aquest migdia als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés a aquesta emissora.
0: Més detalls, Pilar García.
2: Doncs dit d'una altra manera, la inversió de l'estat a Catalunya va ser de menys de la meitat de l'aportació de l'economia catalana a l'espanyola. I si ho comparem amb Madrid, és a l'inrevés. Va rebre el 21% de tota la inversió quan el seu pes en l'economia espanyola està per sota.
0: És la notícia d'un dia marcat encara també per la ressaca de la llum verda que la justícia europea va donar ahir a amnistiar els líders del procés.
1: El govern espanyol ha sortit avui a animar Carles Puigdemont a tornar, tot i el risc de ser detingut. Ha estat en boca del ministre de Transports, Òscar Puente, que en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya argumenta.
3: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara y que me detenga.
0: Bé, doncs Junts per Catalunya troba miserables i frívoles aquestes paraules d'Òscar Puente.
1: És la resposta del secretari general del partit, Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio subratlla que els avenços en l'aplicació de l'amnistia no tornen a costar la seva formació al PSOE. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras demana precisament recompondre la relació PSOE-Junts per esgotar la legislatura.
4: A veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles.
0: A tot això, toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya per la corrupció política. Quines són els retrets, Brussel·les, Bruno Fortea?
6: La Comissió Europea avisa de la poca regulació dels lobbies i demana a Madrid que creï un registre públic de grups de pressió per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques. També reclama més reformes per garantir la transparència en les declaracions de béns dels polítics i més normes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat.
0: De tornada a Catalunya, més concretament a Barcelona, els veïns de 6 dels 8 edificis desallotjats per l'Esboranc al barri del Putxet encara hauran d'esperar uns dies més per poder tornar a casa seva. Anem cap al Putxet. Joan Garcia.
7: Retorn molt esglaonat i diríem que de moment només fins al primer replà. Correspon a dos dels tres blocs del carrer Sant Gervasi de Cassoles, on els tècnics certifiquen totes les garanties pel retorn dels veïns. Pilar Díaz, delegada del govern a Barcelona.
8: Serà un retorn parcial, el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 10 dies.
7: Hi haurà ajuts econòmics pels comerciants i pels veïns desallotjats.
0: I el perill d'incendis es modera a Catalunya a les portes del cap de setmana. Tot i això, una trentena de municipis estan en risc extrem.
1: A l'Aragó, un incendi a Orés, a la província de Saragossa, ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. Hi ha 6 municipis evacuats. El fum és visible des de punts del Camp de Tarragona i la Plana de Lleida.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
9: Bon dia.
0: Amb la final del Mundial de Futbol i amb el futur de Julián Álvarez.
9: Que té un nou entrebanc pels interessos del Barça. El director general de l'Atlètic de Madrid, Gil Marín, diu que no acceptaran cap oferta per Julián.
10: No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
9: Tot això passa 2 dies que Julián jugui la final del Mundial de Futbol entre Argentina i Espanya. Anirem fins a Nova York, al Catalunya Migdia, per saber com es prepara la ciutat amb la Sònia Germà i el Roger Busa.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
11: Bon dia. A l'AP7 tenim densitat en sentit sud a Sant Cugat del Vallès, derivat d'un accident que hi ha hagut a primera hora. A Martorell també en sentit sud i a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. A Barcelona força intensitat en trams intermitents de les rondes, a aquesta hora ja, en totes dues direccions. I també d'accés a la ciutat per la B20, a Santa Coloma i la C58 i la C33 a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat.
0: Per cert, sobre mobilitat, si sou usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona, la Vermella, des d'avui i fins al dia 28 d'agost s'ha tallat aquesta línia entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. Han quedat sense servei, doncs, les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les alternatives, la línia 5 del metro, la Blava, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix el tram afectat.
12: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: A veure com es presenta el temps aquesta tarda i el cap de setmana. Dani Ramírez, bon dia.
13: Bon dia. Es presenta molta calor, però de moment no parlem d'onada de calor, no parlem de pic de calor. Avui 37,

0: 38 a Lleida, en punts de l'Empordà, ara mateix Cabanes, també el Priorat, arriben als 36, 38, Déu-n'hi-do. Doncs demà serien 39 a la zona de Lleida i diumenge 40-41 en aquest sector. Cap de setmana de sol, de calor intensa, de xafogor, se'n va una mica aquesta calitja de pols sahariana, però vaja, no ens en lliurem d'aquest estiu fort, que continuarà almenys fins dimecres, 4 o 5 dies més. Probablement dijous, falta una mica encara, doncs baixi la temperatura. Però de moment, 4 o 5 dies de molta calor i algun ruixadet de tarda, per exemple, avui al Ripollès, poca cosa, també cap als ports, demà al Pirineu Oriental, i diumenge a la tarda algun ruixat més probable a la Cerdanya, Ripollès i Alta Garrotxa.
1: Gràcies, Dani, bon dia.
0: Bon dia.
2: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Les dues i gairebé 7 minuts. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Dit d'una altra manera, Catalunya va captar menys de la meitat del pes de l'economia catalana a la del conjunt de l'Estat, mentre que Madrid en va rebre per sobre. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info, Pilar García.
3: L'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total de diners que va destinar a totes les autonomies en obres i serveis que són de la seva competència, com ara Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola, doncs està molt per sota, perquè és del 19%. I això és un clàssic, s'ha anat repetint any rere any. El premi gros se l'emporta a Madrid. L'Estat hi va invertir més de 3.200 milions d'euros, el 21% de tot el que es va gastar, i el pes de Madrid en la riquesa espanyola doncs està lleugerament per sota. I si ho comparem amb altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que, tret de Galícia, també estan per sota del que porten el conjunt de l'economia espanyola.
1: Mentrestant, la sentència de la justícia europea, que vam conèixer ahir i que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant han estat unes declaracions del ministre Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar a Catalunya avui mateix. Junts ha qualificat aquestes paraules de miserables, Jordi Corbalan.
4: El ministre de Transports ha convidat Carles Puigdemont a fer el pas de tornar i encarar-se als tribunals encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
5: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo, pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
4: La resposta des de Junts ha estat immediata. El secretari general del partit, Jordi Turull, a través d'X, ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans de les declaracions del ministre que ara sentíem, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no es pensa en replantejar el trencament de les relacions amb el PSOE.
6: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
4: Gairebé a la mateixa hora, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa la dels pressupostos.
7: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos. Va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
4: Per cert, que en una entrevista al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras també ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència d'ahir.
1: I precisament el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig, exiliat pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem estarà cometent un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia després de l'aval d'ahir de la justícia europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle de 3CAT Info, que podreu sentir íntegrament aquest vespre, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que acabi la legislatura.
8: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. per mi és la, la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: Precisament la Comissió Europea fa un toc d'atenció a l'estat espanyol i l'avisa que calen més mesures per evitar els casos de corrupció. Una de les reformes més urgents que li demana és que reguli millor la funció dels lobbies. Tot plegat mentre la justícia investiga el nucli del PSOE i quin paper jugava l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
9: Hola, bon dia. La Comissió, que és el govern europeu, reclama a Madrid que creï un registre públic de lobbies per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques, reunint-se, per exemple, amb els càrrecs públics. Sobre ells, sobre els alts càrrecs espanyols, Brussel·les reclama garantir més transparència en les seves declaracions de béns. Són els documents on els polítics indiquen quin és el seu patrimoni. I aquí, la Comissió Europea lamenta que el Congrés espanyol no hagi endurit, diu, les sancions per als polítics que incloguin informació falsa o incompleta en aquestes declaracions de béns. Juntament amb això, la Comissió Europea també reclama més reformes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat. I tot això ho diu en un informe anual que analitza l'estat de dret, en quina situació es troba l'estat de dret, en aquest cas a Espanya, però també en cada país europeu. Doncs bé, en el cas espanyol, sobre l'amnistia, la llei d'amnistia, hi passa una mica de puntetes. Només l'esmenta en un punt on pren nom nota, diguéssim, que s'ha aprovat aquesta llei i que comença a aplicar-se. Això un any després que la Comissió Europea critiqués l'amnistia, considerés, de fet, que era una autoamnistia perquè l'havia negociat el govern espanyol amb els partits polítics independentistes. Doncs bé, ara, en roda de premsa, el comissari europeu de justícia, Michael McGrath, s'acaba de referir a aquesta amnistia l'endemà de l'aval de la justícia europea. Diu que Brussel·les, després de les crítiques d'ara fa un any, ara respecta la sentència d'ahir.
10: The Commission always respects and adheres to the rulings of the Court of Justice, as you know.
9: Que respecta les sentències dels tribunals de justícia, que en pren nota i miraran com es desenvolupa. Més enllà d'això, a l'informe de l'Estat de Dret, la Comissió Europea torna a reclamar al govern espanyol que els jutges participin, triïn, com a mínim, una part dels membres del Consell General del Poder Judicial. Per acabar, aplaudiments també a Espanya per els progressos, diu, que està fent a l'hora de garantir la independència del fiscal general i per reformar la llei de secrets oficials.
1: I ja que parlem sobre corrupció, la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge del cas Leire que exercís pressions per frenar investigacions contràries al PSOE o que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez. I ha dit que se sentia víctima de Santos Cerdán, ex-número 3 del partit, i de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
11: Bon dia, una declaració de gairebé dues hores com a investigada en què ha contestat tothom. Mercedes González ha negat davant del jutge Santiago Pedraz que limités l'acció dels investigadors de casos com el del germà de Pedro Sánchez. Ha reconegut dues de les tres trobades amb Leire Díaz de les que parla la UCO, però ha assegurat que la segona la va tallar en sec quan l'exmilitant li va demanar restituir en el càrrec un comandant suspès per estar imputat en el cas Coldo. Segons expliquen fonts presents a la declaració, ha relatat que no sabia que Leire Díaz anava de la mà de Santos. Per tant, si ho hagués sabut, ni s'hauria assegurat perquè tenia molt mala relació amb el llavors número 3 del PSOE. Ha dit, fins i tot, que és una damnificada de la trama i que està a la llista de víctimes de Santos Cerdán. A la mateixa hora, però, al Senat i davant de polítics, el DAO de la Guàrdia Civil, el màxim responsable operatiu, negava també qualsevol pressió. Manuel Llamas, com ja va fer davant del jutge Pedraz fa 24 hores, ha reconegut que sí, que va demanar a responsables de l'UCO que no s'accedissin a les causes políticas, porque la instrucción, recuerda, la de dirigir al jutge.
12: Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden.
11: Ha dit que no coneix de res a Leire Díaz i que per tot plegat no pensa dimitir ni que vagi a judici.
1: És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
13: Catalunya Migdia.
14: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
15: Sona Qashqai e-Power.
14: I el 0% TAE.
15: Que estrena un Nissan.
14: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
16: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya. Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
17: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
18: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada.
19: Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
20: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
1: Catalunya migdia. Passa un minut d'un quart de tres. I hem de tornar a Madrid amb una última hora perquè s'acaba de fer públic un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, sobre quin és el patrimoni que tenia Santos Cerdán. Com dèiem, és una última hora que s'acaba de saber. Dani Sainz de Aja, Madrid, bon dia.
21: Bon dia, sí, és un informe de més de 160 pàgines que estem llegint, però que a mode de resum la Guàrdia Civil conclou que van trobar als comptes de Santos Cerdán més de 18.000 euros en efectiu d'origen desconegut entre els anys 2014-2017 i també gastos, despeses de targeta i disposicions en efectiu, diners en efectiu, coincidint en l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports i també durant l'etapa en què l'empresa Acciona Construcció contractava amb aquest ministeri. Per tant, és un informe extens que estem llegint i que la Guàrdia Civil aparentment conclou que hi havia diners en efectiu en els comptes de Santos Cerdán sense justificar.
1: Doncs aquest és el primer titular, diguem-ne, que tenim d'aquest informe, que ens acaba d'arribar, com aquell qui diu, i el Dani Sainz de Aja se l'està llegint i, per tant, segur que tindrem temps per buscar més notícies, més titulars, que us explicarem al Catalunya Migdia. Dani, fins ara.
21: Fins ara.
1: Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de 2 dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per un esvoranc al Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Es fa, doncs, un retorn esglaonat i és possible que la setmana que ve ho puguin fer els d'altres immobles de la mateixa zona. Unitat mòbil a Barcelona. Joan García, bon dia. No tenim a punt aquesta comunicació,
22: sí,
1: amb el Joan
22: García. Hola,
1: ara sí. Ara sí, ara sí, Joan, sí. Endavant.
22: Dèiem això, que retorn de moment només al 25% dels edificis i que a partir de dilluns i certificat en mà tornaran els veïns 12 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Ho ha concretat la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
23: En aquest moment podem avançar el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
22: Pels edificis del carrer Teodoro a Madrid caldrà esperar encara uns dies més per a garantir una estabilitat que autoritzi el retorn, tot i que en el cas d'un bloc pot ser cosa d'una setmana. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
24: L'edifici número 54... té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
22: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries, bàsicament de salaris i lloguers, i també un fons de compensació pels veïns, 300 que han hagut de marxar. Són les mesures anunciades quan avui fa 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat al terreny que no hi ha problemes estructurals a cap edifici.
1: Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa als incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions que estan en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques diferents en perill extrem d'incendi. De la seva banda, els bombers de la Generalitat adverteixen que tota la humitat que s'havia acumulat per les pluges de l'hivern i la primavera ja ha desaparegut, Miquel Jarque.
25: Tot i que en general les condicions meteorològiques han millorat, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i el Vallès. Hi ha 3 espais naturals tancats, la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Les 3 onades de calor han ressecat molt el sotabosc i bona part de l'arbrat, que ja s'ha convertit en combustible, pot cremar. Ho ha subratllat Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, en una entrevista a aquesta emissora.
26: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura,
0: Barcelona, en quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador, i a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
25: Pel que fa als 5 incendis en 8 dies a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, Mur assegura que les investigacions avancen amb la hipòtesi principal de la participació d'un piròman.
0: És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat amb Mossos d'Esquadra. Hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha hagut focus d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
25: Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix període de l'inici de la campanya de l'any passat.
1: Doncs precisament a l'Aragó, un incendi a Orés, al nord de Saragossa, continua descontrolat. Ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. L'evolució de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. A hores d'ara, ja és l'incendi més gran que ha produït aquest any a tot l'estat, Cristian Roldán.
2: Sobre el terreny, actualment hi estan treballant 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergència, la UME. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha advertit fa tan sols uns minuts que el vent segueix empenyent el foc i ampliant la superfície cremada.
3: El cambio de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro y hacer que haya todavía más hectáreas de las que se han quemado que se estén quemando.
2: Tot plegat fa que la previsió per la tarda segueixi sent complicada i la prioritat dels bombers ara és evitar que el foc arribi a nuclis urbans. Tot i això, les flames ja han afectat 10 habitatges d'un dels 6 municipis que s'han evacuat.
5: Las casas se han salvado, la población también, pero todo lo demás ha ardido.
6: Nos saltaron a todos los vecinos un aviso, unos pitidos muy grandes de que teníamos que desalojar con mucho miedo y ganas de que todo se solucionara pronto.
2: El fum produït per l'incendi és ben visible des de diferents punts de Catalunya, com ara Lleida i Tarragona.
1: Donald Trump posa el focus en la seguretat electoral a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat als Estats Units. En un discurs a la Nació, ha tornat a posar en dubte la victòria de Biden l'any 2020 i, a més, ara ha assenyalat el règim de Pequín, una acusació que el portaveu de la diplomàcia xinesa ha rebutjat de ple.
7: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions malicioses que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
1: Durant la seva intervenció, Trump ha anunciat que desclassificarà informació per sostenir la seva posició, uns documents que de moment no avalen els interrogants que ha sembrat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
26: Bon dia. Donald Trump repeteix cíclicament que ha guanyat 3 eleccions i amb això insinua que les eleccions guanyades pel demòcrata Joe Biden van estar manipulades. Ahir a les 9 de la nit, en prime time, va fer un discurs de 15 minuts, una meitat els va dedicar a autoelogiar-se i l'altra meitat a anunciar la desclassificació de centenars de documents relacionats amb el frau electoral i les ingerències estrangeres en les eleccions als Estats Units. Tot plegat a menys de 4 mesos de les eleccions generals de mig mandat, la qual cosa indica que Trump prepara el terreny per si les coses no li surten bé. Com a còmplices de la manipulació, el president nord-americà ha citat Corea del Nord, l'Iran, Rússia i, al capdavant de tot, la Xina, país el que acusa d'haver vulnerat les dades personals de 220 milions d'electors als Estats Units. Trump assegura que els governs que l'han precedit han amagat la informació als ciutadans.
27: També és xocant que aquesta informació tan important ha estat encoberta i amagada de la gent americana, la nostra bonica i grandiosa gent americana.
26: I com exemples d'estats que considera que s'han beneficiat de les ingerències o que directament són corruptes, ha citat Nevada, Nova Jersey o Michigan. Pel que fa a aquest darrer estat, ha explicat què va passar a la ciutat de Detroit a les darreres eleccions.
27: Els documents demostren que alguns representants electorals van admetre davant d'agents de l'FBI que havien registrat electors amb els noms d'altres persones, que havien registrat persones que no existien i que havien rebut targetes regals en funció del nombre de sol·licituds que havien processat. En altres paraules, això va ser cobrar, participar i fer trampes.
26: Per cert, que les grans principals cadenes nord-americanes, amb l'excepció de Fox News, han optat per no emetre el discurs de Trump, cosa que l'ha dut a amenaçar-les amb la cancel·lació dels drets d'emissió. La documentació publicada es pot consultar al portal de la Casa Blanca.
1: I Andy Burnham ha quedat confirmat avui com el nou líder del Partit Laborista Britànic, en l'últim pas abans de convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit en substitució de Keir Starmer. El futur premier britànic ha promès mantenir l'essència i la unitat del laborisme per combatre l'extrema dreta del partit de Nigel Farage a l'alça en intenció de vot. Londres, Quim Olivares, bon dia.
4: Hola, bon dia. El futur primer ministre britànic ha promès portar esperança a tots els britànics i tornar a posar les persones en el centre de la presa de decisions. Pel nou líder laborista, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va privatitzar i concentrar en poques mans. Ara Burnham promet un nou camí amb un govern que defensi l'essència laborista. Sentim-lo.
7: Si no tenim prou control públic sobre el cost dels productes essencials, com podem tenir control sobre la inflació, la despesa pública i la resta de l'economia? Si volem una economia i un país que funcionin per a totes les persones i llocs, llavors cal un nou camí.
4: També ha promès un procés de reindustrialització i de retorn del poder a les comunitats locals amb un partit laborista que treballa per tothom i evita les divisions internes. Això sí, sense oblidar el suport als negocis.
7: No us equivoqueu, seré un líder pro-empresarial del Partit Laborista com vaig ser un alcalde pro-empresarial de Manchester. Canviem els llocs junts i, com a part d'això, més poder per reindustrialitzar.
4: Diu que impulsarà el retorn del poder a les comunitats per tornar a aixecar el país, ja sigui arreu d'Anglaterra, Escòcia, Gales o Irlanda del Nord. Burnham ha reconegut que encara no ha decidit quins seran els membres del govern que l'acompanyaran aquí a Downing Street a partir de dilluns que ve.
1: Més coses, falten 3 minuts per arribar a 3:45. Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més CO2 del previst fins ara a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment, Jordi Baró.
7: Brussel·les ha presentat avui una revisió del sistema de comerç d'emissions de la Unió Europea, la principal eina climàtica. El sistema obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Amb la reforma presentada avui, se l'entirà el ritme anual de reducció d'emissions previst fins ara. A la pràctica, es permetrà a la indústria que pugui emetre més tones de CO2 i durant més anys. La Comissió Europea defensa que no es comprometen els objectius climàtics. Bobka Hoekstra és l'eurocomissari de Clima.
8: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
7: Brussel·les ha finalment accedit a ser més flexible amb l'emissió de CO2 davant la pressió d'indústries i també de països com Itàlia o Polònia que es queixaven que el full de ruta previst afectava la competitivitat.
1: I precisament sobre descarbonització sempre hi posem molt el focus en l'aviació. Bé, doncs aquí a Barcelona la Terminal 2 de l'aeroport es remodelarà i es reobrirà el mòdul A, que ara només s'utilitza per arribades. També es vol traslladar el mític mural de Joan Miró a la Terminal 1, Mireia Sala.
9: Es tracta d'una remodelació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A.
10: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
9: L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modifica la xarxa de pistes ni s'afegeixen portes d'embarcament. Ara la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals. Els tècnics estan estudiant la manera de traslladar l'emblemàtic mural de Joan Miró a la T1 de forma segura, però encara no hi ha data per fer-ho.
1: La consellera d'Educació, Esther Niubó, lamenta que el curs escolar començarà amb una nova convocatòria de vaga per part d'alguns sindicats i defensa el dret a l'educació dels infants. La consellera diu que és una data sensible pels canvis que afronten molts alumnes i destaca la importància que el primer dia de classe vagi bé. Sara Canyeté.
11: Sí, Niubó diu que és conscient que es manté el malestar entre els docents, però descarta reobrir la negociació amb els sindicats, com li tornava a reclamar aquesta setmana USTEC, i defensa que el curs va acabar amb la signatura de dos acords, després de amb mesos de negociacions i que ara vol escoltar altres veus.
12: Venim d'un curs doncs, que ha estat conflictiu, que ha estat intens, i des d'aquest punt de vista el vam acabar amb l'acord, amb dos acords que van ser fruit d'una negociació llarga amb els sindicats, i pensem, per tant, que ara és el moment doncs, de poder escoltar altres veus, com les que estem fent, equips directius, famílies, també docents, i a partir d'aquí doncs, convertir aquesta escolta en millores doncs, que es puguin constatar ja en aquest inici del proper curs.
11: La consellera ha fet aquestes declaracions des de Bellver de Cerdanya, on avui s'ha reunit amb representants de les famílies, direccions de centre i docents del Servei Territorial de l'Alt Pirineu Aran en el marc d'aquest procés de trobades amb la comunitat educativa que va engegar fa unes setmanes.
1: Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau que s'acumula al cervell, es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en una fase inicial. Aquesta investigació, impulsada per la multinacional Biogen i amb participació de AC Alzheimer Center, obre una nova via per frenar la progressió d'aquesta malaltia marriera.
13: La teràpia experimental anomenada diranersen ha permès veure que la reducció de la proteïna tau alenteix el deteriorament cognitiu, sobretot entre les persones que han rebut dosis baixes de tractament. Un avenç important que obre la porta de nous tractaments que es podrien combinar amb els dos fàrmacs que ataca les plaques beta-amiloides per alentir també aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, director adjunt de la unitat d'assaig clínic d'AC Alzheimer Center.
14: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, lecanemab i donanemab a l'amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
13: Aquest nou tractament s'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. Caldrà esperar almenys un any i mig fins que es faci un estudi més ampli en fase 3 abans que pugui ser una realitat. Pel que fa als dos fàrmacs aprovats fa un any i mig a Europa, de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar a casa nostra. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost que tenen aquests fàrmacs.
1: I ja que parlem de salut, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població, sobretot de la Costa Daurada i especialment als turistes de pas, per tal que puguin contemplar amb seguretat l'eclipsi total de sol que tindrem a Catalunya, al sud del país, sobretot el dia 12 d'agost. Alerten els oftalmòlegs que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls, Mònica Mas.
15: Sí, des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes que vindran de vacances sense saber que hi ha un eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
16: S'hauria de fer alguna campanya de publicitar o informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no?, i adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
15: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
16: Però les fases parcials són les més perilloses perquè irradien més energia. Fer pauses de manera intermitent, hidratar-nos els ulls, no enfocar el sol si no tenim les ulleres posades, si ens traiem un moment, bueno, tampoc excedir-nos massa.
15: I recorda que sense ulleres adequades mirar l'eclipsi és perillós perquè pot danyar la retina i reduir-nos la visió de manera permanent.
1: I una cosa més abans de la cultura, perquè la reconstrucció de l'emblemàtic Pont del Petroli a Badalona, malmès pel temporal Glòria ara fa 6 anys, encara a la recta final. Avui s'ha traslladat la plataforma flotant de grans dimensions que farà possible executar els treballs per via marítima. Les obres, que tenen un cost de més de 4 milions d'euros, s'allargaran, això sí, fins a finals d'any. Badalona, Toni Fortesa.
17: La plataforma flotant de 30 metres de llarg ja ha quedat instal·lada davant el Pont del Petroli després d'un trasllat d'un quilòmetre i mig per mar des del port de Badalona. L'operació ha culminat aquest matí amb l'ancoratge de l'estructura que servirà de base perquè els operaris puguin treballar sobre el mar durant tota la rehabilitació. Daniel Gràcia és regidor d'Urbanisme de Badalona.
18: El que fa aquesta pontona és poder muntar el Pont del Petroli com si fos un Lego. Arribaran les peces que s'han estat fabricant durant els darrers mesos i el que faran és reconstruir-ho.
17: La pontona ha arribat fins aquí transportant al damunt una grua de 250 tones que serà l'eina principal per executar els treballs de rehabilitació sobre el pont. David Aguilar és enginyer de l'àrea d'espai públic de l'AMB.
0: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar.
17: Amb la plataforma ja ancorada, les obres entren en la fase més complexa. La previsió és que els treballs acabin a finals d'any i que el pont del petroli pugui tornar a obrir al públic abans que acabi aquest 2026.
1: Passant 5 minuts de 2:45, moment per la cultura, que, sent divendres, comencem per les estrenes. Tell me what you remember. A wife? I especialment aquesta, perquè avui arriba als cinemes una de les estrenes més esperades de l'any, l'adaptació que ha fet Christopher Nolan de l'Odissea d'Homer. Després que la seva anterior pel·lícula, Oppenheimer, s'endugués 7 Oscars, aquesta Odissea ja és una de les favorites a l'edició de l'any que ve dels Premis de Hollywood, Marc Garriga.
19: Nolan és un cineasta èpic i la seva Odissea ho és de forma superlativa. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que l'hagi adaptat quan els valors de la nostra civilització trontollen, igual que va fer Odisseu o Ulisses enganyant els troians amb el seu cavall. Res és gratuït i Nolan, ambiciós com sempre, firma un film tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedor. A més, cal sumar-hi un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. També s'estrena Possession Infernal en Llames, un nou capítol d'aquesta saga que ha anat oscil·lant amb el temps entre el terror més sagnant i l'humor més negre. Aquí troba l'equilibri adequat, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir una història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el Rosari de l'Aurora. Completen les novetats la irregular comèdia espanyola Ni contigo ni sin mi, d'on només se salva Gorka Ochoa, Omaha, una esplèndida i crua road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre troba els ulls a la cara B del somni americà, i Hombres de Acero, un bon drama carcerari britànic, no gaire original però molt ben construït.
1: I no deixem de parlar de cinema, perquè, com cada any, el cinema català estarà ben representat al pròxim Festival de Sant Sebastià. Hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada.
19: Una de les pel·lícules catalanes que optarà la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal, amb un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, la mà dreta de Rodrigo Sorogoyen. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la societat, continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, que participarà a la secció New Directors, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Roche Rouge, del francès Bruno Dumont. Tot això a partir del 18 de setembre.
1: I ara anem de festivals. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana arrencarà aquest vespre al Festival de Peralada en una edició en què celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània. Girona, Fèlix Martín.
20: La cita d'avui és a l'Església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernheimer. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diario de una madre o bé l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
21: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic i fent-nos confiança, doncs, que visqui experiències noves de descoberta. Aquest és l'esperit genuí de ser festival.
20: I de la programació d'aquests 40 anys, també aquests dies a Peralada, hi seran, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, que farà dos concerts, també hi serà Jordi Savall o el trio Fortuny.
1: i un altre festival. Perquè a les Terres de l'Ebre ja ha començat Eufònic, el festival de referència en les arts sonores i audiovisuals. Un any més, i ja en van 15, convertirà els espais naturals en protagonistes dels espectacles programats. Tarragona, Jordi Barranca.
2: Una triple inauguració amb un concert, una acció visual i una de l'alumini que ha servit per començar la 15a edició del certamen. 9 de les 10 instal·lacions se situen en post al Montsià. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc Navid Nawab al Centre d'Arts Lopati. Entre les localitzacions hi ha autèntics tresors naturals. Vicent Fiblan és el director.
3: És com que les propostes que ofonen els espais naturals no són escenaris, són part actiu del programa. Bosch de Ribera acollirà des de la performance de Robin Servant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-ho allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Xoek i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai on diguem, també hi ha actuació. Però...
2: Eufònic s'allarga fins diumenge quan acabarà amb 2 actuacions a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
5: Catalunya migdia.
1: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
13: Bona tarda.
1: Aquest cap de setmana, bona part del món estarà pendent del que passi diumenge a Nova York.
13: Perquè diumenge l'Argentina de Messi i l'Espanya de Lamine es juguen ser els nous campions del món.

0: I a Catalunya Ràdio podreu viure diumenge aquesta cita esportiva tan important. De seguida us ho expliquem, de seguida saludem els enviats especials a Nova York per saber com es viuen aquestes hores prèvies a les concentracions dels finalistes. Però abans, aquest matí hi ha hagut novetats amb el cas Julián Álvarez. Perquè l'Atlètic de Madrid s'enroca i diu públicament que no vendran Julián Álvarez. Ramon Salmurri.
1: L'Atlètic de Madrid tensa la corda fins al punt, Laia, que sembla ja una situació gairebé irreversible, un punt de no retorn. A veure, Laporta ha insistit els darrers dies amb això de l'oferta amb data de caducitat de 100 milions d'euros per part del Barça i defensant la posició inamovible del club blaugrana. Doncs avui, Gil Marín, director general de l'Atlètic de Madrid, ha sortit a posar punt i final a les especulacions sobre Julián Álvarez.
2: La voluntat del club és clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptar una de 150 ni una de 200.
1: Són declaracions als propis mitjans del club, per tant, organitzades pel propi Atlètic de Madrid. Unes declaracions que no es queden aquí, sinó que, a més, asseguren que això el Barça ja ho sap, ja en té constància, i que Joan Laporta està actuant de cara a la galeria.
2: Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona la próxima temporada.
1: A partir d'aquí, Laia, quina és la posició del Barça? Doncs bé, de portes endins reconeixen que és un fre a aquestes negociacions, tot i que el Barça no tira la tovallola. Defensen que el desig del jugador és vestir la samarreta del Barça i entenen que l'Atlètic de Madrid no voldrà un jugador descontent. Però, en qualsevol cas, admeten que és una posició molt dura la del club matalasser.
0: Doncs veurem com segueix aquest serial Julián Álvarez, però de moment la novetat d'avui és que l'Atlètic de Madrid públicament, com sentíeu, ha dit que no vendrà Julián Álvarez i que no acceptarà cap oferta, per molt milionària que sigui, per Julián Álvarez. Avui, per cert, el Barça encara, Salmurri, esperem l'anunci de Adeyemi i també la decisió sobre la lesió de De Jong.
1: Exacte, a veure, pel que fa a Adeyemi, a l'espera, com dius, d'aquest anunci oficial, la signatura de contracte del futbolista ja és un fet i som a l'espera, doncs, que, com explicaves ahir al Tot Costa, s'acabin de polir el serrell amb el Borussia Dortmund. Ja està tot tancat i tot acordat, però és només una qüestió burocràtica i quan sigui tot definitiu, doncs el Barça ho podrà fer oficial i així el jugador ja es podrà incorporar a les ordres de Hansi Flick. Avui era la idea, però encara no ha pogut ser. I a tot això, pendents de la decisió de Frenkie de Jong, avui el Barça ha citat el futbolista a la Ciutat Esportiva per intentar convèncer el jugador que la millor opció que té és passar pel quiròfan. Però aquesta és una decisió que ha d'acabar prenent el propi Frenkie i que, de moment, a hores d'ara, encara no ha pres.
0: Ara, Mundial. Ara sí, s'acaba el Mundial amb el partit número 104, un Mundial llarguíssim, que pot coronar l'Argentina com a tetracampiona o bé Espanya com a bicampiona del món. L'equip espanyol fa dos dies que és a Nova Jersey preparant aquesta final i Roger Bosà, un dels enviats especials de Catalunya Ràdio al Mundial, ahir va arribar també l'altre finalista, l'equip argentí.
3: Sí, l'Argentina va arribar ahir aquí a Nova York amb Leo Messi al capdavant. Farà avui el seu primer entrenament per preparar aquesta gran final. En canvi, per la selecció espanyola serà el segon en el qual estarem molt pendents de si s'entrena o no amb el grup Lamine Yamal, que ahir no ho va fer, amb aquest embenat a la cuixa, va fer treball al marge per culpa d'aquestes molèsties que no l'han d'impedir jugar diumenge. Avui dia d'entrenaments i també dia de prèvies. Dos dies abans de la final sentirem els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, que parlaran avui i no demà, que és el dia abans del partit, com és habitual, perquè la FIFA vol que demà el focus estigui posat en el partit pel tercer i quart lloc, que jugaran França i Anglaterra. També la FIFA ha canviat altres tradicions, com ara que aquestes rodes de premsa no siguin a l'estadi de la final, com també és habitual. No seran, per tant, a Nova Jersey, sinó a la ciutat de Nova York, en un centre de convencions a l'oest de Manhattan, on durant la setmana s'hi celebra el Fanatics Fest, que és un programa que compta amb activitats oficials relacionades amb el Mundial. Doncs bé, les rodes de premsa que es faran aquí i també, com a novetat, hi podran accedir aficionats que prèviament hagin comprat entrada a un preu de $70, la més barata, i amb la possibilitat de, naturalment, no fer cap pregunta, però sí veure-les com a espectadors i, fins i tot, poder fer-se fotos amb personalitats convidades. Per cert, ja sabem qui xiularà aquesta final de diumenge. Serà l'àrbitre eslové Slavko Vincic, un dels àrbitres més ben valorats per la UEFA i que ha dirigit fins ara 3 partits en aquest Mundial.
0: La final del Mundial de diumenge jugarà al MetLife Stadium a Nova Jersey, només a uns 8 quilòmetres a l'oest de Manhattan, de Nova York. És un camp amb un aforament per a 82.500 espectadors. Dimecres ja vam parlar del preu desorbitat de les entrades, ho vam fer amb la Sònia Gelmà, l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. I a 48 hores que jugui aquesta final, hi ha ambient de Mundial a Nova York, Sònia?
4: Sí, n'hi ha hagut durant tot el Mundial, ni que sigui perquè llocs emblemàtics com el Rockefeller Center tenen pantalles per poder veure els partits i estan ambientats amb temàtica de Mundial. Però sí, hi ha força ambient perquè els argentins ja es van deixar notar a Times Square la mateixa nit que la selecció s'hi va classificar. Hi ha una colònia important a Nova York i els que eren a Atlanta estan arribant a poc a la ciutat. L'esperança per igualar per part de la selecció espanyola haurà de ser l'aficionat neutral que els hi doni suport, però ho tenen difícil. No sabem amb qui anirà l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani, que ell deia que no volia pronunciar-se sobre les seves preferències. En tot cas, troba increïble la història de la fotografia de Messi i la minya Valdara fa 18 anys, fins al punt que d'inici no va creure que fos real.
5: Em considero un expert en tecnologia i capaç de diferenciar entre una imatge generada per IA i una de real. Però vaig pensar que la foto de Messi i Lamine Yamal era IA. No sé si heu vist la imatge, però a Lamine Yamal ho van triar entre diversos nens per una foto en què se'l veia a la banyera quan era petitó mentre Lionel Messi ho banyava. Hi ha una foto entre Messi i Lamine Yamal quan era un nadó mentre ho banyen. I ara aquests dos es trobaran diumenge a l'estadi de Nova York, Nova Jersey, i és increïble.
6: New York City and New Jersey, and it's pretty incredible.
4: L'alcalde de Nova York està entusiasmat amb aquesta final i el que significa per la seva ciutat, malgrat que tècnicament l'estadi sigui a Nova Jersey, serà present a la final. També confirmada la presència del president dels Estats Units, Donald Trump, que a més serà qui lliuri la Copa del Món al campió. Pel que fa als presidents d'Espanya i Argentina, s'espera la confirmació de Pedro Sánchez, que si finalment hi és, no haurà de saludar Javier Milei, perquè el mandatari argentí ha decidit no viatjar per una càbala. Ha vist que fins ara tots els partits a Los Olivos, a la residència presidencial, li sortien bé i no ho vol canviar. Veient el preu de les entrades, si no fos perquè aquest nivell de convidats no paga, diríem que això que s'estalvia, perquè la web oficial de la FIFA encara ven entrades per la final al mòdic preu de $8.000, les més barates. Espanya arriba a la seva primera final des del 2010 i per qui ha volgut tirar la casa per la finestra pot anar tornant a avió el mateix dia per gairebé 9.000 euros, amb entrada, això sí. En fi, que la FIFA preparat a més una cerimònia de clausura que serà una entrada que costarà diners però s'amortitzarà perquè la cerimònia de clausura comença una hora i mitja abans de l'inici del partit amb participació de figures com Post Malone, Laura Pausini, Tom Cruise o Robbie Williams i Shakira, Madonna, Coldplay també podrien participar al show del descans que tot i que la FIFA no ho ha confirmat oficialment podria allargar-se molt més de l'habitual amb una interrupció d'una mitja hora a l'estil de la Super Bowl. Dos espectacles que empitjoraran l'estat d'una gespa de New Jersey que ja està en qüestió. De fet, durant aquest Mundial hi ha hagut queixes de diversos equips.
0: Doncs entre actuació i actuació es jugarà un partit de futbol, una final, una Argentina-Espanya. Qui guanyarà? És una pregunta que té una resposta complicada i que hi ha poca gent que la pugui respondre ara mateix. Ricard Torquemada, bona tarda.
7: Bona tarda. Jo tampoc.
0: Tu tampoc? Tu tampoc? Bé, potser sí que podries... No, tu tampoc, però el que farem amb tu és posar dades per dades d'aquest partit per veure com arriben tots els equips i les dues seleccions a aquesta final. D'entrada, quines són les dades col·lectives que més defineixen cada selecció?
7: Mira, parlem de la màxima golejadora del Mundial, que és Argentina, i la mínima golejada del Mundial, que és la selecció espanyola. Això després té alguna explicació, perquè Espanya no és la mínima golejada perquè sigui una selecció defensiva, però sigui una selecció que té molt control, guarda molt la pilota, i això fa que li arribin poc. Argentina ha fet 19 gols, Espanya n'ha fet 13. Si anem a la categoria de gols esperats, Argentina té un 1,24 i Espanya un 0,87. És a dir, Argentina ofensivament és millor, tant en la dada absoluta com en la dada relativa. Espanya només ha rebut un gol, Argentina 7, és a dir, Espanya és molt superior en la dada defensiva.
0: Si mirem registres individuals, a veure, de gols i assistències, crec que hi ha un nom que el tenim tots molt clar, que destaca, i sobretot si parlem de l'Argentina.
7: Sí, home, el nom del Mundial. Un noi nou que es diu Leo Messi, que ha fet 8 gols i 5 assistències. És el màxim golejador, igualat amb Mbappé, veurem què passa en el tercer quart lloc i la final, i no és el màxim assistent perquè Olisen n'ha fet 6, però vaja, és a tocar, i per tant a una passada d'igualar-lo. A Espanya els números ofensius tornen a ser més discrets, el màxim golejador és Oyarzabal, que n'ha fet 5, i els màxims assistents són dos catalans, Cucurella i Dani Olmo, que han donat 2 passades de gol. Per cert, deixa'm afegir, Laia, que en el apartat de possessió de pilota és molt curiós perquè Espanya té un 58% i Argentina un 55%, per tant estem parlant de dues seleccions que necessiten la pilota i la tenen més que el rival, però Argentina ha fet més passades que Espanya, això m'ha creat molt l'atenció. És veritat que ha jugat 2 pròrrogues, però Argentina ha fet 4.772 passades i Espanya 4.592, dos equips clarament proactius.
0: Quina és la columna vertebral de cada equip?
7: Doncs mira, l'Argentina molt fàcil. El porter Dibu, Martínez, els dos centrals que no es toquen, el Cuti Romero i Lisandro. Al mig camp, Paredes, Enzo Fernández i McAllister, tot i que Paredes va entrar tard al Mundial per algunes molèsties físiques, aquest mig camp ja no el toca Scaloni, encara que sacrifiqui altres coses. I Messi, que és el punt, diríem, convergent de tot el que fa l'Argentina. Espanya és bastant semblant. Unai Simón, els dos centrals també, Cubarsí i Laporta, que no es toquen. En el cas d'Espanya és d'afegir Cucurella, insubstituïble. Només un migcampista, Rodri, perquè Fabián ha entrat per Pedri, Dani Olmo ara ja és estructural, però no va acabar de ser titular en tots els partits de la fase de grups. I la davantera de capçalera de Luis de la Fuente també és la de sempre. Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena.
0: I dues dades més ràpides. El recurs que més fan servir des de la banqueta?
7: A la selecció espanyola, la carta Miquel Merino, que els hi va servir per guanyar Portugal als últims minuts i guanyar Bèlgica als últims minuts, per evitar la pròrroga. I a l'Argentina, atenció, perquè un jugador que era titular s'ha convertit en el millor recurs de la banqueta. És la carta Lautaro. Lautaro va aparèixer als últims minuts del quart de final contra Bèlgica i va rematar la classificació per semifinals amb un gol i va fer el gol que ha passat a la història a la centrada de Messi, que va eliminar Anglaterra. Va començar titular, després Julián s'ha quedat la plaça de titular, però la carta Lautaro és un recurs argentí per guanyar partits.
0: I t'atreveixes amb un percentatge de favoritisme per Argentina i Espanya?
7: Espanya 55, Argentina 45.
0: Ui.
7: Cada cop el vaig reduint més, eh? Si vaig començar clara favorita, diumenge a les 7, 50-50.
0: 50-50, bé, doncs. Diumenge a les 9 es juga aquesta final, Argentina-Espanya, una final que podreu viure a Catalunya Ràdio amb un club de la mitjanit especial. Doncs aquesta final, que serà diumenge, però demà és que juga el penúltim partit del Mundial. És un França-Anglaterra, que hauria pogut ser perfectament la final del Mundial, però que és el partit pel tercer i quart lloc i es jugarà a les 11 de la nit al Hard Rock Stadium de Miami. Francesc Ripoll.
5: Sí, després de perdre contra Espanya i Argentina, francesos i anglesos s'enfrontaran per guanyar el bronze d'aquest Mundial, un partit que, segons explica Thomas Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, fa nosa, però que afrontaran amb professionalitat.
8: Nobody of these players.
9: Cap jugador, tampoc els francesos, vol jugar aquest partit. Volen jugar a la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
8: Of course.
5: I deixa'ns d'altra banda, diu que vol que el seu equip ho doni tot.
10: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
11: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
10: De la competició.
3: Un partit que pot ser també decisiu per la bota d'or del Mundial. Mbappé i Messi tenen 8 gols, són els màxims golejadors. Haaland amb 7 ja no té opcions. Kane i Bellingham amb 6, Dembélé amb 5. Podrien col·locar-se com a màxims golejadors abans de la final de diumenge.
0: 4 minuts i les 3 de la tarda. Petita pausa i seguim.
12: Catalunya migdia. Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
13: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
14: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
13: Tota la informació a buitaull.cat.
14: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
15: Vine al Graviteo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periódico amb el patrocini de Cupra.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
18: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: El Tour de França avui torna a la muntanya.
19: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: dia.
1: Etapa ja en marxa. Isaac Vilalta, situació ara mateix?
2: Mira, ara mateix queden encara 123 quilòmetres per al final de l'etapa. Avui es puja un port de tercera i el balon d'Alsàcia de primera a 25 quilòmetres de meta. Ara mateix una fuga molt poderosa, 37 ciclistes amb gent de tots els equips importants pràcticament, i amb gent important com Tom Pidcock. A 45 segons un grupet perseguidor on hi és Mats Pedersen, i a gairebé 4 minuts el pilot amb tots els homes importants de la General.
3: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
1: I l'últim minut per repassar altres qüestions del dia, Montserraia.
4: Sí, primer amistós de l'Espanyol de futbol demà al camp de l'Olot, a la capital de la Garrotxa, 8 del vespre. Pel que fa al Girona, ha anunciat avui la renovació per una temporada més de David López, cinquena temporada al club gironí. El Sabadell ha confirmat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa de Primera Federació. En bàsquet, Ubal, Agustín Ubal, torna al Barça, on es va formar quan va arribar de l'Uruguai amb només 16 anys. Agustín Ubal és aler, però també pot jugar d'escorta i fins i tot de base. I abans de deixar el Barça el 2022, va arribar a debutar fins i tot al primer equip de la mà de Jessica Vicius. La sisa joventut està a punt de tancar el fitxatge d'un aler pivot que es podria fer oficial entre demà i demà passat.
1: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7. Tot costa, amb entrevista amb Eric García i tota la prèvia de la final del Mundial, i també tot el que ha passat avui amb Julián Álvarez a les 11 al Club de la Mitjanit. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
5: Són les 3.
6: Catalunya Migdia.
5: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara ens hem fixat en totes les dades de la inversió de l'Estat a les diferents autonomies. A Catalunya, aquesta inversió es queda en el 8,6%. És menys de la meitat de la que rep Madrid, tot i que els dos territoris tenen contribucions força iguals a l'economia espanyola. Les dades surten del Ministeri d'Hisenda, que les ha comunicat avui als diferents grups parlamentaris. També hem sentit el govern espanyol afirmant que Carles Puigdemont hauria de tornar, tot i el risc de ser detingut. Ho ha dit el ministre Òscar Puente. Junts per Catalunya troba aquestes declaracions de Puente miserables, frívoles i immorals. I

0: conclòs que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports en l'etapa de José Luis Ábalos. Aquests diners eren els que va rebre de Servinavar. És l'empresa relacionada amb Cerdán i que tenia com a principal font d'ingressos la constructora Acciona. La Guàrdia Civil ha investigat els comptes de Santos Cerdán i del seu entorn familiar i afirma, en un informe de més de 160 pàgines, que entre el 2014 i el 2023 van guanyar 324.000 euros d'aquesta empresa de Servinavar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. L'etapa de més benefici, diu la Benemèrita, coincideix amb el que va haver-hi durant l'etapa ministerial de José Luis Ábalos del 2019 al 2023, moment també en què aquesta constructora Acciona va ser adjudicatària de diverses contractes sota la lupa dels investigadors. Més qüestions, els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves d'entre 18 i 22 anys acusats d'agredir indiscriminadament altres joves a Barcelona la matinada del 5 de juliol. En unes imatges que van fer-se virals a les xarxes, els responsabilitzen de diversos delictes contra la integritat moral de les víctimes i lesions lleus. Hi ha un quart implicat que es va presentar davant la policia per declarar voluntàriament i un cinquè pendent de localitzar, però amb una ordre de detenció. Doble acció repressiva a Rússia contra la dissidència. S'ha multat amb 1.000 rubles un polític rus que va intentar presentar-se a les presidencials fa dos anys per haver publicat un vídeo on hi havia una imatge de l'opositor Alexei Navalny. Les autoritats li han penjat l'etiqueta d'agent estranger. D'altra banda, l'agència TASS diu que un blogger anti-Putin ha estat detingut a l'endemà de publicar que el president rus seria detingut aquesta tardor i que el seu poder es deteriorava ràpidament. Ilya Remelso, que abans era molt favorable al Kremlin, va difondre al març un manifest contrari a Putin. I 50 escriptors, entre ells les catalanes Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero, participaran a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com a país convidat sota el lema Confluències. Entre el 4 i el 13 de setembre, el programa espanyol vol promoure el sector en tota la seva pluralitat geogràfica i lingüística. Ho ampliem des de Barcelona amb la Montse Camps.
1: El pavelló espanyol ocuparà 500 metres quadrats i la proposta vol ser una trobada entre cultures, llengües i tradicions. Entre els 50 escriptors, 4 catalans, Carlos Zanón, Marc Colell, Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància que hi hagi diversitat lingüística.
2: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada, perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no? I per tant, evidentment, hi haurà una presència molt, molt destacada també d'autors catalans.
1: La fira és una de les més importants del món dins del seu àmbit i cada any rep uns 700.000 visitants.
0: I un últim apunt, els bombers acaben de donar per controlat l'últim incendi que hi ha hagut a Aiguamúrcia. Recordeu que en aquesta zona també s'està buscant un possible piròman perquè van apareixent de manera recurrent columnes de fum i, per tant, focs, i els veïns estan molt preocupats per aquesta situació. La notícia ara mateix és que l'últim incendi s'ha donat per controlat, els bombers, però, i continuen treballant amb 7 dotacions.
3: Passant gairebé 5 minuts de les 3.
4: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
3: Des d'ara i fins a les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
5: Què tal? Bona tarda.
3: La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
6: Molt bona tarda.
3: I Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
7: Bona tarda.
3: La Isabel està escandalitzada amb el vostre outfit, amb la vostra manera de vestir.
6: Bueno, però això ja comença a ser recurrent. Cada divendres em trobo amb la mateixa situació. Començarem a mesurar la llargària de les bermudes.
3: Però va a més, perquè la setmana passada era un i avui ja són dos.
6: I la setmana passada eren dos.
3: No, crec que era un, no?
5: No, també
6: era el
5: clotet. Forma part tot del mateix plan.
6: Aquí, el qual no ha saludat encara.
3: Ja ho podem fer, però que tindrem la sintonia. Perquè està desitjant que els saludis tu mateixa per saludar.
6: El
3: Iu
6: i jo som els únics que aguantem aquí la compostura.
5: Tu estàs dintre de casa. El llibre d'estil de compostura de La Vanguardia.
6: No, de set.
7: Que no n'hem de cents.
6: Bueno, no, estem parlant no estem parlant de decència.
3: Hi ha una...
6: La decència no es mesura per la roba.
3: Hi ha una informació que no sé si controles, perquè crec que has arribat quan ja havia estat desvetllada, i per tant te l'has perduda, i és que Pere Rossinyol, aquesta d'aquí, no és la cita més important que té aquesta tarda.
5: No, perquè

0: Tinc un campionat de ping-pong i per això vinc a...
1: per això vinc preparat. I ens ensenyat, porta les pales de ping-pong a la motxilla.
0: Sí. Vull dir que, ben cert, tot això.
2: Són en propietat o en cooperativa?
0: No, no, en propietat. Propietat.
3: Però
0: vivim en una economia mixta.
3: Però ping-pong normal o sobre patins?
0: No, no. Normalíssim, que és, ja té, que no, que ja és
1: seu,
0: bastant.
1: Ja té el seu què que digui ping-pong i no digui tenis taula.
2: Ara m'agradaria saber contra qui jugues.
0: És normatiu tenis taula? Perdó, que no ho sabia, això. I ping-pong és un barbarisme.
1: De fet, de la meva època d'esports, i per tant, igual ara estic una mica en fals, però de la meva època d'esports, és tenis taula és esport, i per tant, és el que es competeix, Jocs Olímpics, etc. I el ping-pong és aquell passatemps que al càmping, amb els amics, algú pot fer, diguem-ne...
2: Jo no sé si tu fas tenis taula.
0: Ping-pong. Propietat.
4: El tenis i les pales.
1: Molt bé. Dit això, no sé si pots millorar-ho entre les barbones i el ping-pong, o a veure quin tema proposes.
3: Bueno, i aquí sóc al final, juntament amb l'Isabel, els que estem mantenint una mica la línia, perquè aquí la gent està venint ensenyant les cuixes. És una cosa que, no sé... Jo vaig haver de suportar la setmana passada mofes i befes diverses, que després Mas, com diria el Núñez, Mas ha comentat, que veníem a Americana, veu fer mofa, veu fer befa, i, bueno, nostre senyor que tot ho veu...
1: Però t'ho vam fer bastant a la cara,
3: Sí, no, si això ho teniu, l'altra cosa no. I quan vaig marxar no vull saber-ho.
1: Et diré una cosa, després a la tarda, algú em va enviar una fotografia de com estaves actuant.
3: Ah, sí?
1: És a dir, entre el públic... Hi havia algú
3: actuant,
1: que va fer una foto i me la va enviar.
0: Ostres.
3: Sí, bueno, sí. Coldplay, i després ja anava jo, anava per aquest ordre.
1: I vaig confirmar que, efectivament, t'havies posat l'americana per tal d'actuar.
3: És correcte. Bé, doncs avui us explicaré una història que direu, com m'ha dit aquest matí a l'il·lustre director d'aquest... anava a dir un mil espai, no és un mil espai, perquè és lideratge absolut i tal. M'ha dit, i on vols anar a parar? Doncs jo us ho diré quan apliqui la història...
1: Jo a vegades em passa, perquè quan proposa els temes dic, molt bé, i això on ens portarà?
3: Quan expliqui la història diré, bueno, i on vols anar a parar?
2: A parar de periodisme.
3: La història... Sí, bueno, podria... Sí, d'alguna manera, quan anava reflexionant sobre on volia anar a parar, m'ha vingut alguna cara... Ah. D'algun pimpomista il·lustre i d'allò. Mira, és un cas que ens va passar fa... devien ser fa 3 setmanes, allò que surts a passejar un cap de setmana, en aquest cas pel meu humil poble, que té una rambla, que hi ha molts bars i hi ha moltes terrasses. I allò que vas passejant i vas badant i vas comentant la jugada i de sobte veus un grup de gent i dius, hòstia, se te van els ulls. I anem en aquell grup de gent i era dues taules grans amb bastanta gent i bastantes begudes, en aquest cas cerveses, a la taula i s'havien aturat alguns vianants també perquè una de les persones que estava en aquella taula estava inconscient, hòstia, estava asseguda i estava, com es diria en llenguatge tècnic, manyeco. Estava allà que no es movia. I li anaven, hi havia una senyora que, del grup, que era gent d'uns 50, més o menys, o sigui, gent jove, segons el meu criteri, segons la meva edat, i li anava donant copets com intentant que reaccionés. Clar, feia molta calor, jo pensava que a tothom li deu haver fet un cop de calor, no ho sé. Li anava donant copets i li vam dir, escolti, vol que l'ajudem amb alguna cosa? Truquem amb, no sé, una ambulància, no sé què. I eren francesos i més o menys ens vam entendre, van dir, no cal. Bueno, no cal, aquest senyor està aquí, fatal, no? No cal. I la resta de la gent que estava a la taula estava absolutament ignorant del que estava... Només li feia cas la senyora, diguéssim. I aquell senyor ja immòbil, absolutament no es movia, feia mala cara, ja diguem-ho, feia mala cara. I els altres no, continuaven amb la seva història i tal. Bueno. I llavors ve el cambrer i diu, no, ja, jo ja he trucat a una ambulància, diu, perquè això no ho veig clar. Bueno, total, vam dir, bueno, si no, pues, escolti, marxem. I vam anar caminant i al cap d'una estona vam sentir la sirena, per tant vam dir, mira, ja ve l'ambulància. I després vam sentir a mesura que ens allunyàvem, vam sentir una segona sirena, vam dir, mira, ara ve una altra ambulància, vol dir que algú passa. Perquè normalment hi ha ambulàncies que fan, allò, diguéssim, coses a l'engròs, i després, si és una cosa molt especialitzada, ve una gent més especialitzada, no? Total, que bla, bla... Llavors vam fer tot el passeig i vam tornar per l'altra banda d'aquest passeig, que hi ha la via del tren pel mig, de l'R1. I vam dir, hòstia, anem a mirar, aviam, com està allà el lloc aquell on hem deixat... I vam mirar i continuaven les mateixes persones fotent-se cerveses allà en la terrassa, en aquelles dues taules... i evidentment el senyor Mañeco ja no hi era. Per tant, vam deduir que se l'havia endut l'ambulància. I què va haver passat? Allò que et quedes intrigat. Ara estic pensant, i on vol anar aquest tio? Doncs per això ho deia a l'inici.
5: Des de les 9 del matí que vens, això.
3: Sí, sí, sí, i espera't. Espera't que... I quan acabi d'explicar-ho, tots direu... Pues... Bueno, total, que allò que et quedes amb la cosa... I la setmana següent que vam sortir un altre cop a fer un tomb, em diu, hòstia, anem a preguntar-li al cambrer, aviam si identifiquem el cambrer i preguntem com va acabar la història. Anem cap allà, mirem, hòstia, el cambrer, hola, te'n recordes la setmana passada que aquí un senyor es va quedar? Diu, sí, sí, sí, jo vaig trucar jo, ja, vas trucar tu. Què va passar? No, que va tenir un ictus. Va tenir un ictus i va venir una ambulància, després va venir una segona ambulància, aquests que no són ben bé ambulàncies, són uns cotxes una mica així, no són un Twingo, vull dir, i que venen metges especialitzats, i esclar, quan vam veure que era un codi ictus, doncs devia venir el metge, no sé què tal, se'l van endur i no sabem què ha passat. I vam dir, hòstia, el que és fort és que els col·legues en tot es van quedar allà. Diu, sí, sí, es van quedar molta estona després, molta estona, es van quedar hores aquí, vinga, cerveses i tal i qual, i no sé què. I, esclar, el primer que penses és, hòstia, amb amics així, escolti, vull dir, més val anar, no sé...
5: No deixis que un ictus t'aixafi la cervesa, és el lema, eh?
3: Clar, i a partir d'aquí penses, o sigui, però com pot ser que no reaccionis, com pot ser que passis d'ell, com pot ser que se l'emportin amb una ambulància i els altres es quedin hores i hores i hores allà tan tranquil·lament i, esclar, carregues contra aquests, no? Però llavors penses, i aquí és on vull anar a parar, que moltes vegades... jutgem a la gent i actuacions de la gent sense tenir tota la informació. I en aquest cas semblaria evident que sí, que els col·legues van passar de tot i tal, però i si resulta que aquest senyor de l'ictus estava prenent una medicació i els amics li van dir, t'has de prendre la medicació, el tio va dir, no me la prenc, no vull saber res, no passo de tot i si m'agafo un ictus rebento perquè estic fart de viure, no sé què. Els amics van dir, pues mira, escolta, fot el que vulguis i ja t'espavilaràs. Aquesta és una possibilitat, per què no? O qualsevol altra possibilitat. No ho sé, perquè de vegades hem sabut històries que hem tret unes conclusions que eren absolutament allunyades de la realitat. I amb tota aquesta història, a part de la cosa de què va passar, que no va deixar de passar, això, que de vegades amb zero informació, perquè la nostra informació era, vam passar, vam veure un senyor, vam marxar, vam sentir unes sirenes de llum, vam tornar, aquells senyors hi eren, vam preguntar al cambrer una setmana després, i no tenim cap informació, no sabem res, no sabem si realment al final era un ictus o no, no sabem si era un cop de calor que va colar com a ictus. Jo conec casos de gent que li han detectat ictus a urgències i resulta que no ho era, que era un bacteri al cervell, imagina't. Vull dir, per tant, això, i lluny al periodista, amb el periodisme, que moltes vegades jutgem, analitzem, critiquem, menysprem actituds, persones, però no tenim tota la informació, per tant, és molt barat dir aquestes coses. I avui en dia, i ara ja faré el boomer, amb això de les xarxes, això es multiplica per mil, no? I així, aquí és on volia anar a parar. I ara direu...
5: No, a veure,
3: t'ha quedat llarg, eh?
5: Quin comentari... provoca amb els tres. El Pere està a punt de fer-lo, eh?
6: No, sí, no, perquè crec que la conclusió és molt bona, no? I és, vull dir, la història és un pretext sempre per arribar a una conclusió que jo crec que és molt pertinent, encara que sembli elemental.
3: És sobretot, molt amable, eh?
6: Sobretot els que venim de poble, diguem, no? En què sempre hi ha una tendència, suposo que la ciutat és el mateix, eh? Però a criticar, a partir de mals entesos, a partir d'una pila de coses que no, diguem, que no són fets i que es creen tots uns castells de mala maror i d'embolics que no tenen sentit, no? I és un consell molt absurd, el que has arribat, molt elemental i molt, que sembla molt bàsic, però que val la pena explicitar-lo, perquè no sol passar. O sigui que, xapó, sí, és una història, una història que et serveix per fer una moralina amb la qual hi estic d'acord. Per tant, molt bé.
3: M'ho està dient algú amb pantalons curts, sí, que això té molt més mèrit.
6: Que tu no saps per què porto els pantalons curts, ja t'he explicat que és que per què me n'he d'anar a jugar a ping-pong.
5: Ja m'estava
6: criticant i tinc tota la justificació i ja està.
3: Com jo la setmana passada, per què dues una americana? Doncs, bueno, tota una explicació. Llavors, tenim tendència a anar pel broc gros i dir... Bueno, potser d'una explicació. Ara em mira... La Isabel m'ha clavat els ulls.
2: És que estava intentant imaginar quines altres, o sigui, quina justificació, què justificaria que els altres continuessin allà fotent-se cerveses més enllà de continuar, més enllà de la cervesa, diguéssim. I no en trobo cap, diguéssim, per molt que...
6: No, a mi se m'acudeixen moltes, però no les vull dir perquè semblaria poc respectuós. Estem parlant d'una situació, diguem, delicada, però se m'acudeixen diverses, eh? Però és que semblarien acudits.
2: No, dic que...
6: A diverses motivacions,
2: sí,
6: diguem.
2: No, sí, però dic que no se m'acudeix cap que justifiqui que ningú...
6: A mi sí, se me n'acudeixen, però no les prefereixo no dir-les per no semblar poc respectuós amb el cas, que és complicat.
3: Vam arribar a la conclusió...
1: Us esteu embolicant tots plegats molt.
3: Quan vam tornar a passar, sí que és veritat que la senyora que estava com donant-li copets i que no reaccionava, sí que no hi era en el grup. És a dir, hi havia alguna cosa.
1: Però potser...
3: A l'ambulància no...
2: Però és clar, no ens has donat tota la informació. Si no, si ja ha marxat un...
6: Potser l'anterior.
3: És clar, no sé.
6: Hi ha una persona que estava
1: sentada.
3: Potser no es coneixien, també.
1: I potser compartien però, bueno, taula, o jo què sé, però no es coneixien. Per tant, ho és una altra...
2: Però és que llavors, la informació que ens està
1: clar,
2: oferint...
1: Clar, que...
2: ens està demanant que opinem sobre una informació que ja és parcial.
1: I no en sap res més.
3: No, però...
1: Ara, també, a mi m'ha suggerit una cosa, això que has dit, de com d'estrany, no? O sorprenent pot ser que compartis taula, encara que no siguis amic, i algú li estigui passant alguna cosa objectivament greu, perquè acaba venint una ambulància, i no expressis, no?, una mínima empatia o preocupació o simplement curiositat per veure què està passant, no?
3: És com vam pensar això, però vam dir, home, si jo estic a una taula amb algú que no conec de res i té un, es queda desmaiat, o sigui, que no reacciona, no sé què, jo em preocupa... O sigui, jo que no estava en aquella taula i passava per allà, la primera que vaig dir, escolti, necessiten alguna cosa, truquem una ambulància, no sé, és la reacció que tens, no?
1: Però això és un comportament, perdó, bastant de comunitat petita, de poble, perdó, eh? A la ciutat, jo no sé si us passa, però sortim al carrer amb una mena de pantalla de protecció i veus coses que frapen i passes davant de situacions que frapen i tu vas amb el pilot automàtic d'allò on vas i crec que ha generat una certa immunitat a aquelles coses que podrien afectar-te i no t'afecten, no? De situacions que veus i perceps, o fins i tot veient la tele, no? Vull dir, hi ha una sobrecàrrega de situacions en la que tu, doncs, per defensar-te, potser tens un mecanisme de defensa, que és el de, ho miro, però no em canviarà el pla que tinc al dia, molt menys és un pla de prendre unes cerveses amb uns amics, no? Això pot estar passant, també. Mm. Pot estar passant. No sé si és el cas o no, però pensava que referies a això, no? Que al final dius, home, si jo tinc un pla fet i a més vull fer una cervesa i estimar els amics i estic a gust, no m'ho canviarà qualsevol cosa, encara si l'ictus d'un amic, no?
3: Hosti, això és fotut. Bueno, mira, jo la setmana passada, parlant per telèfon, i estava a l'ombra perquè fa una calor, no sé si ho sabíeu, que fa calor. Al final, els mitjans de comunicació som útils. Cada dia obrim la informació dient avui fa calor perquè la gent no ho sap, està a casa i no ho sap, i ho diem. Doncs estava allà, parlant per telèfon, allà a l'ombra, no sé què, i hi havia una senyora acompanyat d'un senyor que creuava en el carrer i la senyora va caure i estava a punt de posar-se el semàfor vermell. Vam aparèixer, jo vaig penjar la trucada, però ens vam trobar tres persones aixecant de seguida la senyora parant el trànsit i no sé què, tal. Bueno, però això és una reacció. Vaja, crec que és normal.
6: Però una cosa és ajudar algú que s'ha fet mal.
3: Deia per això...
1: Però la curiositat és purament voyeur, eh? O sigui, mires, però no t'impliques.
3: Hòstia, però jo vaig veure aquella senyora que ja n'ha vist al carrer, miro i passa l'autobús per sobre i se sent xaf.
1: Hòstia, però tu, a mínim que vas per Barcelona, veus situacions en les que hi ha gent que observa més que una altra cosa. Potser amb curiositat t'hi defenaria, eh? Però observa, però a implicar-se hi ha uns pocs només, que acaben fent el gest de fer alguna cosa, com una senyora gran o un nen...
2: Té un cost implicar-se.
1: Sí, sí,
5: de vegades veus aquell que diu, no, tira, és igual, passa.
1: Ni t'explico
2: al metro, si ets tu qui truca a l'ambulància... A l'ambulància no truques, truques al 112.
3: Sí,
2: T'han de trucar tres vegades, t'has d'identificar altres tres vegades.
1: Sí, sí, sí.
2: Has de, o sigui, que no és que diguis, bueno, és que...
1: No, ni t'explico una situació mínimament complicada al metro. Algú que, jo què sé, està fent una mica, no sé... Està generant una certa violència en el context, que no sigui física o no hi ha agressivitat, però hi ha una mena de... La gent s'ho mira, baixa el cap, va a una altra banda...
5: Intenta evitar, sí.
1: Intentes no entrar-hi, sí.
5: A mi, de tot plegat, el que em queda la conclusió és que si mai vull escriure un llibre o una sèrie, us llogaré com a guionistes, perquè d'una única cosa heu tret 25 teories.
3: Bé, ja ens hem quedat, més, ja ens hem quedat.
2: I les que no sabem,
5: que esperen... Les que esperen s'ha guardat una. Per no ser...
6: No, ja he dit una, que aquest home potser ja tenia lictus abans, sí, i els altres van assentar la taula.
2: Sí, clar, perquè tu vas...
5: Sí, no ho sabem. Ja veig que tot va millorant.
4: No, seiem aquí, que aquest marxarà ràpid.
5: Sí, exacte. Aquest té pressa per marxar.
2: No molestarà.
4: Doncs que aquest se l'emporta.
3: Sí, a més, la conversa que tindran no es carregarà
5: aquest,
3: gaire.
5: Exacte,
3: no.
5: Aquest parla poc.
4: Hem acabat traspassant la llibre.
5: Gràcies i bona tarda. Passen 20 minuts de les 3. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
7: Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
8: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
9: Molt bé.
8: Arribarem a tot?
9: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
10: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
11: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
7: Catalunya migdia.
12: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
13: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
14: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
13: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
15: Hi ha una cabra que acaba de parir.
16: Ara mateix.
13: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
15: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
13: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
17: L'estiu és tu.
13: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
7: Som 3CAT.
17: L'estiu ets tu.
13: L'estiu ets tu.
17: Quan em mires i somrius.
13: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar. El dia que hem conegut que la inversió de l'Estat a Catalunya baixa l'any 2025 i només representa el 8,6% de la inversió de l'Estat a totes les autonomies. La inversió a Catalunya és més de dues vegades inferior a la que ha rebut Madrid, un 21%. Mentre que la contribució al PIB és pràcticament la mateixa. Catalunya suposa el 19% del PIB espanyol i Madrid el 20%. Són les dades que el govern espanyol ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info. Catalunya també ha rebut menys inversió que el País Valencià, que ha obtingut un 11% d'inversions, mentre que el seu PIB és del 9%. A Galícia i Andalusia s'ha rebut un 10% cadascuna. És especialment beneficiós per Galícia perquè el seu PIB és del 5%, mentre que Andalusia també rep un percentatge per sota del que aporta perquè el seu PIB és del 13%. Si comparem la inversió de l'any 25 a Catalunya, aquest 8,6%, amb anys anteriors, veiem que el 2024 va rebre gairebé un 11% de tota la inversió de l'Estat a les autonomies i que l'any 2023 va ser el 9%. Aquest 8,6 de l'any 2025 és gairebé el mateix percentatge d'inversió que l'any 2015, és a dir, fa 10 anys, amb un govern presidit per Mariano Rajoy. I si ens ho mirem amb xifres absolutes, l'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total dels diners que va destinar a les comunitats en obres i serveis públics que són competència seva, com per exemple Renfe. Saludem Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Professor Casasnovas, bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda, tingueu.
5: Què li semblen aquests números?
18: A veure, per buscar-li una cosa positiva, que a l'Estat no li toca altre remei que posar en evidència el que, a través d'altres maneres, que és la balança fiscal, molts han anat denunciant. Ara ja és explícit i notori. Destaquen coses, eh? De la inversió de l'Estat el 25 va ser de 32.000 milions. Regionalitzen, quasi bé la meitat. Vol dir que l'esforç de territorialització no es dona. D'aquesta meitat, la nota de la Generalitat posa negreta els destacats, també és ben curiós, perquè diu que del 23 al 24, en termes nominals, la cifra augmenta. El que no diu és que del 24 al 25, la cifra nominal no augmenta, sinó que baixa. I com heu dit molt bé, quan el 23, que és la data que... Per fer una composició mitjana més interessant, 23-25, per allò de que el 25 no marqui, si tu te mires el que representava Madrid, com heu dit, respecte de Catalunya, ja abans, el 23-25, aquesta mitjana era doble Madrid per Catalunya. Actualment, després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Llavors, jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat. Perquè les xifres aquestes d'inversió, si pensàssim amb el quadre macroeconòmic de les inversions que ha de fer Catalunya, les pròpies, el mínim que hauria de saber és totes aquestes empreses que actuen sobre Catalunya, quines són els seus pressupostos d'execució. Difícilment pots coordinar el quadre macroeconòmic de l'impacte que tindran les inversions en el teu país quan la meitat ja ni es territorialitzen i del que es territorialitza a tu no et toca ni la meitat del que et correspon per població. Llavors, la part positiva, com dic, és que ja hi ha un reconeixement explícit després de molts anys, alguns de picar pedra.
1: Clar, perquè aquests números, que queden molt en l'àmbit teòric i que, per tant, a vegades sembla que siguin difícils d'aterrar, però, clar, això deu ser un fre per l'economia catalana, és a dir, perquè, a més, no són fruit d'un any, sinó que, com vostè deia, ja és una constant des de fa molts anys, i això suposa que l'economia catalana no es pugui desplegar com s'hauria de desplegar.
18: Exacte. I no és només per l'impacte global, sinó per la pròpia coordinació. Si algú fos responsable de veritat del quadre macroeconòmic de l'economia catalana, voldria saber què pensa executar en aire, què pensa executar cada any ports, què pensa executar ADIF, perquè, per exemple, les dades que tenim augmenta el 24 ADIF, però Renfe i AVE baixen. Vull dir, quina coordinació pot tenir la nostra consellera de transports o d'inversió pública en general sense saber què acabaran executant totes aquestes empreses públiques que actuen sobre el territori? I fixem-nos que estem parlant de les inversions d'aquests 32.000 milions del 25, de les quals se'n territorialitzen només la meitat, i de aquesta meitat només un 8%, 8,6% arriba a Catalunya. Anem a veure en tota la resta de despesa que l'Estat fa sobre el territori, despeses de serveis, despesa corrent, que continuen sense tenir llum i taquígrafs del que és l'impacte sobre el dèficit fiscal.
1: Hi pot haver alguna explicació per aquesta diferència que no sigui política o és una voluntat política?
18: Jo, sincerament, en els darrers temps hem estat mirant en l'Administració General de l'Estat, l'IGAE, si es podria fer si es podria trobar una lògica de l'actuació de la, no només de les inversions, també de la despesa corrent. I al final acabes amb una valoració política que tampoc pots dir que es correspongui en què el partit del govern a l'Estat és el mateix que el de Catalunya i, per tant, es vol tenir a bé. A veure, les empreses públiques responen a criteris diferents, que l'únic que pot dir és que es coordinen molt malament o mínimament amb el que són les inversions que s'han de fer a Catalunya, de serveis que incideixen sobre Catalunya. I penseu que no tenim AENA en tot això, AENA és el gran distorsionador i no està dintre d'aquesta inversió que ara s'està territorialitzant. Per tant, és mala peça per algú que sigui responsable del conjunt de l'economia productiva del país.
1: Quan sentim que Madrid va com un tro, que a Madrid l'economia creix, clar, podríem dir que va dopada, entre cometes, amb aquestes xifres, a més, constants?
18: Madrid ho té tot a favor. De l'únic que no em pot treure superàvit és de ports de l'Estat, perquè de moment no tenen port. És a dir, quan la inèrcia domina i els criteris de funcionament prioritzen algunes comunitats per sobre d'altres. Jo, de fet, pensava avui que aquestes xifres, l'únic que pot anar bé per Catalunya, per la Generalitat, en aquest moment, pel govern, és per mostrar commiseració quan es demana un finançament autonòmic nou, de que no se queixin tant dels privilegis que té Catalunya, perquè aquestes dades mostren que en tema almenys d'inversió no tan sols és un privilegi, sinó que és realment una sangria.
1: Mm. I per Catalunya tenir aquestes xifres de manera sostinguda en el temps, què implica?
18: Per mi, el que he comentat al principi, des del 2013 tinguem el 25, després de tot el que s'ha dit de Catalunya, que volia espoliar Espanya, etc., tinguem la xifra més baixa de la sèrie, des del 2013 al 25, vol dir dues coses, que per una banda la inèrcia de l'Estat fa la seva feina, i també vol dir per l'altra banda que tots els qui lluiten políticament contra això de moment no s'estan ensortint gens. Mm.
1: Professor Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
18: Gràcies, bona tarda, tingueu.
1: Les xifres són molt contundents i l'explicació que ens ha fet del professor López Casasnovas també. No sé com ho veieu.
5: Jo el que no sé és on està la notícia, diríem, ja que parlàvem de periodisme, no? Quan una cosa... ens hem de preguntar què passa, després de tants anys, per parlar de dècades, te n'adones que hi ha dos elements, no? Un, que és estructural. Segurament forma part de la pròpia lògica de com s'ha construït o com s'està construint l'Estat, que necessita un pol central fort i que domini, sotmeti econòmicament, estigui per davant de la resta. Això ha trigat molts anys i al final, en certa mesura, ho estan aconseguint en Barcelona o en Catalunya. No? Ja està en un punt més en el PIB quan històricament Barcelona o Catalunya havia estat per davant. I després, perquè al final aquest element estructural, que jo crec que també té una lògica de deep state, acaba condicionant tots els governs. Ja sigui el Partit Popular o ja sigui el PSOE. I també a Catalunya, perquè això ha passat amb governs de Convergència, amb governs tripartits, amb governs del PSC, i ha donat crisis enormes. L'última, evidentment, la que a partir del 2010, doncs, una mica encadena allò del procés. Per tant, és com una pedra a la sabata que no pots treure, que no tens manera, i que al final la gent s'hi acostuma, el que passa que a la llarga doncs està generant efectes absolutament perniciosos per a l'economia catalana, per l'esforç dels catalans, per la fiscalitat, des del punt de vista del retorn que pugui tenir. I, clar, al final, jo crec que això pues, augura, quan sigui, pues, una altra crisi potent, política, que ja veurem com es dona i quins elements té, quins requeriments, però aquesta qüestió de base, que està sempre en el problema, diguem-ne, català amb Espanya, doncs ressorgirà, perquè a més estem assistint en un moment en què, quan això passa, però els serveis funcionen i més o menys el país tira, dius, no ho sé, és injust, és que ara a sobre no funciona res. I no funciona res, l'economia no tira, la classe mitjana catalana s'està empobrint, i això al final genera un caldo cultiu que ve per on peta.
2: Bueno, és que aquí preguntaves a Miquel Àngel on està la notícia. La notícia és la persistència del greu. Ja,
5: sí, sí, està clar.
2: I la notícia també és que facin públic aquests números després de molts mesos en què el Ministeri d'Hisenda, que inicialment els feia públics cada semestre a través de la seva web, decidís deixar de publicar-los i, per tant, semblava que si no veies els números, aquest greuge,
1: no
2: de, el greuge comparatiu en de l'execució pressupostària entre Catalunya i Madrid no existia. I ara, a més, ho fa de manera vehicular, o sigui, envia al Congrés, com diuen, i que a veure si despistem una mica més. Dels números que explicava el professor López Casasnovas, clar, la meitat del que s'executa a Catalunya és a DIF. I tenim el servei de rodalies que tenim. De manera que, efectivament, també, fins i tot allà on s'estan posant diners, tampoc s'està oferint un servei de qualitat, un servei públic de qualitat al ciutadà. I llavors, efectivament, acabava el professor dient que els grups que estaven fent més o intentant forçar una execució més alta del pressupostària no s'estaven en sortint. I la pregunta, efectivament, és si totes aquestes eines que s'han anat inventant en els últims anys, tipus allò, l'encàrrec de gestió, la creació d'empreses mixtes per l'execució, si això soluciona el problema, perquè si, com deia el professor, el problema és que no hi ha control sobre el que executen les empreses públiques més enllà del que s'executi directament des dels ministeris de manera territorialitzada, doncs hi ha un forat negre que s'extreu el control no només de l'autonomia receptora o de la comunitat receptora, sinó també del govern de torn.
6: Sí, jo la dinàmica d'anàlisi de sempre en funció de les balances fiscals, és a dir, com que porto tant, he de rebre tant. És una cosa que sempre m'ha semblat contraproduent i que no, o sigui, perquè jo crec que és molt més raonable tenir una planificació que en funció de les necessitats s'inverteixi sense tenir en compte què ha portat cadascú. Ara bé, dit això, òbviament, si amb una perspectiva del temps, que això crec que és indiscutible, t'adones que sempre va en la mateixa direcció i que hi ha una estructura d'estat que jo crec que amb aquestes xifres, que òbviament no només aquestes xifres, però que, deia la Isabel, les tornen a publicar, crec que no és casualitat que hi ha un ministre d'Hisenda valencià que és una comunitat fins i tot més perjudicada pel sistema de finançament que la pròpia Catalunya, i hi ha una pila de comunitats, no només Catalunya. Catalunya és una entitat, una comunitat autònoma molt perjudicada, però hi ha moltes altres comunitats autònomes també molt perjudicades. Doncs el que deia és que això és reflex d'una construcció de l'Estat, que aquestes alçades crec que no hi ha cap dubte de que respon a un projecte polític. Això és un debat de 200 anys, i que en els últims anys, sobretot des de l'arribada de l'Aznar a la Moncloa, ara ja fa 26 anys, de l'any 96, perdó, 30 anys, doncs que encara va tenir més embranzida aquestes grans dinàmiques que després costen de moderar o de canviar quan guanyes un govern. Òbviament això no és cap excusa, però hi ha una gran dinàmica en aquest país que hi ha un projecte hipercentralitza, hi ha una pila d'entitats, de comunitats autònomes o de nacionalitats, o el que en vulguem dir, perjudicades, i òbviament hi ha un projecte alternatiu en aquesta visió d'estat tan centralista que en els últims 200 anys ha governat poques vegades i que quan governa, doncs, és molt difícil canviar aquestes inèrcies. I crec que les dades són suficientment dures i fortes i explícites com perquè aquest marc, amb independència, sí, com és en el meu cas, que em sembla contraproduent analitzar des d'un punt de vista l'economia amb els temes de balança fiscal, però quan hi ha aquesta recurrència, doncs és evident que aquest país, doncs, no té el millor disseny possible i que això és molt difícil de canviar i que és molt important que es faci.
2: És que ni tan sols que recorre les balances fiscals, podria compartir aquesta reflexió que fas, però és que en el cas de l'execució pressupostària no cal recórrer a les balances fiscals.
6: Tens raó.
2: Ni a la comparativa Madrid-Barcelona, ni a tot aquest tipus de referències que són molt més visuals o que són molt més fàcils d'entendre per la ciutadania. Es tracta de complir compromisos adquirits al Congrés davant de la ciutadania.
6: Sí, sí.
2: O sigui, si s'aprova una llei com són els pressupostos, que ens vam cansar i ens hem passat la vida dient que ara és la principal llei de cada any, malgrat ara ja ens és igual, perquè també ens han fet creure que es governa millor sense pressupostos, són compromisos adquirits any rere any incomplerts. I això no només reforça, depenent dels que compleixis o dels que no compleixis, no només reforça aquesta visió d'un estat, d'un determinat disseny de l'estat, no? Evidentment molt més centralista que perifèric i tot això, sinó que reforça la desafecció de la ciutadania cap als seus polítics, que saben perfectament que no compliran els compromisos adquirits. I podem parlar de les grans xifres, però és que al final estem parlant de la rotonda de la carretera tal, estem parlant de coses que afecten i molt el dia a dia de la ciutadania i que queda a sota aquest volum de xifres i aquests percentatges. Però és que si els polítics no són capaços de complir els seus compromisos votats i referendats en llei, any rere any...
16: Però Isabel, és que no és que no compleixin els compromisos en Catalunya o en molts altres. És que en el cas de Madrid, en termes d'execució, pressupostària o d'inversions sí, no, supera el 100% del pressupostat. I això cada
2: que
16: any,
2: sí, que sí, però
16: com això que parlàvem,
2: que és que
16: no? Fi... el doble, aportant el mateix PIB amb una població semblant, el doble d'inversió.
2: Però bueno, Miquel Àngel...
16: I un altre any,
2: però
16: un
2: que
16: altre
2: fins
16: any,
2: i tot...
16: I un altre any, és que passa alguna cosa, no?
2: Que sí, si no, si, si, si, si dono la raó, però el que dic és que fins i tot traient de sobre aquest tipus de comparatives, que són les que realment s'entenen i les que et porten a fer aquest tipus de reflexions, el que fan és no complir. Llavors, quina justificació poden tenir els socis d'aquests governs, siguin quins siguin, per continuar donant suport a determinades polítiques quan saben que no es compleixen?
6: Però en aquest sentit, del que explica la Isabel, jo crec que hi ha una part que hem contribuït els periodistes, i ja no estic criticant en general, sinó jo a mi mateix, perquè jo també ho he fet moltes vegades, que ha fet, diguem, que l'aprovació dels pressupostos es converteixi en un acte purament publicitari, propagandístic, no? S'aproven uns pressupostos, això no ho estic pas elogiant, o sigui, em sembla horrorós, s'aproven uns pressupostos amb finalitats publicitàries. I els periodistes normalment ho explicàvem, ho expliquem, com si això fos la veritat. Ho hauria de ser la veritat, però com explica la Isabel, des de fa molts anys, quan després vas a l'execució, doncs no té res a veure amb els pressupostos que s'han aprovat. No només amb els temes, diguem, de territorials, que Catalunya rep menys i Madrid rep més del que es considerava estètic presentar. Perquè com que els pressupostos es presenten de manera publicitària, doncs queda malament que Madrid pugi tant i Catalunya tingui tan poc. Però és que això passa amb totes les altres partides.
16: L'execució després ho arreglen, no?
6: Sí, però passa amb totes les altres partides. Quan s'ensenyen els pressupostos, sembla que seran els més socials de la història, que hi haurà gasto per ensenyament, per habitatge, no sé què, defensa poquíssim. Quan dos o tres anys després es pot veure l'execució, que jo, això ja els periodistes normalment ja ho fan menys, i insisteixo que no estic criticant els companys.
2: Ho fan menys i t'amaguen les dades.
6: Sí, però sempre hi ha la possibilitat en molts altres casos, com els gastos de defensa, les despeses amb ensenyament, doncs quasi sempre, quan vas a l'execució, les coses guais són molt menys i les coses que no interessa han rebut molt més. I això, en part, crec que és conseqüència també, la culpa és els que volen presentar uns pressupostos publicitaris, però si haguéssim sigut una mica més punyents, insisteixo per última vegada que no estic criticant a ningú sinó a mi mateix, perquè jo me n'he fet uns farts d'explicar lo interessants que són aquests pressupostos i després no anar a mirar tres anys després que no tenien res a veure amb la publicitat que ens van vendre.
16: En tot cas, no se li pot criticar a aquells que no donen suport als pressupostos si ho fan amb l'argument de que els anteriors no s'han complert. I que els anteriors tampoc, i que els anteriors tampoc, i així successivament, no? Al final dius, home, si tu plefes un plantejament, per alguna raó, un any o dos anys, pot oscil·lar. El que no pot ser és que de manera reiterada una comunitat que es pot comparar perfectament en població i PIB entre com Catalunya i Madrid tinguin comportaments des del punt de vista de la inversió i de l'execució de la inversió tan diametralment oposats. Aquí hi ha una voluntat de castigar alguns o d'afavorir en excés a uns altres, i això té conseqüències econòmiques i socials.
1: I el que em sembla encara més... que a mi crida més atenció és que fent això aconsegueixen instal·lar el relat contrari. Sí, sí. Si tu parles amb ciutadans d'altres comunitats autònomes i la sensació que tenen allà és que no, és que els catalans s'estan enduent els diners en dos mans. Com aquell qui
16: sí, perquè mai ho diuen de Madrid.
1: No, exacte.
16: Mai
1: ho diuen de Catalunya.
16: Catalunya
1: en surtis més beneficiada, i això sí que a vegades sobta, però vaja. Queden 17 minuts per arribar a les 4. Segur que d'això en seguirem parlant i fa la sensació que això no s'arreglarà d'avui per demà, i veurem si s'arregla mai. Tampoc no s'ha arreglat d'avui per demà un altre problema que afecta la ciutat de Barcelona. Dilluns que ve només podran tornar a casa seva els veïns de 2 dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona, provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. Les autoritats han decidit fer un retorn esglaonat i és possible que la setmana que ve puguin tornar els veïns dels altres immobles de la zona, però insistim que és probable perquè ara mateix no està confirmat. Per tant... clar, això que en teoria havia de ser un parell de dies, ja en fa ben bé 10... i de moment dilluns tornaran alguns, que no tots.
2: És un exemple més de la precipitació de determinades autoritats per tapar no només l'esvoranc, sinó també l'esvoranc de confiança que genera l'esvoranc. perquè efectivament ben dit, ben dit. Ens van dir que un parell de dies els veïns estarien a casa, la setmana passada van dir que una setmana més, i ara continuem sense tenir notícies. Em sembla bé que retardi tot el que sigui necessari per garantir la seguretat de les persones, i si les esquerdes hi són i no i continuen apareixent, és normal que es prenguin totes les mesures de seguretat, però també farien bé en no minimitzar els problemes, perquè després el que passa és que queden en evidència. I per molts dies que passin i el Pere digui que els periodistes ens en oblidem d'anar a comprovar com està el tema, crec que el fet de que hi hagi aquest esvoranc a Barcelona i tants veïns desallotjats de casa seva durant tants dies, crec que mereix un exercici de transparència i de realisme a l'hora de manifestar quines són les previsions. Perquè si no n'hi ha de previsió, doncs no la manifestis.
16: La política sap que, al final, hi ha coses i coses, però algunes, si es gestionen prou bé la immediatesa, acaben tenint un impacte efímer, no? Perquè l'esvoranc es tapa i se suposa que el problema ja està resolt i, aleshores, ja has de gestionar les famílies que han de tornar després a casa, no? I això, bueno, doncs, al final, dues setmanes després, ningú se'n recorda, perquè mentre estan passant mil coses més. I això sap la política perfectament. A partir d'aquí intenten fer allò de tapar el forat i res més, i després tot el que té a veure amb fer-los tornar i assegurar... no sé, allò que s'hagi d'assegurar allà, no? Sóc un geòleg. Doncs, bueno, ja tranquil·lament ja ho anirem fent, no? Ja fa dues setmanes o una, no?, que aquelles persones estan allà. O no estan a casa, millor dit, no? I estic d'acord que cal una mica més de serietat. Una mica més d'explicar què ha passat realment, perquè això ha degut a dir un ímuns important, i assegurar que, home, la gent té un horitzó per poder tornar a casa. Perquè, si no, em sembla molt poc respectuós per tota la gent que ho ha patit i que aquestes coses poden passar. Vull dir que no és que no hagin d'existir els errors, però un cop han passat, home, has d'entomar la crisi amb la màxima empatia, la màxima serietat i transparència per, d'alguna manera, minimitzar al màxim l'impacte que s'ha de tenir sobre persones.
1: El que diuen des del departament és que, per sobre de tot, hi posen la seguretat i que, per tant, òbviament, no deixaran tornar ningú sense tenir la certesa absoluta que ja no hi ha cap perill. I després que els terminis dels dos dies i tot plegat, que no els va posar el departament, que en tot cas el van posar doncs, els mitjans de comunicació arran del que es deien els tècnics. Però
2: arran del que deia algú, vull dir, no ens ho inventem, diguéssim. Jo és que no paro de pensar en una senyora, una veïna d'un dels edificis, crec que del primer que van desallotjar, que quan li van dir que desallotgés va dir que s'esperessin, que anava a dutxar-se, que no sortia al carrer de qualsevol manera. Doncs menys mal, diguéssim, no? que van donar temps a la gent a agafar les seves coses i han pogut entrar amb el control dels bombers per anar a buscar pertinences personals, però realment o posen un horitzó o l'horitzó és no sabem quan tornareu i mirem de gestionar-ho d'una altra manera, però no, el que no pot ser és que donin la imatge o ofereixin la imatge de que això aniria relativament ràpid o seria relativament senzill i després veiem que no és així.
6: Però, essent veritat, tot això que esteu dient, jo crec que l'horitzó, pel que ha dit l'Òscar, l'està posant, no? O sigui, cada dos dies, o sigui, no recordo tècnicament com ho has dit, però ja estem ja amb un horitzó que ha sigut dues setmanes més tard.
1: Dilluns tornen dos dels vuit, es tornen els veïns de dos dels vuit edificis i s'espera que la setmana que ve puguin tornar tots, però això és un s'espera, eh?
6: Sí, però sí,
2: que no passi. S'esperava que tornessin tots la setmana passada.
6: Sí, però també quan va començar semblava que s'imposava un marc analític en què estàvem en un Carmel 2. I no té res a veure...
2: No.
3: Això ràpidament...
6: Perdó, sí.
1: Entre altres coses, per la manera com s'està fent aquest túnel, que no té res a veure amb la manera com es feia el túnel.
6: És que no té res a veure, però hi va haver el primer dia, hi havia sobretot alguns mitjans que parlaven ja del tripartit, com si el tripartit, recordant la imatge del tripartit i no sé què, no sé quantos, i hi havia un intent de posar un marc de que la disbauxa era un Carmel 2. No és així, estem en el mateix marc del primer dia i en comptes de tornar a casa en una setmana, doncs igual es tornen tres. Però vull dir, aquesta gent jo crec que ha estat atesa, sempre hi ha coses millorables, tenen un horitzó de tornada, es pot fer millor, però sempre en aquest marc de que això no és un Carmel 2 i de que aquí, diguem, la prudència no em sembla una mala pràctica i la cosa és, no, seran 15 dies més del que estava previst, d'acord, però estem parlant d'això, de que estan 15 dies més del que havien previst i mentrestant estan ben atesos en un altre lloc, doncs tant de bo aquests 15 dies no hagués calgut, tant de bo des del principi fos clar, ja en el mateix moment, l'horitzó, però crec que al final l'horitzó i el que ha passat doncs no deixa de ser una cosa relativament ben portada amb, aquesta, amb aquest gap de que, bueno, 15 dies, que no estic minimitzant, però que no estem en un horitzó del Carmel que en el principi molta gent o alguna gent va intentar col·locar com si fos el marc d'actuació i no té res a veure.
1: 10 minuts i són a les 4. Mentrestant, encara ressona la decisió d'ahir del TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El govern espanyol vol fer evident que la justícia europea ha donat per bona la llei d'amnistia i ha arribat avui a proposar que Carles Puigdemont torni a Catalunya, tot i que el detinguin. Si ahir el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demanava als tribunals que apliquessin la llei, avui un altre ministre, en aquest cas Òscar Puente, ha llançat aquesta idea en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
19: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga...
1: Lo tiene a huevo, és la frase que...
5: No,
1: i mis cares a la taula com si hagués dit una altra cosa. No, no, ha dit lo tiene a huevo. Des de Junts per Catalunya, el secretari general Jordi Turull ha respost de seguida, ha acusat el ministre de ser un miserable, un frívol, i ha insistit que el seu partit no es replantejarà el trencament de relacions amb el PSOE, tot i que l'amnistia vagi pel bon camí. No sé què us sembla aquesta frase d'Òscar Puente.
6: És que jo crec que l'Òscar Puente està parlant en termes del PSOE. És a dir, el PSOE està començant a plantejar, i ell és la persona, diguem, l'avantguàrdia d'aquest discurs, de que hi ha l'ofert, de que hi ha un pols del poder judicial, de que... i per tant està en aquest marc. No és que estigui... Entenc la recepció d'aquest missatge per part de Junts, de veure-us com un, de veure-ho com una provocació cap a ells, però en realitat està en un marc de dir aquí hi ha un problema gravíssim per la justícia, si tornen i detenen el Puigdemont, s'evidenciarà aquesta barbaritat d'aquesta insurrecció del poder judicial. I això està en aquest marc de Madrid i de determinats sectors del PSOE, que ha codificat per Junts, com si això fos un dardo contra Junts, doncs vol dir una altra cosa. I que entenc que si es decodifica així, s'emprenyin, no? Però que crec que en la intenció del ministre està aquest marc de confrontació global contra el poder judicial insurrecte.
2: Sóc incapaç de fer aquesta lectura generosa
1: sí,
2: de les paraules.
1: Quan escoltes l'entrevista, el que ve a dir Òscar Puente és que vingui, que el detinguin, que llavors demanarà la habeas corpus i de seguida el trauran. No sé si sí. Ja, però a la presó hi anirà,
2: diu,
1: i qui te garantia?
2: Això no? Diu, no, qui ho diu? Òscar Puente, president del Tribunal Suprem?
1: No.
2: Vale.
6: No, ho diu un dirigent que creu que el poden posar també a la presó qualsevol dia pel tema dels morts de l'accident de tren, que hi ha alguna premsa ja ho ha apuntat. Que hi haurà querelles contra ell per negligència. O sigui, ho diuen algú que està en aquest marc de l'Ofer.
16: Jo crec que a mi són unes declaracions que m'han sorprès una mica. Primer perquè, en el fons, parlar de que vingui i et detinguin, és veritat, són un punt frívol, no? Crec que ho he dit.
2: No, perdona, més frívol encara quan dones lliçons de lideratge.
16: Exacte, no? Però m'ha semblat com dir...
2: Si jo fos ell, tal, i seria...
16: Com si anar a la presó fos una cosa que, bueno, pues, mira, no tinc res a fer aquesta tarda, doncs pues vaig a la presó, no? Però a banda, també m'han sorprès perquè confirmen, i jo pensava que al PSOE no li acabava de convenir això, aquest marc de màxima polarització. No? Jo tinc la sensació que des del PSOE volen conflictivitzar amb el Partit Popular i amb l'ultradreta en un terreny fonamentalment ideològic, no? De polítiques socials, de llibertats i aquestes coses que el PSOE quan es posa en campanya doncs ho fa prou bé, no? I en aquest marc de polarització amb un Vox una mica desmarxat li anava bé, no? Clar, si Puigdemont ve... Arriba el dia que sigui, que digui clar segurament doncs, que no passarà d'això, que diu que no passaria res, que és anar a la presó. Vull dir, està clar que has destacat d'això perquè el Suprem es posiciona, cosa que ja veurem. Jo tinc la sensació que això despertarà, també activarà determinats discursos de l'ultradreta espanyola.
6: Però PSOE,
16: per tant, això jo crec que no li anava bé, però potser sí que els hi va bé, en aquesta lògica de polarització.
6: Amb la lògica de el poder judicial contra el poder legítim del Parlament i de les urnes.
16: No, però perquè situa el poder judicial al costat de l'ultradreta, que és exactament on està la cúpula del poder judicial.
2: Però si vols
1: polaritzar... I el que es faci és fer-ho amb la presó d'un altre.
2: És el que anava a dir jo. No pots fer servir a Carles Puigdemont d'hostatge de la teva polarització, diguéssim. Perquè si realment hi ha coses que són insostenibles, aquesta n'és una, que és la frase també del ministre. Hi ha coses que són insostenibles.
6: Però fa molts anys
16: que són insostenibles. Insostenibles, ara, perquè hi ha el tema de la Unió Europea.
2: Les preguntes que tenim sobre la taula després de la decisió d'ahir del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és quan torna Carles Puigdemont i qui gestionarà aquest retorn? Qui gestionarà des de la Moncloa aquest retorn? I qui té l'espita per decidir com es vehicula aquest calendari és, per una banda, el Tribunal Suprem i, per una altra banda, Pedro Sánchez. Segurament el senyor Òscar Puente té més informació que nosaltres sobre quan han de ser les eleccions generals o no han de ser les eleccions generals. Però és una partida que s'està jugant entre, efectivament, el poder judicial i el poder, en aquest cas executiu, i el legislatiu, amb els líders independentistes com a hostatges.
6: Però si tu vols
2: anar... Llavors, molta empatia no demostra Òscar Puente per després anar a reclamar que Junts continuï donant suport a la majoria d'investidura.
6: També hi ha l'estil personal enutjós de l'Òscar Puente, que juga un paper determinat en el govern i que no s'ha de prendre la part pel tot i tot el que vulgueu. Però insisteixo que, òbviament, si demà arribés el president Puigdemont i el detinguessin, pel món i per la justícia i per Europa i per tothom, quedaria, jo crec que molt reforçada, la idea de que la justícia espanyola hi passa algú. Amb independència, diguem, de si això... Qui carrega amb els cossos d'això?
2: Però passava abans que les coses li passessin al PSOE.
6: Després d'una sentència com la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en què ha avalat l'amnistia, i que, per tant, no hi ha dubte per Europa que l'amnistia és correcta, constitucional, etc., que el beneficiat teòric de l'amnistia arribés a Espanya i fos detingut, òbviament, jo no crec que això sigui una bona proposta, i menys fet d'aquesta manera que ho ha fet l'Òscar Puente. Però òbviament, això seria un cop fortíssim contra la justícia espanyola, que ajudaria, en aquest marc de polarització que estem dient, a dir... Hi ha un poder judicial a Espanya que no és normal.
1: Per tant, això és el que li interessa al govern espanyol.
6: I també entenc que també els independentistes. Entenc que els independentistes consideren que han sigut víctimes d'una repressió que Europa no ha acreditat.
16: I els de Podem...
6: Sí, el bloc d'investidura.
16: Està clar.
6: Bueno, per tant, no és tan absurd políticament. Una altra cosa és com es planteja, si és viable, si sembla un xuleta que està dient, que està donant, que està ficant-li el dit a l'ull... Tot això estic d'acord. Però que en el fons, aquí hi ha una proposta política de fort recorregut i de fort impacte, crec...
2: Estem d'acord que si hem de donar totes aquestes explicacions, no és reeixida la proposta.
6: La manera de formular-la, sens dubte, no.
16: Jo des del punt de vista de l'anàlisi del que vol el PSOE, que és màxima polarització...
6: El
16: PSOE, fonamentalment, perquè és el que s'està jugant, d'alguna manera, les eleccions, no? I que passaran quan passin de l'any vinent, no? I, per tant, en aquesta lògica... Però jo estava convençut que necessitava un altre tipus de polarització, que era... ideològica, no? Aquella de... Bueno, doncs que ve l'ultradret és carregar els drets i el estat del benestar...
6: Jo crec que estem en un altre escenari.
16: I és evident que això és un escenari que, vist així, també li pot sumar. El que passa que, insisteixo, si en el cas que dubtosament el president Puigdemont li fes cas al president, a l'Òscar Puente...
6: Òbviament.
16: I entrés per la porta i fos detingut, aquí genera una polarització que no sé si afavoriria el PSOE.
6: El PSOE creu que sí.
16: No sé, perquè el PSOE en aquest aspecte també està bastant trencat, des del punt de vista de l'amnistia.
6: L'amnistia té el suport de la majoria del Congrés dels Diputats. L'amnistia
16: és un element que va causar fortíssim debat dintre del PSOE.
6: I que va guanyar clarament la línia del Pedro Sánchez. Però i que les enquestes diuen que els espanyols estan a favor de l'amnistia.
16: Hi ha gent encara poderosa dintre del PSOE, que això no veu gens clar.
6: La gent poderosa dintre del PSOE, que això no veu gens clar, quan hi ha un Consell Federal, doncs és un.
16: Bueno... El PSOE, a dintre hi ha molta cosa que no està gens d'acord amb això. El president Illa doncs no fa tants anys deia ni amnistia ni nada d'això.
6: I el Puigdemont deia mai pactarem amb els del 155.
1: En moltes enquestes, bona part dels votants del PSOE no estaven d'acord amb la llei d'amnistia.
6: Però ara sí. Al començament no. Ara
16: estaran en un context...
6: Perquè han vist que ha sigut molt útil.
16: On? Ni les balances fiscals, oi, el reencuentro.
6: Estem parlant d'una cosa prepolítica.
16: Sí, home, sí, que és que no hauria
6: d'haver... ha sigut molt útil.
16: És que mai no hauria d'haver estat judicialitzat, clar.
1: Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
6: A vosaltres.
2: Adéu.
16: Fins la propera.
1: Ho deixem aquí, arriben les notícies de les 4 i després, ja ho sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
20: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.

magicien du vidéomix.

de Flow amb Jordi López. The Flow Sessions.

de Flow amb Jordi López. The Flow amb Jordi López.

The Flow Sessions. The Flow and Jordi López.

0: de Flow amb Jordi López.
1: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

0: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
1: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

sé fer mal, sóc de vidre, sóc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, sóc el terra amb l'herba.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva Carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
2: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Has rebut un correu o un missatge de text amb un avís urgent sobre la teva factura de llum, aigua o gas? Els ciberdelinqüents es fan passar per companyies de subministrament per intentar enganyar-te. Sovint envien missatges o correus que avisen d'una factura pendent de pagament i afegeixen un enllaç per descarregar un arxiu. El fitxer conté un virus que pot robar-te les dades bancàries. Amb aquesta informació poden fer compres o moviments al teu compte del banc. Les claus per detectar aquesta estafa: incoherències en el text, avisos d'incidències greus i instar a actuar de manera urgent. En cas de dubte, contacta directament amb la teva companyia a través dels canals oficials.
0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.

Què tal, nois i noies? Com anem? A punt de sortir de festuqui? O possiblement... O esteu treballant? Algú

bomba i també molta promo i algun que altre tema que ha sortit. Molt bé, nois i noies, una salutació a aquells i aquelles que m'escolteu des del podcast a iVoox, Spotify, també a Apple Podcast o bé, per exemple, a línia o a la FM, com és tradicional a la ràdio, oi?

altres coses, ha fet la creta entrada, algun que altre jingle i aquesta sintonia que ara mateix esteu escoltant.

tranquil·la amb una cançó de Gordo. Es diu Gordo amb Who Made Who. Home, doncs el pare i la mare, no? Who Made Who? Com Adam i Eva. Gordo, Who Made Who? Atenció a aquesta cançó que es diu

0: Jordi Casas House.
1: Un programa creat per satisfer les necessitats dels experts bevedors i bevedores d'aigua que surten de Festuki.

Molt bé, estàvem sentint un tema que us vàrem presentar fa molts dies en la seva versió d'app i no fa pas massa en la seva versió deeper. Eren Loki and Simba amb una cançó que es diu San Batisco, donant pas

0: I'm gonna get back when I feel like
1: Jordi Casas, t'he deixat un like al teu Insta, però no t'has dignat ni a contestar-me. A veure si et deixo de seguir, eh? I me'n vaig a Radio Teletaxi.

bàsicament bestial aquesta cançó que han fet Effendi amb Crazy Pizza. És el Playwright Balearic Remix.

gerència a Jordi Casas G a Instagram. Senyores i senyors, estic barrejant en directe ara mateix una cançó que signa Oliver Heldens, Crider, de Young Punk, i no és altra cosa que un tema d'una banda britànica dels 80 que es deia Freeze, amb una cançó que es diu A-E-I-O-U. Freeze! Nova versió. Un remix brutal d'un clàssic de començaments dels anys 80.

bum, bum, bum, tot el sant dia, eh? No podeu posar una cançó normal, amb melodia, amb instruments. Això no és música. Això és una rentadora espatllada fent hores extres.

Jo no sé si recordareu a l'any 2000 una cançó que jo havia punxat amb ell i altres companys a l'Atlàntida de Sitges quan vaig tenir el privilegi de ser resident. Black Legion, You See the Trouble With Me, amb una veu

0: senyor Jordi Casas House i Hit Parade. Aviam si en algun moment em treus, encara que sigui amb una veu amoc, així, o fent un jingle. Jordi Casas House.
1: Jordi Casas House.

0: Jordi Casas House.
1: Si vols agafar una turca, vés a Istanbul, però no condueixis, que et portin. It's a lovely night.

gran cançó dels anys 70 d'una banda hippie que es deia Aquarius i que ja fa anys varen remixar dos alemans que es diuen Llet i Sucre, Milk and Sugar, per aquest Let the Sunshine. Molt bé, doncs, fa molt poquet va sortir una nova versió, un nou remix d'aquesta cançó que ha tingut molts remixes i que fa, doncs, ja fa molts anys que punxo. Però, bé, vaig recordar que aquest remix de James Hart, el Scorcher Remix, era francament brutal i l'he recuperat avui per a vosaltres. Ara, atenció a la darrera de Who, que ens ha passat en format promo. Carrie Lucas, Dancing With You. És el sampler d'Armand Van Helden, Duane Harden, You Don't Know Me, que tanta gent directament ha posat a les seves cançons. Who, això es diu Who Can Dance. És una mena de joc de paraules dient que el propi Who pot ballar. Sample de l'any 79 amb Carrie Lucas.

aquells productors actualment més importants del món. És maltès, de Malta, es diu Who, i això no és altra cosa que un remix d'un tema que vaig tenir l'oportunitat de presentar com a novetat a l'any 1993 amb una emissora que encenia les orelles. Encenia. Bé, JD Plastic Dreams, ara mateix amb Who, i Rue J, la nova versió que...

San Disco. Hola, ¿qué tal? Soy San Francisco. ¡Sube arriba! Moveu una mica de San Francisco, que no és altra cosa que San Francisco amb versió disco. Un altre tema de Cool Place que es diu directament Gotta Have It. San Francisco. Això és per arreu de Catalunya, Andorra, Ses Illes, Jordi Casas House. Em podeu contactar a Instagram a Jordi Casas G. I gotta have it.

aquí tota sola, amb unes ampolletes d'aigua mineral i res més.

0: recorda una miqueta el funk barrejat amb aquell house dels anys 90. Molt bé, senyores i senyors, som a punt de marxar. Bé, de fet, ja estic marxant. No veieu que camino al revés? Era Marco Melisson coming back, donant pas ara mateix, no al Chema de Vic, sinó a Jules Beat, amb aquesta cançó que ja està sonant de fons i que es diu directament Salva'm, Save Me.
1: Ponme otra, que me voy.
0: Ponme otra, que me voy. Senyores i senyors, salutacions de Jordi Casas. Ens ja retrobem a la propera.

0: Rescat Info.
1: Bona nit, són les 9. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de la inversió que va fer el govern espanyol a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 i queda lluny del que porta en termes de PIB. Madrid va rebre més del doble de recursos. La Guàrdia Civil conclou que Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Els investigadors sospiten que provenien de la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports i afirmen que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar i plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Aquesta hora continua actiu i sense control l'incendi d'Orés, a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'avanç de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis i el govern de l'Aragó demana que ningú es desplaci cap a la zona. Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més CO2 del previst fins ara a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment i de països com Itàlia o Polònia. Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. La primera va ser l'1 de juliol. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A d'aquesta terminal. A fora hi haurà més il·luminació, es reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés. Un dels punts més destacats d'aquesta reforma és que l'emblemàtic mural de Joan Miró es traslladarà ara a la Terminal 1. Dues pel·lícules catalanes optaran a la Conxa d'Or del Festival de Sant Sebastià. Són les cintes Sants, de Miquel Gurrea, rodada en català, i Cinco Minutos Más, de Javier Ruiz Caldera. A més, hi haurà una desena de títols més amb presència catalana destacada.
2: Esports. Miguel Ángel Gilmarín, el CEO de l'Atlètic de Madrid, assegura que no acceptarà cap oferta del Barça, sigui de la quantitat que sigui, per Julián Álvarez. A la selecció espanyola, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta del grup i, en principi, no tindrà cap problema per jugar a la final del Mundial de diumenge contra l'Argentina. I finalitzada la 13a etapa del Tour de França que s'ha emportat el suís de l'equip Jacob Mauro Schmidt. Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que s'ha situat quart a la general.
1: Pel que fa al temps, tenim un temps canicular i el seguirem tenint aquest cap de setmana. Hi haurà dos dies de sol, amb matins amb núvols baixos i molta xafogor a la Costa Daurada i tardes amb alguns núvols amenaçadors al Pirineu. La calor ens acompanyarà tant de nit com de dia. Les màximes es mouran entre els 35 i els 38 graus a tot l'interior.
0: Rescat Info.
1: Ara passen gairebé 4 minuts de les 9 del vespre. Aquesta hora us parla Eloi Barrera.
0: Rescat Info.
1: L'any passat, Catalunya va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, que es va emportar més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid, més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que aquesta és una tendència que ve de ja fa temps.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta.

0: amb un 10%. A través d'un comunicat, el Departament d'Economia de la Generalitat assegura que estan negociant amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura també que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez. I a aquesta hora us expliquem també que Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Això és el que recull un informe de més de 100 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de Santos Cerdán, de l'exsecretari d'organització del PSOE, van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. L'informe també apunta que Santos Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Anem a Madrid, Àngels Lafuente.
1: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: Avui és divendres 17 de juliol de 2026. Avui, la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge del cas Leire que exercís pressions per frenar investigacions que afectessin el PSOE o l'entorn de Pedro Sánchez. El diari Oponés ha fet públics alguns àudios d'aquesta declaració.
2: Yo no he hablado con Leire de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver. Si ustedes cogen la línea temporal, no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
0: Avui, Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé 2 hores davant el jutge Santiago Pedraz. Ha admès dues de les 3 trobades que Luco li atribueix amb l'exmilitant del PSOE. La segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat en el cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. Encara en pàgina política, l'aval d'ahir a la llei d'amnistia per part de la justícia europea no ha servit per reconduir les relacions entre Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez. De fet, avui la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. Ha sigut per unes polèmiques declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, que animava Carles Puigdemont a tornar avui mateix a Catalunya, encara que s'arrisqui a ser detingut. Puente ho ha dit en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
0: Puigdemont no ha respost a Puente. Qui ha valorat les paraules del ministre per part de Junts ha sigut Jordi Turull. A través de les xarxes socials, el secretari general de la formació les ha qualificat de miserables i frívoles. Una estona abans de les declaracions de Puente, Turull ja havia deixat clar al matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
4: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
0: Per la seva banda, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez. Els ho demana, diu, per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa la dels pressupostos.
5: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron

0: pasen en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
1: En una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont ahir després de la sentència del TJUE, però no ha donat més detalls d'aquesta conversa.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: Continua descontrolat l'incendi d'Orés, a l'Aragó, que de moment ha cremat al voltant de 14.000 hectàrees, en un perímetre de 60 quilòmetres. Els bombers treballen ara per evitar que les flames arribin al casc urbà al municipi de Luècia. És un dels sis municipis que s'han hagut d'evacuar, 5 a l'Aragó i un a Navarra. Segons l'evolució d'aquest foc, en les pròximes hores es podrien desallotjar fins i tot més poblacions d'aquesta zona. En total, hi ha un miler de persones desallotjades. Ara, l'objectiu principal dels bombers és consolidar el perímetre i assegurar la protecció de les zones poblades, tot i que ara mateix diuen que és bastant complicat. Alfonso González és el director d'extinció del foc.
3: És precisament en aquesta zona on tenim més problemes, entonces esperemos que d'alguna manera pues nos facilite les actuacions de les cuadrilles i les autobombes, però mañana va a canviar de nuevo, por lo que parece, a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas que ara las tenemos más consolidadas, que se pueda extender otra vez.
1: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius de bombers i una vintena de mitjans aeris, amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Hi ha 6 carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a aquesta zona. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior aragonès.
4: No se puede ir a las cinco villas si no es por... Es, vamos, una necesidad imperiosa. Pedimos que no haya gente que circule por las carreteras, aunque hay muchas cortadas, pues para ver el incendio o para ver qué ha sucedido.
1: També preocupa l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, que ja supera les 2.000 hectàrees cremades i que va començar la població de Mierla. De moment s'han evacuat 11 municipis, hi ha diverses vies tallades i la situació és d'alt risc perquè les flames han entrat al Parc Natural de la Sierra Norte. I, mentrestant, aquí a casa nostra hem de tenir en compte que Catalunya està vivint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa, això, a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això, clar, ha disparat el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3Cat Info.
5: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador i a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 200 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afecta 27 poblacions. Es restringirà l'accés aquest cap de setmana a 3 parcs naturals: la Ribera Salada, al Solsonès, la Baronia de Rialb, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Per aquest cap de setmana també preocupa especialment la possible simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, també a les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central i fins i tot al Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural si ho comparem amb el mateix període de l'any passat.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: La Unió Europea proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant de les demandes de sectors com la siderúrgia o del ciment. Actualment, el sistema obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però amb la reforma presentada avui, la reducció de les emissions serà més gradual. És a dir, la indústria tindrà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari de Clima, Bobka Hoekstra, defensa que amb aquesta decisió no es comprometen els objectius climàtics.
6: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
7: Europea.
1: Malgrat la proposta, alguns països com Itàlia i Polònia encara demanen més màniga ampla perquè necessiten, diuen, ser més competitius. Així hem arribat a un quart de deu del vespre, a 3 que tinc obrim àrea de servei. Comencem amb l'equip viari, informació del trànsit. Carmina Malagarriga, bona nit.
8: Bona nit, Eloi. Com en aquests moments hi ha retencions encara a la C-16, Cercs, en sentit nord, tant a la C-35 com a la C-65, a la Llagostera, cap a la Vall d'Aro, també a la 2, a Jorba, sentit oest, cap a Cervera, i finalment també a la Ronda Litoral, a Barcelona, a l'altura de Montjuïc, en sentit Besòs. Fins aquí la informació viària. Bona nit.
2: El temps.
1: Amb Néstor Gómez.
9: Avui hem tornat a tenir un dia molt càlid arreu del país. Les màximes s'han enfilat i moltíssim, pràcticament a tocar dels 40 graus. És el cas de Vinebre, amb 39,7 graus. Unes temperatures disparades no només al sud del país, sinó també a punts de la Catalunya central, al Bages, destacant Sant Salvador de Guardiola, amb 39,5 graus, Olot, 38 graus de temperatura màxima. Si volíem una comarca, o si volem una comarca que serveixi com a refugi climàtic, tenim la Vall d'Aran, on avui Viella no ha arribat als 30 graus. Tot això avui en un dia assolellat, i aquest sol que hem tingut avui també ens acompanyarà durant el cap de setmana. És probable que demà al matí apareguin núvols baixos a l'àrea del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Un núvols baixos que el que provocarà és que aquesta propera nit i matinada sigui de mal dormir, per xafogor intensa la que es presentarà en aquestes contrades. També s'espera calor nocturna a punts de la Costa Brava. Tot això tant dissabte com diumenge, perquè diumenge al matí també es trobaran aquests núvols, especialment al sud del país. Tot això amb un cap de setmana assolellat, amb pols al suspensió de cara a diumenge, i només dissabte a la tarda i diumenge a la tarda podria presentar-se de manera puntual algun feble ruixat a l'àrea del Pirineu.
2: Informar-se bé a les xarxes és possible. Segueix 3Cat Info a Instagram, Facebook i X.
1: Ara passen 2 minuts d'un quart de deu del vespre. 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. L'exèrcit israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerat un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant aquest atac. Al llarg d'aquest divendres, de fet, 13 gazians han perdut la vida amb bombardejos israelians en diferents punts d'aquest enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre de l'any passat. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. 4 soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I a l'Orient Mitjà, els Estats Units han complert l'amenaça d'atacar infraestructures civils a l'Iran, cosa que fa créixer el risc d'una escalada regional d'aquest conflicte. Segons els mitjans iranians, l'última onada de bombardejos nord-americans ha destruït 5 ponts al sud del país. Teheran també denuncia atacs en un aeroport a l'est i en una estació de tren pròxima a la ciutat portuària de Bandar Hamir. El Comandament Central de l'Exèrcit dels Estats Units ha confirmat la destrucció d'una torre de vigilància que l'Iran utilitzava, diu aquest estament militar, per atacar els vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. Malgrat això, aquesta tarda l'Iran ha llançat projectils contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una dessalinitzadora a Kuwait. Les autoritats de l'Emirat han demanat a la població que redueixi el consum elèctric mentre estan reparant aquest equipament. La República Islàmica també assegura que ha llançat míssils i drons contra bases militars a Kuwait mateix, però també a Qatar i Bahrain, i que han destruït un radar nord-americà. Per primer cop, des de l'inici del conflicte, fa 4 mesos i mig, l'Iran ha atacat una base nord-americana a Síria, sense que hi hagi hagut danys materials ni personals. I encara de l'àmbit internacional, avui s'ha celebrat una cimera important. França i Alemanya, els líders dels dos països, s'han reunit per reforçar la cooperació en defensa, justament en un moment en què està creixent l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Informa des de Berlín Jordi Regàs.
10: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada.
7: Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nöchbenich en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
10: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
11: L'objectiu, qu'est-ce que c'est?
12: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
7: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'han portat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
1: Ara són les 9 i 21 minuts del vespre. Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, el Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Girona, Laia Claret.
13: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
1: I els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per lesions que presentava. Ho ha assegurat davant del jutge la doctora que va atendre la criatura el 16 de març. Segons ha explicat el jutge, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, tots dos van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí es va traslladar el nadó a l'Hospital de Vall d'Hebron, que és el centre de referència en aquests casos a Barcelona. Segons fonts jurídiques, els altres professionals de l'hospital, que també han declarat avui, han explicat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes també d'agressió sexual. No va ser fins que ja estava ingressat a l'UCI de la Vall d'Hebron que es va poder concretar la gravetat de les lesions, perquè la fractura del fèmur dificultava l'exploració a fons del menor. I avui us expliquem també que els 300 veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de la línia 9 del metro no podran tornar avui a casa seva, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns d'alguns edificis, de 2 dels 8 edificis afectats. Pel que fa a la resta, sobretot els del carrer Rubinstein i Teodora a la Madrid, hauran d'esperar uns dies més per garantir l'estabilitat del terreny. Un dels evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que hauran d'esperar com a mínim fins al 3 d'agost.
14: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. O almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
1: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses ordinàries i un fons de compensació també per als veïns afectats. I l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que es va fer en motiu dels Jocs Olímpics. Suposarà una inversió de més de 150 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A. També hi haurà una actuació destacada, i és que l'emblemàtic mural de Joan Miró, que actualment està a la Terminal 2, es traslladarà a la Terminal 1. I en pàgina cultural, el Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'enguany. D'entrada, hi haurà 2 produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada. Informa des de Sant Sebastià, el Marc Garriga.
15: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.

0: Esports.
1: Amb el David Ubach, bona nit, David.
2: Bona nit. Els arrenquem explicant que Miguel Ángel Gilmarín, el director general de l'Atlètic de Madrid, ha reiterat de manera contundent la posició del seu club respecte de l'interès i l'oferta del Barça o qualsevol altre club per fitxar Julián Álvarez. S'afegeix així Gilmarín en les declaracions d'ahir d'Enrique Cerezo, el president de l'Atlètic de Madrid.
3: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
2: Un altre nom vinculat al Barça que és actualitat avui és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha hagut una reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o, si bé, en canvi, passa finalment pel quiròfan, que és l'opció que al Barça li ha posat més damunt la taula, tot i que suposaria un període més llarg de baixa per a de Jong arran d'aquesta lesió que té al genoll dret. Mentrestant, pel que fa a l'Espanyol, els blanquiblaus continuen la seva estada en Amat a l'Alt Empordà i demà jugaran a Olot el primer amistós de la seva pretemporada contra el conjunt local, l'Olot, en el que serà el primer banc de proves per veure les cares noves de l'Espanyol. N'ha parlat de l'evolució de la pretemporada el davanter Roberto.
4: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
2: A la segona divisió, mentrestant, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més. El defensa de Sant Cugat havia acabat el seu contracte el 30 de juny. David López, de 36 anys, va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, procedent de l'Espanyol, i s'ha referit així a la seva continuïtat.
5: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute, el descens va ser molt dur per tots, i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
2: També a segona, l'altre equip català, el Sabadell, ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa. I a la primera divisió femenina, seguim parlant de futbol, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, una defensa basca procedent del Nantes de la Lliga Francesa, que tot just s'ha recuperat fa ben poc d'una lesió greu al seu genoll. Sentim-la.
6: Bueno, creo que es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y pues como jugadora estoy muy contenta de estar aquí.
0: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
2: Més futbol per parlar del Mundial, perquè aquesta nit hi haurà les rodes de premsa prèvies a la final de diumenge entre Espanya i Argentina. Al bàndol espanyol parlaran el seu seleccionador Luis de la Fuente i el capità Rodri. Per l'Argentina compareixeran Lionel Scaloni, el seleccionador, i un jugador per determinar. A la selecció espanyola, l'última hora passa per l'estat físic de Lamine Yamal, que avui s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys i, en principi, no ha de tenir cap problema per poder disputar aquesta final. Demà a les 11 tindrem ja la final de consolació entre França i Anglaterra a Miami.

0: Ara són 9:45 del vespre. Aquesta hora de 3Cat Info us destaquem que Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de la inversió que va fer el govern espanyol a les comunitats autònomes. És, de fet, el percentatge més baix des del 2015 i queda molt lluny del que porta en termes de PIB. En canvi, Madrid va rebre més del doble de recursos. La Guàrdia Civil conclou que Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Els investigadors sospiten que provenien de la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports i afirmen que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE, de Santos Cerdán, van arribar al màxim justament quan Ábalos era ministre. I també estem pendents d'aquest incendi que continua actiu i sense control a Orés, a l'Aragó. Ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. L'avanç de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis i el govern de l'Aragó demana que ningú es desplaci cap a aquella zona. A partir d'ara de 3Cat Info sentirem l'Hemicicle, l'espai d'actualitat parlamentària amb Marta Corbalán, que avui entrevista el diputat de Junts per Catalunya, Lluís Puig, que continua a l'exili mentre espera que se li apliqui l'amnistia després de 10 anys gairebé a l'estranger. I en esports, què destaques, David Ubach?
1: Doncs les declaracions de Miguel Ángel Gil, el director general de l'Atlètic de Madrid, en relació a la reiteració de Joan Laporta que l'oferta del Barça per Julián Álvarez té data de caducitat. Gil Marín avui li ha respost que el que és infinit és el no del club matalasser al canvi d'aires de Julián Álvarez.
0: I pel que fa al temps, comencem un cap de setmana amb temps canicular. Tindrem 2 dies de sol, amb matins de núvols baixos i molta xafogó, especialment a la Costa Daurada, mentre que al Pirineu arribaran alguns núvols amenaçadors, sobretot a la tarda. En general, la calor ens acompanyarà de nit i de dia, amb màximes que es mouran entre els 35 i els 38 graus a tot l'interior.
2: L'Hemicicle, l'actualitat del Parlament a 3Cat Info, amb Marta Corbalán i el muntatge musical de Jordi Galbany.
3: La justícia europea ha avalat aquesta setmana la llei d'amnistia. La seva resolució aplana el camí per a la tornada de Carles Puigdemont i dels exconsellers Lluís Puig i Toni Comín, que porten 9 anys a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre del 2017. També està més a prop que es pugui aplicar l'amnistia als líders independentistes que continuen inhabilitats com Oriol Junqueras o Jordi Turull i a desenes d'activistes. Avui entrevistarem el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig. L'exconseller de Cultura espera que se li apliqui l'amnistia per poder tornar de l'exili després de gairebé una dècada fora de casa. Benvinguts a l'Hemicicle. L'independentisme ha rebut com una victòria l'aval de la justícia europea, tot i que es manté la prudència perquè són els jutges espanyols els que han d'acabar aplicant l'amnistia. El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, creu que s'aplana el camí per a la tornada dels exiliats.
4: Avui és una gran victòria, jo crec que és una victòria rotunda de Catalunya en general i també de l'independentisme de manera particular. Avui és un gran pas pels exiliats. De fet, avui a Europa els està dient que ja haurien de ser a casa.
3: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions després de l'aval d'Europa.
5: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
3: El president de la Generalitat, el socialista Salvador Illa, també s'ha adreçat als tribunals espanyols perquè apliquin l'amnistia.
6: Què més cal per aplicar la llei de manera divigent, integral i sense subterfugis? No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal.
3: Entre els exiliats per l'1 d'octubre hi ha 2 diputats de Junts al Parlament, Carles Puigdemont i Lluís Puig. El president del Parlament, Josep Rull, ha demanat al Tribunal Suprem que els apliqui l'amnistia perquè puguin ocupar el seu escó amb tots els drets polítics restituïts.
7: Insto, de fet, al Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
3: Segons Rull, és impropi d'una democràcia que dos diputats del Parlament tinguin ordres de detenció vigents si tornen a Catalunya amb el risc d'anar a la presó.
2: Té la paraula.
8: Lluís Puiggordi, diputat electe del Parlament de Catalunya, pel grup de Junts per Catalunya.
3: Benvingut al programa L'Hemicicle. Després de la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, veu més a prop el seu retorn a Catalunya?
8: Més a prop, sí. Evidentment, la resolució judicial d'ahir del TJUE és una gran passa endavant, és una gran victòria, però no és la final. Ens queden encara uns quants entrebancs més a superar entremig, que esperem anar resolent més lentament del que nosaltres voldríem, però, en tot cas, la gestió d'aquest calendari no està ja a les nostres mans.
3: Ara, en principi, és el Tribunal Constitucional qui ha de resoldre els recursos d'empara que van presentar-hi els líders independentistes, però, en el seu cas, serà el Tribunal Suprem qui finalment haurà d'aplicar-li l'amnistia. Confia que serà així o creu que encara el Suprem trobarà algun altre argument per no fer-ho?
8: Bé, en el Suprem prefereixo encara ni pensar-hi, com aquell qui diu, perquè primer té que resoldre el Constitucional, com bé deies, i el Constitucional ja va tenir ocasió de concedir-nos les mesures cautelars que vam sol·licitar i no ho va fer-ho. El Constitucional no tenia per què esperar la sentència d'ahir del TJUE, podia haver resolt els nostres recursos d'empara abans i no ho ha fet. Per tant, ja hi ha una gestió política del calendari d'en quin moment aquest tribunal vol resoldre aquests recursos d'empara. I veient el que dirà, és quan podrem començar a veure, entreveure o imaginar-nos què pot arribar a fer el Suprem.
3: En cas que el Constitucional resolgui favorablement aquests recursos d'empara, creu que els jutges del Suprem estarien prevaricant si no apliquen l'amnistia?
8: Per descomptat, em sembla que no hi ha altra paraula que ho defineixi, almenys en termes jurídics. En termes col·loquials podríem dir moltes coses, però la prevaricació és un delicte molt difícil després de poder demandar o de lluitar contra les persones que prevariquen. Per això no treu que, evidentment, les sentències del Tribunal Constitucional haurien de ser d'aplicació immediata. Però ho vam veure ja en l'última resolució del Suprem, quan es va reinventar per quarta vegada des del 2017 el nostre delicte de malversació, presumpte delicte de malversació, elaborant un discurs tan rocambolesc que sembla que jo hagués pagat el casament de la meva filla amb diners de la Generalitat, cosa que, evidentment, se sap que no és així. Per tant, no sé de què són capaços més d'inventar-se en el Tribunal Suprem, però, és com heu dit, tot allò que faci serà prevaricar.
3: Vostè, igual que Carles Puigdemont, és diputat al Parlament de Catalunya, però no pot exercir les seves funcions en plenitud. Només es pot connectar telemàticament a les comissions de les quals forma part, com la de Cultura, però no pot intervenir, per exemple, a les sessions plenàries. Si se li aplica l'amnistia aviat, entenc que voldrà ocupar el seu escó al Parlament físicament i acabar la legislatura amb els drets polítics restituïts.
8: Si en el moment que puc retornar a la Catalunya del Sud encara sóc diputat, per descomptat vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Em sembla que és, per mi, és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
3: Creu que Carles Puigdemont també hauria de fer el mateix, ocupar el seu escó al Parlament, si se li aplica l'amnistia?
8: No seré jo qui respongui per ell, això li heu de preguntar amb ell. En tot cas, hi ha dues butaques, hi ha dos escons buits en el Parlament, com tothom sap, i que els companys de grup del grup de Junts sempre hi posen un bon llaç groc perquè es vegi aquesta mancança. És una forma de persistir, de ser constants, de resiliència. En algun moment aquests dos llaços grocs han de desaparèixer. I el que faci el president Puigdemont, per descomptat, ja serà ell qui respongui i que ho argumenti la decisió que prengui. jo puc respondre per mi que vull tornar a seure en aquella Escòcia.
3: El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, per exemple, ja ha anunciat que ell vol ser el candidat del seu partit a les pròximes eleccions catalanes, si se li aixeca la inhabilitació i restitueix els seus drets polítics. Creu que els líders de l'1 d'octubre han de continuar en la primera línia política?
8: Jo respecto molt la decisió de tots. Entenc, i parlàvem amb la Dolors Bassa, i ella té molt clar que es vol retirar de la vida política de primera línia, i entenc també qui vol i considera que vol continuar liderant un projecte. Penso que és un tema molt personal. Cadascú sap en el moment de la seva vida quins plans de futur té, i quines idees, quins objectius, i per tant amb això jo no hi he entrat mai ni a discutir-ho, ni a criticar-ho, ni a aplaudir-ho. Em semblen bé totes les opcions.
3: Després de la resolució d'aquesta setmana de la Justícia Europea, ha parlat amb Carles Puigdemont i Toni Comín, que també estan exiliats.
8: Vam estar connectats ahir al dematí, en directe, mentre anava llegint tota la resolució. Va ser molt breu, va ser molt curt, perquè era tan clara i tan precisa que fins i tot ens va sorprendre una mica. Normalment has d'esperar que després que pengin les sentències per poder-te descarregar i llegir amb calma. Però, evidentment, un cop vam poder fer això, ja ens vam desconnectar, era evident que a la sentència no hi havia cap entrelínia o cap missatge que no hagués quedat prou clar com per tenir que fer una lectura en calma. Per tant, sí, estem connectats i ens veiem cada vegada que et convé i que et fa falta.
3: Des del 2017, l'escenari polític aquí a Catalunya ha canviat amb la irrupció d'Aliança Catalana, qui les enquestes pronostiquen un creixement considerable de cara a les pròximes eleccions al Parlament. Creu que l'independentisme hauria de parlar o de pactar amb el partit de Sílvia Orriols?
8: Mira, primer de tot, deixa'm dir-vos que les enquestes, en el cas de Junts per Catalunya, sempre han avançat una gran debacle. No ara, sempre, des del 2017, que sempre ens han ensorrat les enquestes i després la veritat la donen al recompte de les butlletes que hi ha dipositades a les urnes, que és una de les eines que més ens agraden. Les urnes ens agraden molt. Per tant, primer de tot, dic que aquests grans creixements o grans caigudes no entren en el meu imaginari. Segona cosa també és pensar que de moment no es veu cap projecte sòlid, ben estructurat i ben argumentat sobre tots els aspectes que ha de tenir una opció que vulgui concórrer a les eleccions del Parlament de Catalunya. De moment tot és fum, tuits fàcils de temes que no són gens fàcils de gestionar.
3: Des de l'1 d'octubre hem vist que les relacions entre Esquerra i Junts s'han anat distanciant, especialment ara que Esquerra dona suport al govern de Salvador Illa, al govern del PSC. Veu possible refer la unitat independentista?
8: L'únic que es pot unir és plantejar estratègies comuns. Sempre hi haurà desavinences. Com entre Comuns i PSC també n'hi ha. I com entre Esquerra i Comuns també, o Esquerra i PSC. Per tant, això forma part del tauler d'escacs polític. Cada opció té que marcar el seu perfil, cada opció té que plantejar quin model de país vol, i aquí el que cal és trobar els punts estratègics que ens permetin avançar en desenvolupar un projecte de país nacional independent. En aquests 9 anys tothom diu que el procés ha desaparegut, però el que no ha aparegut és cap proposta ferma i sòlida, diferent a assolir la independència. Ningú ha fet propostes de futur que Catalunya pugui dir, home, això sí que ens interessa. No han sortit propostes federalistes ni de cap altra mena. Per tant, seguim estant al mateix lloc. A la relació amb Espanya sabem com funciona, ara més que mai, i penso que el que ha votat independentisme ho seguirà votant.
3: Ens endinsem ara en el terreny més personal. Li demano si pot contestar amb respostes el màxim de breus possible. Com definiria, en poques paraules, l'exili?
8: Una recerca de llibertat per poder seguir lluitant.
3: Què és el primer que farà quan trepitgi Catalunya?
8: Anar a casa meva.
3: Tornaria a fer un 1 d'octubre?
8: Sí.
3: De la mateixa manera que el 2017?
8: Del que se n'aprèn, sempre es milloren coses.
3: Vostè ara mateix està liderant el projecte de rehabilitació de la Casa Macià a Prats de Molló. Què representa per a vostè aquest projecte?
8: Un honor, un centre de memòria històrica per explicar un fragment del nostre passat, imprescindible per conèixer i treballar pel futur.
3: Què n'ha après de tots aquests anys a l'exili?
8: He après a tenir noves amistats, a tenir sempre la maleta a punt, que es diu definitivament provisional, és el que aparents està.
3: I què és el que més ha enyorat de casa seva?
8: Difícil resposta, perquè són moltes les coses.
3: I ja per acabar, completi la frase següent. El que més m'agradaria que passés aquest any és...
8: Que tornéssim a avançar cap a la independència.
3: Lluís Puig, diputat de Junts al Parlament de Catalunya, gràcies per atendre'ns al programa L'Hemicicle de 3CAT Info i fins aviat.
8: Fins aviat, fins sempre.
2: Podeu tornar a escoltar L'Hemicicle al web catradio.cat/hemicicle o al podcast del programa. I seguir l'actualitat del Parlament al perfil de Twitter @L-Hemicicle.
0: Ara passa un minut de 3:15 del vespre.
2: El temps.
0: Crònica de Néstor Gómez.
9: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat, una estabilitat que tindrà continuïtat, ara pràcticament infinita, perquè de precipitacions associades a pertorbacions, ara per ara no en preveiem. I de calor, doncs, continuarà intensa, almenys pràcticament una setmaneta més, possiblement fins dijous. Divendres de la setmana que ve ja recuperarem clarament les temperatures normals per aquestes dates. I fins aleshores, pic de calor de cara a dilluns, dimarts, on tocarem de nou la xifra dels 40 graus. Això, de cara a dilluns. Fins aleshores, aquí tenim un cap de setmana que es presenta en calor intens arreu del país, màximes que demà poden baixar una miqueta respecte als valors d'avui. Avui Vinebre ha arribat als 39,6 graus. Demà les màximes, en principi, no passaran dels 38 a Ponent, dels 36-37 a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre, entre els 35 a 37 graus. Tot el que baixin, o el poquet que baixin demà les temperatures, pujaran de cara a diumenge amb uns valors màxims que s'acostaran de nou a la xifra dels 40 graus.
2: 3CAT Info.
0: Ara passen 2:45 del vespre. Els Estats Units ja han desactivat l'avís per tsunami a les costes del Pacífic, després del terratrèmol registrat a Mèxic, un terratrèmol de magnitud 7,4. El govern mexicà ha confirmat que el sisme no ha deixat víctimes, tot i aquesta intensitat. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat a la població que es quedi a casa.
10: No hay ningún problema, no hay afectación. Afectaciones graves en tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
0: Protecció Civil treballa a la zona de l'epicentre i manté activat un dispositiu de vigilància permanent per seguir l'evolució de la situació en diversos punts de l'estat. Després del terratrèmol principal, hi ha hagut almenys 4 rèpliques més. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb epicentre també a prop de Ciudad Hidalgo. Posteriorment, s'ha produït un altre sisme de magnitud 5,2 a Guisla, també a l'estat de Chiapas, i les autoritats mexicanes també han informat d'un altre moviment sísmic, tot i que de menys intensitat, a l'estat veí de Oaxaca. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador.
2: 3CAT Info.
0: El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys, dels 55 anys. Aquest pla permetrà cobrar el 95% de la pensió. És un acord que estarà vigent fins a finals de 2028. Dels 34.000 empleats que té aquest banc a l'estat espanyol, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'entitat, el Banc Santander, assegura que no té un objectiu prefixat de sortides. Recordem que l'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander l'any 2020 va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment, i allò va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I des d'avui mateix fins al 28 d'agost es talla la línia 1 del metro de Barcelona entre les estacions de Florida i Plaça de Sants. Per què? Doncs perquè s'ha de renovar tota la via en aquest tram. Això implicarà que queden sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives són la línia 5 del metro, la Blava, sinó també Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobrirà aquest tram afectat. Aquest primer dia, aquest divendres, hi ha hagut queixes dels usuaris pel temps que han hagut de perdre per culpa d'aquest viatge. I us expliquem també que investigadors de la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys. Els han trobat a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i, a més, són dels pocs que s'han trobat, de fet, al conjunt d'arreu del planeta, a tot el món. Informa des de Tarragona Jordi Barranca.
11: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts a la URBI de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
12: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen, sobretot, una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult, gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
11: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
12: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
11: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Fa poca estona, aquest divendres al vespre, ha començat a Parlada, l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges també de creació contemporània. Anem a Parlada, Fèlix Martín.
13: Sí, en marxa a l'Església del Carme, al recinte de Parlada, un concert de lírica amb el qual ha arrencat aquesta edició d'aniversari. Un concert amb la soprano Hermonella Jou i el tenor Benjamin Bernaima, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Interpreten una selecció d'àries d'òpera italianes i franceses del segle XIX, amb peces de Chilea, Puccini i Verdi d'una banda, i de Gounod i Massenet de l'altra. En els pròxims dies també hi haurà al festival tres propostes de dansa, l'estrena de muntatges com Diario di una madre, un cicle de cançons d'Alberto García de Mestres, amb textos de Cristina Pavarotti, o també l'estrena de l'òpera Estètica i Massacre de Carles Prat. A més, Sílvia Pérez Cruz farà al festival dos concerts. Serà els dies 29 i 30 d'aquest mes. I el trio Fortuny celebrarà el 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judith Nederman.
0: Gràcies des de Parlades, de l'Alt Empordà, Fèlix Martín. I ara parlem de llibres i de literatura, perquè 50 escriptors, entre ells les catalanes Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero, participaran en la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que aquest any tindrà l'estat espanyol com a país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa espanyol vol promoure el sector en tota la seva pluralitat geogràfica i lingüística. Ens n'informa la Montse Camps.
14: El pavelló espanyol ocuparà 500 metres quadrats i la proposta vol ser una trobada entre cultures, llengües i tradicions. Entre els 50 escriptors, 4 catalans, Carlos Zanón, Marc Colell, Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància que hi hagi diversitat lingüística.
15: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no?
14: El programa s'estructura al voltant de 30 converses amb autors, classes magistrals, concerts i tallers i cada dia hi haurà una vetllada poètica amb veus que escriuen en castellà, català, euskera i gallec. La Fira del Llibre de São Paulo és una de les més importants del món dins del seu àmbit i cada any rep uns 700.000 visitants.
0: Gràcies, Montse. I us expliquem ara també que ha nascut la primera Bienal Internacional Robert Gerhard. Neix per reivindicar el llegat i la vigència d'aquest compositor nascut a Valls. La iniciativa, que es farà a Barcelona i Valls, vol acostar la música d'avantguarda a tots els públics. El director de l'Auditori, Víctor Medem, ha volgut recordar aquesta figura del patrimoni musical català.
16: Sempre hem pensat que la figura de Robert Gerhard és una figura cabdal per la història de la música a Catalunya, per la seva vessant com a músic, com a compositor, però també per aquesta vessant d'humanista, de persona capaç de connectar el món, diguem-ne, representant de la música centreeuropea amb la música catalana.
0: El projecte, que es farà cada dos anys, amb una durada de dos mesos, començarà el 30 de setembre. L'ha impulsat la Fundació Robert Gerhard i l'Auditori de Barcelona. I abans dels esports, us expliquem que el curador d'exposicions i exdirector de museus, com el MACBA, Ferran Berenblit, serà el comissari en cap de la 16a Bienal de Xangai, que se celebrarà el novembre de l'any vinent. L'argentí, establert a Barcelona, assumeix així el repte de liderar una de les trobades d'art contemporani més influents de l'Àsia, que té la seu a la Power Station of Art, una antiga central elèctrica de 42.000 metres quadrats. A través d'un comunicat, l'organització de la Bienal ha destacat que l'encàrrec pel comissari és trobar noves maneres de connectar amb el públic global més enllà del model tradicional basat justament en la temàtica d'aquesta Bienal.
2: Esports.
0: Amb el David Ubach. Què tal, David? Bona nit.
1: Bona nit. Esports, que arrenquem explicant que Miguel Ángel Gil, el director general de l'Atlètic de Madrid, ha reiterat de manera contundent la posició del seu club respecte de l'interès del Barça o qualsevol altre club per fitxar el davanter Julián Álvarez. Gil Marín respon així Joan Laporta, el president blaugrana.
17: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
1: Un altre nom d'actualitat avui al Barça és el de Frenkie de Jong. Hi ha hagut una reunió per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o bé si, en canvi, passa finalment pel quiròfan. Aquesta última, la de la intervenció, és l'opció de la qual el Barça n'és més partidari.
2: 3CAT Info.
1: Del Barça passem a l'Espanyol, que continua la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà, i demà jugarà a Olot, la capital de la Garrotxa, un amistós, el primer dels blanquillos d'aquesta pretemporada davant del conjunt local. El rival, com dèiem, és l'Olot i es podran veure les noves cares noves de l'Espanyol en aquest enfrontament amistós. Pel que fa a la segona divisió, el Girona ha anunciat la renovació precisament d'un ex de l'Espanyol, el defensa David López, que continuarà a Montilivi una temporada més fins al 2027 als seus 36 anys.
18: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional del club, que em sentia en deute, el descens va ser molt dur per tots, i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
1: I encara a segona divisió, el Sabadell, l'altre equip català de la categoria de plata del futbol, ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa, de la Primera Federació. Pel que fa a la Lliga Femenina, afegim que el Badalona avui m'han anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, una defensa basca procedent del Nantes de la Lliga Francesa. I el Barça, mentrestant, ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo, tot plegat el dia en què l'Espanyol ha començat la seva pretemporada amb el primer entrenament ja damunt de la gespa.
2: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
1: Seguim parlant de futbol per destacar ara l'actualitat del Mundial. Hores prèvies a la final del Mundial de diumenge a Nova Jersey entre la selecció espanyola i l'Argentina. Aquesta nit tindrem rodes de premsa oficials prèvies a la final per part de la selecció espanyola, del seu preparador Luis de la Fuente i del capità Rodri. Serà a quarts de 12 de la nit i una estona més tard parlaran Lionel Scaloni, el seleccionador argentí, i un jugador per determinar de l'Albiceleste. Pel que fa a l'última hora del combinat espanyol, el futbolista del Barça, Lamine Yamal, s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys i ha de poder jugar sense més problemes, tot i el cop que va rebre el maluc a la semifinal contra França. Un dels altres nou catalans que hi ha amb la selecció espanyola en aquest Mundial, el blaugrana Eric García, ha passat pels micròfons avui del Tot Costa de Catalunya Ràdio per referir-se, entre d'altres, a aquesta final.
19: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial, i òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
1: Una mica menys d'un minut encara per afegir informacions en clau poliesportiva, com ara les relatives al Tour de França. Avui s'ha disputat la 13a etapa, que ha parat d'entrada una escapada massiva amb més d'una cinquantena d'unitats i victòria final de Mauro Schmidt, el corredor suís del conjunt Geico, que ha estat el millor d'entre els fugats, que a més, endeparat canvis en la general, perquè el britànic Tom Pidcock, que ha entrat en la fuga, ha escalat al quart lloc de la classificació global, que segueix liderada per l'esloveta d'Ipo Gacher, respecte a 3 minuts i 36 segons respecte del seu perseguidor, que és Jonas Vingegaard. Del ciclisme al bàsquet, nou fitxatge del Barça anunciat. Agustín Ubal ha pagat la seva clàusula de sortida del Manresa i fitxa pel Club Blaugrana, on es va formar. Ubal torna als seus 22 anys al conjunt blaugrana.
2: Tresca Info.

Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de la inversió que va fer el govern espanyol a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 i queda lluny del que porta en termes de PIB. Madrid va rebre més del doble de recursos.

0: I continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees. La Guàrdia Civil conclou que Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Els investigadors sospiten que provenien de la trama per suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports i afirmen que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar a plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detinguts. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles les paraules del ministre. Almenys 13 persones han mort avui en diversos atacs israelians a Gaza, 8 d'elles durant un bombardeig d'un mercat. Es tracta d'una nova violació de l'alto al foc vigent des de l'octubre passat per part de Tel Aviv. I llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocament mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. La primera va ser l'1 de juliol. I la Sagrada Família acull un concert molt especial titulat Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i també el 50è aniversari del Grec. Maria Arnal i Lídia Pujol són les protagonistes d'aquest espectacle en què actuen acompanyades del cor Cererols.
1: Esports. Miguel Ángel Gil, el director general de l'Atlètic de Madrid, ha assegurat que no acceptarà cap oferta del Barça, sigui de la quantitat que sigui, pel davanter Julián Álvarez. A la selecció espanyola de futbol, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys avui divendres i, en principi, no ha de tenir cap problema per jugar a la final de diumenge contra l'Argentina, a Nova Jersey. I en ciclisme, la 13a etapa del Tour de França ha deparat la victòria del suís Mauro Schmidt de l'equip Jayco, que ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia. Entre els fugats hi havia un dels noms importants, el britànic Tom Pidcock, que ha ascendit al quart lloc de la general, liderada un dia més per Tadej Pogačar.
0: I ens falta el temps. Temps canicular. Aquest cap de setmana tindrem 2 dies de sol, amb matins amb núvols baixos i molta xafogor a la Costa Daurada i amb tardes amb alguns núvols amenaçadors al Pirineu. La calor ens acompanyarà de nit, però també de dia. Les màximes es mouran entre els 35 i els 38 graus a tot l'interior.
2: Trescat Info.
0: Deu i 4 minuts. Molt bona nit. Soc la Txell Garriga.
2: Trescat Info.
3: Trescat Info.
0: L'any passat, Catalunya va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015, amb què Mariano Rajoy a la Moncloa i queda, doncs, molt lluny del que va rebre la comunitat de Madrid, de més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid, més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya a Migdia que és una tendència de fa temps.
4: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.

0: el Departament d'Economia assegurava que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: I com us avançàvem als titulars, continua descontrolat l'incendi d'Orés a l'Aragó, que de moment hauria cremat al voltant de 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Els bombers treballen ara per evitar que les flames arribin al casc urbà del municipi de Luècia. És un dels 6 que han hagut d'evacuar, 5 a l'Aragó i un a Navarra. Segons l'evolució, en les pròximes hores es podrien desallotjar dues poblacions més. En total, hi ha un miler de persones, doncs, desallotjades. L'objectiu principal dels bombers és consolidar el perímetre i assegurar la protecció de les zones poblades, tot i que ara mateix reconeixen que és complicat. Alfonso González és el director d'Extinció del Foc.
2: Es precisamente en esa zona donde tenemos más problemas, entonces esperemos que de alguna manera pues nos facilite las actuaciones de las cuadrillas y las autobombas, pero mañana va a cambiar de nuevo por lo que parece a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas que ahora las tenemos más consolidadas, que se pueda extender otra vez.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris, amb el reforç també de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències. Hi ha 6 carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona. Roberto Bermúdez, de Castro, és el conseller d'Interior.
3: No se puede ir a las 5 villas si no es por... Es, vamos, una necesidad imperiosa. Pedimos que no haya gente que circule por las carreteras, aunque hay muchas cortadas, pues para ver el incendio o para ver qué ha sucedido.
0: I també preocupa l'incendi de Guadalajara, a Castella-La Manxa, que ja supera les 2.000 hectàrees cremades i que va començar la població de Mierla. De moment s'han evacuat 11 municipis i hi ha diverses vies tallades i la situació és d'alt risc perquè les flames han entrat al Parc Natural de la Sierra Norte. I a casa nostra, Catalunya viu el pitjor incendi d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat, doncs, el risc. Antoni Mur és inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
4: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
0: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara, les condicions meteorològiques haurien canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp a la Noguera i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. I per aquest cap de setmana preocupa, però sobretot, la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, també la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix inici de campanya de l'any passat.
1: 3CAT Info.
0: 10 i 9 minuts. Més qüestions. Santo Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així mateix ho recull un informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. També apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Anem cap a Madrid. Àngels Lafuente.
5: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdan també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la

0: Joana de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servi Navar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
1: L'aval d'ahir a la llei d'amnistia per part de la justícia europea no ha servit per reconduir les relacions entre Junts per Catalunya i el govern de Pedro Sánchez. De fet, avui la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant ha estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar avui mateix, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
2: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
1: Puigdemont no ha respost a Puente. Per part de Junts, que ha valorat les paraules del ministre, ha estat Jordi Turull. A través de la xarxa social X, el secretari general de la formació les ha qualificat de miserables i frívoles. Una estona abans, en declaracions de Puente, Turull ja havia deixat clar al matí de Catalunya Ràdio que, encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
3: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: I per la seva banda, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria que va investir Pedro Sánchez. Els ho demana per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa també la dels pressupostos.
4: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
1: I en una entrevista també al matí de Catalunya Ràdio, Junqueras ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència del TJUE, però no ha donat més detalls de la conversa. Doncs bé, el diputat de Junts al Parlament, Lluís Puig, a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia després de l'aval de la mesura que la justícia europea va emetre ahir. En una entrevista al programa, l'hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que acabi la legislatura.
5: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: Després de la resolució d'ahir al Tribunal Europeu, Lluís Puig creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop i demana als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions. Més qüestions. Els 300 veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar a casa aquest divendres, com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. Pel que fa a la resta d'afectats, sobretot dels carrers Rubinstein i Teodora Lamadrid, hauran d'esperar encara uns dies més per garantir l'estabilitat del terreny. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroca, ha explicat al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que hauran d'esperar com a mínim fins al 3 d'agost.
6: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. O almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
1: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses ordinàries i un fons de compensació per als veïns. I abans de la previsió meteorològica, una darrera qüestió. Llibertat amb càrrecs per al professor jubilat de Torroella de Montgrí, al Baix Empordà, denunciat per 14 alumnes per tocaments mentre feia classes particulars. L'home ha estat detingut aquest divendres per segona vegada perquè hi ha hagut noves denúncies. Laia Claret.
7: El jutjat de guàrdia de la Bisbal d'Empordà ha dictat llibertat amb càrrecs pel professor jubilat de 74 anys. Li manté la mesura cautelar de llibertat amb compareixença periòdica davant del jutge. Aquesta ha estat la segona compareixença de l'individu perquè hi ha hagut 8 noves denúncies contra ell. En total, 14. La primera es va interposar l'1 de juliol, i al darrere van venir-ne 5 més, totes de joves que asseguren que el docent els feia tocaments quan estaven soles fent classes particulars a casa seva. L'home feia classes de matemàtiques i química a nois i noies d'entre 15 i 18 anys, a qui preparava pel batxillerat i per les proves d'accés a la universitat. Els Mossos no descarten que hi pugui haver més denúncies.
8: És 11:15.
9: El temps.
8: Amb en Néstor Gómez.
10: El temps de cara a les pròximes hores venen dominades per l'estabilitat, una estabilitat que tindrà continuïtat, ara pràcticament infinita, perquè de precipitacions associades a pertorbacions, ara per ara no en preveiem. I de calor, doncs, continuarà intensa, almenys pràcticament una setmaneta més, possiblement fins dijous, divendres de la setmana que ve, ja recuperarem clarament les temperatures normals per aquestes dates. I fins aleshores, pic de calor de cara a dilluns, dimarts, on tocarem de nou la xifra dels 40 graus. Això, de cara a dilluns. Fins aleshores, aquí tenim un cap de setmana que es presenta en calor intens arreu del país, màximes que demà poden baixar una miqueta respecte als valors d'avui. Avui Vinebre ha arribat als 39,6 graus. Demà les màximes, en principi, no passaran dels 38 a Ponent, dels 36-37 a la Catalunya Central i a les Terres de l'Ebre, entre els 35 a 37 graus. Tot el que baixin, o el poquet que baixin demà les temperatures, pujaran de cara a diumenge amb uns valors màxims que s'acostaran de nou a la xifra dels 40 graus.
9: Tresca Info.
8: 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. L'exèrcit israelià, per la seva banda, ha assegurat que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerat un grup terrorista per Israel i també pels Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant l'atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs a la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des del mes d'octubre. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. 4 soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I els Estats Units ja han desactivat l'avís per tsunami a les costes del Pacífic per un terratrèmol registrat a Mèxic de magnitud 7,4. El govern mexicà ha confirmat que el sisme no ha deixat víctimes. L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de la ciutat Hidalgo, a l'estat de Chiapas, a una profunditat d'uns 10 quilòmetres. El seu governador, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat a la població que es quedi a casa.
11: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
8: Protecció Civil treballa a la zona de l'epicentre i manté activat un dispositiu de vigilància permanent per seguir l'evolució de situació en diversos punts de l'estat. Després d'aquest terratrèmol principal, s'han registrat almenys 4 rèpliques. La més intensa ha estat de magnitud 5,8, amb l'epicentre a prop de Ciudad Hidalgo. Posteriorment, també s'han produït un altre sisme de magnitud 5,2 a Huizla, també a l'estat de Chiapas. Les autoritats mexicanes, però, també han informat d'un altre moviment sísmic de menys intensitat, això sí, a l'estat veí d'Oaxaca. El terratrèmol també s'ha percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala o El Salvador.
9: Trescat Info. Trescat Info.
8: Obrim plana internacional. França i Alemanya reforcen la cooperació en defensa en un moment en què creix l'amenaça de Rússia. Des de Colònia, el president Emmanuel Macron i el canceller Friedrich Merz han anunciat que Alemanya participarà per primer cop en exercicis nuclears al costat de París. Berlín, Jordi Regàs.
12: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Neuveneich en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
13: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
14: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
12: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'ha emportat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
1: I canviem ara radicalment de qüestió. La Sagrada Família acull un concert molt especial titulat Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i també el 50è aniversari del Grec. Maria Arnal i Lídia Pujol són les protagonistes d'aquest espectacle en què actuen les companyies del cor Sererols. La Marta Vives hi ha pogut parlar abans de l'acte.
15: Maria Arnal, Lídia Pujol, bona nit. Maria, explica'm una mica el repertori, les cançons que podrem escoltar d'aquesta nit. N'hi ha de teves i tu també interpretes d'altres cançons que no són teves.
16: Hi ha una barreja bastant particular, bastant singular, pel fet que cantem dins de la Sagrada Família, que no és una sala de concerts ni és un teatre, sinó que és un temple i, per tant, hi havia unes certes, no vull dir restriccions, però sí com unes certes limitacions o hi havia un marc que era que sabia com de respectar i, per tant, el repertori s'ha com emmarcat dins d'aquestes indicacions. Per tant, hi ha molt de repertori religiós, polifònic. Hi ha algunes cançons meves, hi ha unes cançons de la Lídia Pujol.
15: Lídia, per on transita aquest repertori?
17: D'entrada, el que jo vaig proposar era començar amb un poema que per mi és importantíssim, que és de l'Enric Gispert, que parla de l'arbre. L'arbre no sap, com l'ésser humà que no sap, però l'arbre rep la llum, esclava, l'arrel neguitosa, mentre algun brot ja és dolç del fruit futur. Aquest poema era la introducció i llavors al final era tot el recorregut que pogués passar per tota un camí de vida, de cerca, de limitacions, d'anar més enllà de les contrarietats, dels conflictes i esdevenir flor i fruit i acabar amb aquest morir de la Maria Mercè Marçal, que és aquest poema que va escriure de manera pòstuma, vull dir, és un llibre que pertany al seu llibre Raó de Cos o Llibre de Maria, perquè tenia dos títols, i precisament doncs, és el final de l'espectacle. I aquí sí que ens hem trobat amb una limitació interessant que a més quedarà enregistrada perquè per dir úter he de baixar de l'escenari.
15: Què suposa per vosaltres actuar en aquest temple, Maria?
16: I m'encanta aquesta idea que aquest espai està creixent durant les nostres vides, no? Durant vides i vides i vides. I per tant també penso en la primera vegada que vaig venir, que vam pujar les escales, vam pujar fins a dalt de tot, després ens vam fer un treball, vaig estar dibuixant moltíssim tota la sala, totes les coses que m'havien impressionat. I penso ara en aquella nena, i penso ara estic cantant aquí, i penso també en com aquesta construcció doncs ha anat creixent igual que he crescut jo. Però també m'encanten aquests jocs de miralls, no? Que té aquesta construcció, també està construïda en pedra de Montjuïc, no? A Montjuïc i al Grec, i m'encanta com, no sé, crec que és un dia especial i, no sé, és un dia que em sento, tot i que sóc de Badalona, em sento molt barcelonina.
15: Lídia Pujol, Maria Arnal, moltes gràcies.
17: Moltes gràcies.
1: I de seguida, tota l'actualitat esportiva, abans una darrera qüestió. Neix la primera Biennal Internacional Robert Gerhard per reivindicar el llegat i la vigència del compositor nascut a Valls. Aquesta, doncs, és una iniciativa que se celebrarà a Barcelona i Valls i vol acostar la música d'avantguarda a tots els públics. El director de l'Auditori, Víctor Medem, ha volgut recordar aquesta figura del patrimoni musical català.
18: Sempre hem pensat que la figura de Robert Gerhard és una figura cabdal per la història de la música a Catalunya, per la seva vessant com a músic, com a compositor, però també per aquesta vessant d'humanista, de persona capaç de connectar el món, diguem-ne, representant de la música centreeuropea amb la música catalana.
1: El projecte, que se celebrarà cada dos anys amb una durada de dos mesos, començarà el 30 de setembre. Ha estat impulsat per la Fundació Robert Gerhard i l'Auditori.
9: Esports.
1: David Ubach, bona nit.
19: Bona nit. Comencem explicant en aquesta informació esportiva les declaracions de Miguel Ángel Gil, que és el director general de l'Atlètic de Madrid, reiterant un dia més i de manera contundent la posició del seu club respecte de l'interès del Barça a fitxar Julián Álvarez. Miguel Ángel Gil Marín, doncs, s'afegeix així al seu president, Enrique Cerezo, que ahir també va recalcar que Julián Álvarez no es mouria de l'entitat matalassera, i avui, com dèiem, s'ha afegit Gil Marín en aquests termes.
20: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
19: Resposta de Gil Marín, doncs, a les declaracions de Laporta, recordant que l'oferta que han presentat per Julián Álvarez té data de caducitat. De Julián Álvarez a Frenkie de Jong. Avui, a l'entitat blaugrana, hi ha hagut reunió entre club i futbolista, si més no, amb el seu entorn, per determinar si el jugador neerlandès decideix seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o bé si, en canvi, ha de passar per quiròfan. Aquesta última opció, la de la intervenció, és la que el Barça s'hi ha mostrat més procliu. Mentrestant, parlem també de l'Espanyol, sense deixar el futbol.
9: 3CAT Info.
19: Un equip blanc i blau que demà dissabte disputa el seu primer amistós de la pretemporada serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital garrotxina. A segona, el Girona ha fet oficial la renovació de David López, un ex de l'Espanyol precisament, fins al 2027, per tant, per una temporada més. El defensa de Sant Cugat havia esgotat el seu contracte el passat 30 de juny.
21: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute, el descens va ser molt dur per tots, i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
19: I també a segona, el Sabadell ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa. També en futbol, a la primera divisió femenina, el Badalona Women ha anunciat la incorporació d'Izarne Sarasola, una defensa basca procedent del Nantes, de la Lliga Francesa. Als seus 24 anys s'acaba de recuperar d'una greu lesió al genoll. I d'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Renera al Deportivo de la Coruña. Això el dia en què la plantilla de l'Espanyol femení ha arrencat la seva pretemporada amb el primer entrenament.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
19: 48 hores abans de la final del Mundial de Futbol entre Espanya i l'Argentina, diumenge a Nova Jersey, un dels nou catalans del combinat espanyol, el jugador del Barça, Eric García, ha passat pels micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio, on s'ha referit a aquest enfrontament amb el títol en joc.
22: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial, i òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
19: A l'equip espanyol, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta del grup i, en principi, no ha de tenir cap problema per poder disputar aquesta final. Demà dissabte hi haurà el partit pel tercer quart lloc, que enfronta França amb Anglaterra a Miami. Per cert, que la FIFA ha anunciat que en aquest cas repartiran ells de campió pels membres de la selecció guanyadora, tal com es fa als esports americans, i que la mitja part de la final finalment tindrà una durada de només 17 minuts, malgrat les actuacions musicals.
9: 3CAT Info.
19: Afegim del vessant poliesportiu la victòria del suís Mauro Schmidt de l'equip Jayco a la 13a etapa del Tour de França. Schmidt ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia, que ha arribat a tenir més de 50 integrants. Entre els fugats també hi havia el britànic Tom Pidcock, que s'ha situat quart ara a la general, que ha liderat Tadej Pogacar un dia més. I en bàsquet, Agustiu Noval ha pagat la seva clàusula de rescisió amb el Manresa i ja és oficialment nou jugador del Barça. El Barça uruguaià de 22 anys torna, per tant, al club on es va formar. I en clau Barça també, avui el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de l'ex-blaugrana Will Clyburn per una temporada.

0: Són 11:15, principals titulars d'aquesta hora a l'antena de 3Cat Info. Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir en les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total van rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. I continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar 1 miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. I la Guàrdia Civil conclou que Santo Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Els investigadors sospiten que provenien de la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports i afirmen que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre. I fins les 11 en punt també us explicarem que el Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a finals del 2028. Dels 34.000 empleats del Banc d'Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. O que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que va fer en motiu dels Jocs Olímpics. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. I en esports, David Bach, què més hi podem afegir?
1: Doncs les declaracions de Miguel Ángel Gilmarín, que és el director general de l'Atlètic de Madrid. Són a tomb de les que havia fet prèviament Joan Laporta, recordant que l'oferta del Barça per Julián Álvarez té data de caducitat. Doncs Gilmarín li ha respost avui que, en canvi, el no de l'Atlètic de Madrid per l'oferta del Barça és infinit.
0: I el temps canicular. Aquest cap de setmana tindrem 2 dies de sol, amb matins, amb núvols baixos i molta xafogó a la Costa Daurada, també amb tardes amb alguns núvols amenaçadors al Pirineu. I la calor ens acompanyarà de nit i de dia. Les màximes es moran entre els 35 i els 38 graus a tot l'interior. Dos quarts i 11:02. Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i també el seu pes en el PIB. L'any passat va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy, doncs, a la Moncloa, i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% en total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés a aquesta emissora, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros, a Madrid més del doble, uns 3.200 milions. L'economista Guillem López Casasnovas destacava en una entrevista al Catalunya Migdia que és una tendència de fa temps.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
0: En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez. Més qüestions. Continua, de moment, descontrolat l'incendi d'Orés a l'Aragó, que, de moment, ha cremat al voltant de 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Els bombers treballen ara per evitar que les flames arribin al casc urbà del municipi de Luècia. És un dels 6 que s'han hagut d'evacuar, 5 a l'Aragó i una a Navarra. Segons l'evolució, en les pròximes hores es podrien desallotjar, però 2 poblacions més. En total, hi ha 1 miler de persones desallotjades. L'objectiu principal dels bombers és consolidar el perímetre i assegurar la protecció de la zona poblades, tot i que ara mateix reconeixen que és complicat. Alfonso González és el director d'Extinció del Foc.
3: que es precisamente en esa zona donde tenemos más problemas. Entonces esperemos que de alguna manera pues nos facilite las actuaciones de las cuadrillas y las autobombas, pero mañana va a cambiar de nuevo, por lo que parece, a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas que ahora las tenemos más consolidadas, que se pueda extender otra vez.
0: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers, també una vintena de mitjans aeris, amb el reforç de gairebé 300 membres de la unitat militar d'emergències. Hi ha 6 carreteres tallades i el govern de l'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin a cap zona. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior.
4: No se puede ir a las cinco villas si no es por... Es, vamos, una necesidad imperiosa. Pedimos que no haya gente que circule por las carreteras, aunque hay muchas cortadas, pues para ver el incendio o para ver qué ha sucedido.
0: També preocupa l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, que ja supera les 2.000 hectàrees cremades i que va començar a la població de Mierla. De moment, s'han evacuat 11 municipis, hi ha diverses vies tallades i la situació és d'alt risc perquè les flames han entrat al Parc Natural de la Sierra Norte.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Santo Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars entre el 2015 i el 2024. Així ho recull l'informe de 163 pàgines de la Guàrdia Civil, on s'afirma que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre de Transports. I també apunten que Cerdán va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
6: Després d'investigar els comptes i el patrimoni de Santo Cerdán, la Guàrdia Civil conclou que entre els anys 2015 i 2024 ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxon Alonso. Luco sosté que tant Servinavar com Acciona s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult de Servinavar, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. Segons l'informe, Cerdán també va disposar d'ingressos en l'efectiu d'origen desconegut, concretament de 18.200 euros entre el 2014 i el 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. També apunten que la dona de Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros. Un dels exemples de la plena disposició que tenia el número 3 del PSOE dels fons de Servinavar és la negociació de la compra d'un pis a Madrid entre finals del 2021 i principis del 2022 per gairebé 1 milió d'euros, una operació que no va prosperar. Luco considera que l'informe sobre el patrimoni de Cerdán està incomplert i ha demanat al jutge autorització per investigar els comptes de 4 familiars directes de l'exdirigent socialista.
0: La Comissió Europea reclama a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i posa la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i també el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general per demanar que reforci la seva independència. I l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la creació d'un registre oficial de lobbistes, just quan la justícia espanyola investiga els negocis privats de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem ara cap a Brussel·les. Bruno Fortea Mires.
7: Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir els conflictes d'interessos entre els alts càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, calen sancions més contundents per als que menteixin en les seves declaracions de béns. D'una banda, lamenta la lentitud de la justícia espanyola per resoldre investigacions per corrupció política, però d'una altra, la comissió, amb majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i apressa Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general per desvincular els anys del seu mandat dels anys que dura un govern. Brussel·les ho veu amb bons ulls, però ara mateix la reforma està pendent d'aprovació al Congrés.
0: I encara en plana internacional, Andy Burnham és el nou líder del laborisme britànic, pas previ per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit, en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laboralisme, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint l'habitatge públic. Londres, Quim Olivares.
8: A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
9: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
8: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
9: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
8: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
5: 3CAT Info.
0: I una notícia que us destacàvem al sumari. El Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a finals del 2028. Dels 34.000 empleats del Banc a Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'entitat assegura que no té un objectiu prefixat, però de sortides. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander l'any 2020 va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors. I canviem de qüestió. Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat davant del jutge la doctora que va atendre la criatura. Segons ha explicat, quan van comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractaments, van reaccionar de manera freda i passiva i també es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, centre de referència en aquests casos a Barcelona. I altres professionals de Sant Pau també han declarat que, a banda de la lesió al fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció. Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població, sobretot a la Costa Daurada i especialment als turistes de pas, perquè puguin contemplar amb seguretat l'eclipsi total de sol del 12 d'agost. I alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes que vindran de vacances sense saber que hi ha un eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin, doncs, danys als ulls. Són declaracions a 3CAT Info.
10: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
0: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat del tot el sol.
10: Però les fases parcials són les més perilloses perquè irradien més energia. Fer pauses de manera intermitent, hidratar-nos els ulls, no enfocar el sol si no tenim les ulleres posades, si ens estraiem un moment, bueno, tampoc excedir-nos massa.
0: I recorda que sense ulleres adequades per mirar l'eclipsi és perillós perquè pot danyar la retina i reduir-nos la visió de manera permanent. I ara una altra qüestió que també us destacàvem al sumari. L'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta d'una actuació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides al 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, també es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A.
11: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
0: L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modificarà la xarxa de pistes ni s'afegiran tampoc portes d'embarcament. Ara, la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals. I abans de la previsió meteorològica, una darrera qüestió. La reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona entra ja en fase decisiva. Des d'aquest divendres al matí, una plataforma flotant de grans dimensions ha quedat instal·lada davant de l'estructura. Toni Fortesa.
12: La pontona de 30 metres de llargada i 15 d'amplada servirà perquè els operaris puguin intervenir directament sobre el pont. El primer pas serà retirar les restes de l'estructura malmesa. Ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'àrea metropolitana de Barcelona.
13: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar i que s'han d'enderrocar i traslladar a l'abocador corresponent.
12: El pont va quedar molt malmès després del temporal Glòria al gener del 2020. El procés de rehabilitació va començar fa mesos amb els treballs previs per terra i ara arrenca la intervenció per mar. La complexitat d'aquesta etapa és que dependrà de les condicions marítimes. La rehabilitació, amb un pressupost de més de 4 milions d'euros, incorporarà una nova plataforma final circular dissenyada per resistir millor els temporals. La previsió és que el pont del petroli pugui reobrir abans que s'acabi l'any.
0: 3:15.
5: El temps.
0: Amb en Néstor Gómez.
14: Aquest cap de setmana s'espera un temps molt estable, amb núvols baixos a primera hora del matí, tant de dissabte com també de diumenge, a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona. Fins i tot no descartaríem que avui arribés a caure alguna goteta, molt poca cosa, però el que hi haurà clarament són temperatures molt altes, unes temperatures nocturnes amb avís meteorològic de calor nocturna, tant al sector del Delta de l'Ebre com també a la Costa Brava. Temperatures tòrrides que no baixaran dels 25 graus. A les comarques de l'interior no baixaran dels 20 graus. Tot això amb un ampli domini del sol que només a la tarda, potser de manera molt puntual, deixarà caure alguna feble precipitació a l'àrea del Pirineu. Les temperatures aquest dissabte, les màximes, un pelet més baixes que les de divendres. Tot i així, no baixarem gaire, perquè les màximes més altes del dia rondaran entre els 35 a 38 graus a gran part de l'interior del país. I de cara a diumenge, una mica més de pols en suspensió, els núvols baixos a les Terres de l'Ebre i una miqueta més de calor. Màximes que s'acostaran, però no arribaran, a la xifra dels 40 graus. Serà la setmana que ve, entre dilluns i dimarts, quan tornarem a tocar la xifra dels 40 graus i serà cap a finals de setmana quan tornarem a recuperar els valors normals per a aquestes dates.
5: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: La manifestació del Pride Barcelona recorrerà demà dissabte als carrers de la ciutat per reivindicar els drets de les persones LGTBQA+. Amb el lema «Totes les realitats són un orgull», la mobilització vol reivindicar la força i la unitat d'un col·lectiu en un marcat context per l'augment del discurs d'odi. Les organitzacions esperen que la marxa sigui un espai de llibertat i també de reivindicació obert a tothom. Ferran Poca és el president del Pride Barcelona.
15: Jo el que tinc sempre és la il·lusió de que Pride Barcelona sigui un espai on la gent sigui lliure, on la gent no sigui jutjada, on la gent pugui reivindicar, on la gent pugui sentir-se qui és sense prejudicis. Això al final és el que aspirem totes les persones que organitzem de forma voluntària al Pride de Barcelona.
0: La mobilització també arriba en un any clau per Barcelona. La ciutat aspira a organitzar el World Pride 2030 i aquests dies rep les delegacions internacionals que avaluaran la candidatura. Canviem ara de qüestió. La central nuclear Vandellòs 2, al Baix Camp, torna a produir energia després d'estar una setmana aturada per una avaria. Està prevista que al llarg de tot aquest cap de setmana produeixi ja a plena potència. Tarragona, Manel Sastre.
16: El reactor s'ha tornat a connectar a la xarxa aquest migdia després de les reparacions que s'han fet durant els últims dies al sistema de control de pressió de les vàlvules de vapor. El problema va provocar una aturada manual de la planta dissabte passat. Els operaris han pogut reparar el sistema de control d'aquesta vàlvula i aquest matí, després de totes les comprovacions tècniques, han pogut sincronitzar la planta a la xarxa elèctrica i estan incrementant potència per arribar durant el cap de setmana a la producció nominal de 1.000 megawatts de potència. El Consell de Seguretat Nuclear està analitzant el problema per determinar quina classificació li atorga en l'escala de successos nuclears.
0: I investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Tarragona, Jordi Barranca.
17: En els 24 anys que fa que es fan excavacions en aquest jaciment, no s'havia trobat res semblant. La troballa que han fet experts de la URBI, de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social, és única. Jordi Rosell, investigador principal del jaciment.
18: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen, sobretot, una sèrie de rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
17: Fins ara només es tenia constància de dues troballes semblants, una a Itàlia i una altra a Alemanya. Ara, però, encara queden preguntes per respondre.
18: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
17: A banda, també s'han recuperat eines de gran valor, com una punta de llança feta amb os, també de fa 200.000 anys. Fins ara, les peces descobertes s'emmagatzemaven aquí a Tarragona, però ara l'Ajuntament de Moià ha cedit un espai per guardar-les.

0: Ha començat a Peralada a l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que, a més, aquest any celebra 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar-nos de diverses muntatges de creació contemporània. Anem, doncs, cap a Peralada. Fèlix Martín.
1: El Festival de Peralada ja està en marxa en aquesta edició tan especial dels 40 anys. S'ha estrenat aquest divendres al vespre amb una vetllada d'òpera molt especial de primer nivell amb la soprano albanesa Hermonella Yau i el tenor francès Benjamin Bernheim, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Han anat alternant àries d'òpera del segle XIX d'autors italians com Verdi i Puccini i francesos com Massenet i Gounod, totes amb l'amor com a tret distintiu, amb una manera de fer diferent les unes a les altres.
2: Totalment, serà una cosa molt emocionant amb el repertori italià, que jo crec que és més pròxim a l'audiència espanyola. I, per descomptat, la delicadesa i el dramatisme dels repertoris francesos.
3: Realment, aquest programa el vam pensar conjuntament, tot just imaginant una celebració. És una mena d'explosió musical. Vam voler fer una cosa que ho tingui tot, delicat i alhora espectacular. Els millors duets i àries que podem cantar junts, que portin aquesta riquesa de matisos.
1: El concert d'estrena del festival s'ha fet a l'Església del Carme de Peralada amb 150 espectadors que han aplaudit unes interpretacions plenes de complicitat entre els dos cantants. El Festival de Peralada es prolongarà fins al dia 9 d'agost.
0: I el Festival de Sant Sebastià tornarà a ser el gran aparador del cinema català d'enguany. D'entrada hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més amb presència catalana també destacada. D'entre d'altres, les últimes pel·lícules d'Eduard Fernández, Oriol Pla, Meritxell Collell o Isaac i la Cuesta, Marc Garriga.
4: Una de les pel·lícules catalanes que optarà a la Concha d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco minutos más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal i que té un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, que seria una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Collell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Gauche Rouge, del francès Bruno Dumont. El certamen començarà el 18 de setembre.
0: I els catalans Gemma Ruiz, Marta Carnicero, Carlos Zanón i Marc Collell són quatre dels 50 escriptors convidats a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com a país convidat d'honor. Sota el lema Confluències, entre el 4 i el 13 de setembre, el programa comissariat per l'escriptora Marta Sanz promourà les converses entre els dos països amb la mirada posada en la diversitat i la pluralitat geogràfica i lingüística. Ho destaca Ernest Urtasun, ministre de Cultura.
5: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada, perquè, evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius, també a l'exterior, no?
0: El pavelló espanyol tindrà 500 metres quadrats, inspirats en els mosaics de l'artista brasiler Roberto Burle Marx. Es configura com un paisatge continu de peces que evoca la diversitat de la literatura espanyola contemporània i també el seu diàleg amb el Brasil. I a més de recitals i tallers, el programa oferirà 30 sessions al voltant de temàtiques com les identitats, també les fronteres, el terror, l'ecologia, la literatura del joc, l'autoficció o bé la memòria democràtica. Cada dia també es farà una vetllada poètica amb veus actuals de la poesia escrita en català, euskera, gallec i castellà.
6: Esports.
0: David Ubach, bona nit.
7: Bona nit.
6: Comencem explicant que Miguel Ángel Gil, que és el director general de l'Atlètic de Madrid, ha sortit a tomb de l'oferta del Barça per fitxar el seu futbolista Julián Álvarez, un Gilmarín que ha reiterat de manera contundent també la negativa d'ahir del president Matalas Enrique Cerezo respecte de l'interès del Barça en el davanter argentí.
7: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
6: I un altre nom propi del Barça és el de Frenkie de Jong. Avui hi ha hagut reunió per determinar si el futbolista neerlandès decideix seguir un tractament conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret o bé si en canvi ha de passar pel quiròfan. Aquesta última opció, la de la intervenció, és la prioritària per al Barça. Mentrestant, a l'Espanyol continuen fent l'estada de pretemporada nevada del Empordà i demà afrontaran els de Manolo González el primer partit amistós de preparació. Serà contra l'Olot a l'estadi municipal de la capital garrotxina. A segona, un ex blanquiblau precisament com David López ha renovat per una temporada més amb el Girona. El defensa de Sant Cugat havia esgotat el seu contracte amb els gironins el passat 30 de juny i ara seguirà una temporada més a Montilivi als seus 36 anys, on hi va arribar el 2022, com dèiem, procedent de l'Espanyol. David López ha valorat així la seva continuïtat.
8: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute, el descens va ser molt dur per tots, i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
6: El Sabadell, per la seva banda, ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa. I a la primera divisió femenina, el Badalona Women ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, una defensa basca de 24 anys que arriba procedent del Nantes de la Lliga Francesa i que tot just s'ha recuperat fa ben poc d'una greu lesió al genoll. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Ranera al Deportivo de la Coruña el dia en què l'Espanyol femení ha tornat a la feina fent el primer entrenament de la seva pretemporada.
9: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
6: Al Mundial de Futbol, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i en principi no ha de tenir cap problema per poder disputar la final de diumenge contra l'Argentina. Això a menys de 48 hores per aquest partit decisiu per al títol, del qual n'ha parlat un altre dels nou catalans que hi ha convocats amb el combinat espanyol, el també futbolista del Barça, Eric García. Ha estat en declaracions als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial. I, òbviament, contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
6: Obrim ara la pàgina poliesportiva.
9: L'actualitat esportiva a fons.
6: I ho fem parlant de ciclisme del Tour de França. La 13a etapa disputada avui divendres ha deparat el triomf parcial del suís de l'equip Jacob Meurer-Schmidt, que ha estat el millor de la nombrosa escapada del dia que ha arribat a superar la cinquantena d'integrants. Sentim Schmidt valorant el seu triomf.
11: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Ja ho havíem provat moltes vegades aquests darrers dos dies i fins ara no havia anat realment com estava previst. Però avui m'he sentit molt bé des del principi, tot i anar rapidíssim des del primer minut. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
6: Entre els escapats també hi havia el britànic Tom Pidcock, que amb la renda que han obtingut respecte dels favorits ha escalat al quart lloc de la general.

0: Les 9 en punt del matí, molt bon dia a tothom. Què tal? Com estan? És divendres, és 17 de juliol de 2026 i arrenquem aquí aquesta nova edició de La Cel Obert. Ara mateix 28 graus i mig de temperatura, fa calor i més calor que en farà, tot i que, evidentment, sembla que aquest capítol d'onada de calor el deixem ja una miqueta aparcat. Bé, per endavant aquestes 3 horetes que tenim i per endavant un cap de setmana que ens porta molta activitat. Demà tenim Castells al cap de la vila amb la jove de Sitges i l'alicient, com no, de poder gaudir també dels castellers de Vilafranca. És també el cap de setmana del 3x3 de bàsquet, demà al pavelló de Pinsbens i moltes propostes musicals que d'aquí uns moments en repassarem. I podríem dir que per tancar setmana, aquesta setmana que ha vingut marcada pel degoteig de reflexions i comunicats a l'entorn de la sortida dels comuns del govern, ens quedava per conèixer la posició de Junts per Sitges. Ahir, en la compareixença de la seva portaveu, Mònica Gallardo, Junts va demanar que l'alcaldessa Aurora Carbonell se sotmeti a una moció de confiança i que no es planteja una moció de censura. I ahir que també es va presentar el dispositiu de seguretat per aquest estiu. Policia local i Mossos d'Esquadra van donar a conèixer algunes dades que posen de manifest que el 60% dels delictes es cometen precisament durant l'estiu. I en aquest sentit es reforcen els patrullatges amb un augment dels efectius. De tot plegat, en parlarem aquest matí, avui que ja ens trobem a les portes d'un nou cap de setmana, com els dèiem, amb molta activitat i un munt de propostes.
1: A Ràdio Maricel, a cel obert.

9:02 del matí, és el cap de setmana del 3x3 de bàsquet, demà al pavelló de Pinsbens. Durant gairebé tot el dia, la 34a edició d'aquest torneig que organitza el Bàsquet Sitges. Hi ha també un torneig de veterans de futbol sala aquest diumenge a partir de les 10 del matí, també al pavelló de Pinsbens. I en matèria esportiva, destacar també que la Federació Catalana de Futbol ja ha donat a conèixer els calendaris de la temporada 2026-2027 a la Primera Catalana, on hi juga la Unió Esportiva Sitges, el Sitges que ja sap que debutarà fora de casa al camp del Cambrils Unió el cap de setmana del 20 i el 21 de setembre, per tant, a les portes de Santa Tecla, i que l'estrena a casa serà el dissabte dia 26 de setembre contra tot un històric del futbol català com és el Júpiter. Altres enfrontaments que destaquen, per exemple, és curiós, allò dels capricis del calendari, que a la primera volta els dos partits contra els dos equips vilafranquins, és a dir, l'Atlètic Vilafranca i el Club de Futbol Vilafranca, els Sitges els jugarà de manera consecutiva. Els jugarà seguits al Municipal d'Aiguadols a mitjans del mes de desembre. Els de Manel Rodríguez clouran la temporada al cap de setmana del 16 i el 17 de maig de 2027, jugant al camp de l'Escó. I esportivament parlant, de cara a la setmana que ve, dues cites que cal destacar. El dia 22, al Prado, arrenca la 50a edició de l'Open Internacional d'Escacs en Vila de Sitges, que durarà fins al dia 30. En parlarem dilluns amb el nostre escaquista de capçalera, en Francesc González. I divendres també, de la setmana que ve, el dia 24, es farà amb el camp polivalent de Pinsbens la 41a edició de la Nit de l'Esport.

Avui als Museus de Sitges els proposa amb aquesta visita guiada aquest passeig sensorial, un recorregut pels espais del Cau Ferrat i el Museu de Maricel amb degustació de gelat modernista. És, de fet, una de les propostes del Sitges Estiu d'aquest 2026 amb preu de 15 euros. A les 4 de la tarda, en anglès, a les 5 en castellà i a les 6 en català. Visita guiada al Cau Ferrat i al Museu de Maricel amb aquest passeig sensorial a partir de les 4 de la tarda. Avui que també hi ha una xerrada al Palau del Rei Moro, una xerrada que es diu Esport i Castells, dos vectors, un mateix propòsit, aprendre a aprendre, a partir de 6:45 de la tarda de la mà de Raül Romeva. Aquesta xerrada que organitzen conjuntament la Colla Jove de Castellers de Sitges i la Càtedra de Salut i Castells de la Universitat de Barcelona. La xerrada que oferirà en aquesta tarda en Raül Romeva, com dèiem, al Palau del Rei Moro, a 6:45. Dues propostes musicals per aquest vespre nit. A 8:45, el Retiro a la Cantina, el concert que oferirà el grup Pop Stereo, amb música pop i rock. El preu de l'entrada és de 12 euros, inclou un entrepà i també beguda. Les

nou concert del Festival de la Mediterrània. El trio Lorca són Javier Moreno i José Rider, tots dos a la guitarra, i Núria Martín al violí. Els preus de les entrades, 20 euros, 25 euros, les entrades VIP, la que permet asseure's a les primeres fileres. A l'Ermita de Sant Sebastià, el concert que oferiran avui el trio Lorca a partir de les 9. I tenen també sardanes aquesta nit a partir de les 10 a la plaça del Baluar, una nova audició ballada de sardanes en aquest cicle de ballades a la fresca que ofereix als amics de la sardana de Sitges, en aquesta ocasió amenitzat per la Copla Marinada. Aquesta nit, al Baluar, a partir de les 10.

Demà que tenen Castells al cap de la vila, en el memorial Pepe Rodríguez, a partir de les 7, amb els castellers de Vilafranca i la colla jove de castellers de Sitges, i la idea de poder dur al cap de la vila demà el 4 de 8 i el 3 de 7 aixecat per sota, a veure si hi ha sort, o com es diu en aquests casos, sort i encerts, per la jove de Sitges demà en el marc d'aquest memorial Pepe Rodríguez en la seva 6a edició, amb els castellers de Vilafranca compartint plaça a partir de les 7 de la tarda. Demà que el retiro als jardins els proposa una tarda de tast i revetlla, una festa d'estiu, amb tardeo inclòs, amb els millors balls d'abans i d'ara, entre les 7 de la tarda i les 10 de la nit, amb entrada gratuïta per als socis i per 10 euros als no socis, això sí, amb dret a consumició. Tarda de tast i revetlla demà a partir de les 7 als jardins del retiro.

És el concert que oferirà demà a la nit a partir de 11:45 al Port de Sitges, Aigua Dols, el grup The Flaming Shakers. El concert tributa als Beatles en el marc dels concerts de mitjanit d'aquest 2026 amb entrada gratuïta.

Els Beatles protagonistes, com els dèiem, demà a la nit a partir de 11:45 al Port d'Aigua Dols. De cara a diumenge, més propostes musicals a les 7 de la tarda en el marc dels concerts de tarda al Prado, aquest concert que oferirà el quartet Sal i Sorra, música de jazz, bossa nova i cançó d'autor, en el marc del cicle que vespres als Jardins del Prado, com els dèiem. Preu de l'entrada, 3 euros per als socis i 5 euros per als no socis, també amb dret a consumició. La cita, el concert que oferirà el quartet Sal i Sorra, com els dèiem, aquest diumenge a partir de les 7 de la tarda als Jardins del Prado. Al Prado també, aquest mateix diumenge, al Saló Teatre, el concert Candlelight Summer, el millor de Hans Zimmer. Recordin que això serà el diumenge a les 7 de la tarda al Prado, al Saló Teatre. I altres propostes, també musicals, el mateix diumenge a partir de les 8, al Racó de la Calma, òpera de butxaca amb un clàssic, amb Madama Butterfly, en el marc del Sitgestiu d'aquest 2026, a càrrec de la petita companyia lírica de Barcelona. I encara una darrera proposta, també per diumenge. A partir de 8:15 de la tarda, en el marc de la festivitat de la Mare de Déu del Carme, es farà una ruta guiada que sortirà de la platja d'Aigua Dols, com a punt de trobada, fins a la confraria de pescadors al port de Sitges, una visita que estarà acompanyada amb copa de benvinguda, Maria.

0: Cridatge de Malvasia del Mar del 2022 i Malvasia Dolça del 2015, a més de dues varietats d'escabeig local que han estat elaborades amb herbes aromàtiques del Garraf. Camins de Malvasia i Mar Aigua Dolç, maridatge itinerant. Aquesta proposta que ens presenta el Centre d'Interpretació de la Malvasia i també la Confraria de Pescadors. El preu de l'activitat és de 29 euros. Avui Cinema al Prado amb la projecció de la pel·lícula Minions and Monsters a partir de les 5 de la tarda. També es projecta Viatge al País dels Blancs a les 7 de la tarda i 9 lunes a un quart de 10. La farmàcia de guàrdia d'avui divendres serà la farmàcia Massaguer a la carretera de les Costes número 20. Nou i 12 minuts del matí, és divendres, i des de l'Eco de Sitges ens acosten una setmana més els principals continguts de l'edició d'aquest cap de setmana. L'Eco que apunta que, de cara a les properes municipals, al maig de l'any que ve, Aliança Catalana serà un dels partits que hi concorreran, amb dos empresaris al seu capdavant, Eric Inés i Eva Mujal. Els titulars de l'Eco, amb Manel Carbonell.
1: Bon dia. La política local torna a monopolitzar l'actualitat amb una setmana decisiva per al futur immediat de l'Ajuntament. La crisi de govern, que havia començat amb el frustrat relleu a l'alcaldia, finalitza amb la sortida dels comuns i les conseqüències que pot tenir de cara al tram final del mandat. En clau local, el Pla Espigó desplega un important reforç policial per afrontar les nits d'estiu i tot l'estiu i garantir una millor convivència als espais d'oci, mentre que Aliança Catalana confirma que competirà a les pròximes eleccions municipals amb una estructura sòlida i prop d'un centenar de militants. Dos empresaris es disputaran ser el cap de llista. A la secció de dies i hores descobrim la feina de l'Arxiu Històric Municipal, que ha digitalitzat més de 2.200 fotografies per preservar i acostar a la ciutadania la memòria gràfica dels Sitges dels segles XIX i XX. A Cultura, la Capella de les Arts de la Fundació de Maria acull Sueños de Artistas, una exposició d'Ugo Lazzarini que imagina els somnis i malsons de grans mestres de la història de l'art amb una proposta que barreja creativitat, història i imaginació. Finalment, esports, amb només 22 anys, el ribetà Carles Rojas ja és a les portes del rànquing ATP. Tot això, altres notícies i les seccions fixes a l'Eco d'aquesta setmana. Podeu comprar-lo en format paper als punts de venda habitual i en format PDF a través de la plataforma digital iquios.cat. Bon cap de setmana, gràcies per la confiança i bones vacances.
0: Vacances per aquells que les tinguin, òbviament. Què tenim per avui? Després d'escoltar Manel Carbonell amb els principals titulars de l'Eco de Sitges, un cop fem el repàs dels diaris, avui amb la Carola Fernández, podran escoltar tot el que es va dir ahir en aquesta compareixença la portaveu de Junts per Sitges, Mònica Gallardo, a l'entorn de la situació actual del govern municipal arran de la sortida dels comuns. Escoltaran també el que ahir es va dir sobre el pla de seguretat per aquest estiu. Policia local i Mossos van presentar l'anomenat Pla Espigó 2026, que passa per reforçar, bàsicament, el dispositiu de seguretat en aquesta època estival. Escoltaran més enllà del que va apuntar inicialment l'alcaldessa Aurora Carbonell a David Camacho, que és el cap de la comissaria dels Mossos a Sitges, i també el cap de la policia local, Jordi Altarriba. Avui que també parlarem de la situació que es viu a Veneçuela arran dels terratrèmols. L'espai Joan Tarrida segueix sent el centre de recollida de donatius com pot ser material ortopèdic, aliments pels infants o bé menjar per les mascotes. Estarà obert avui divendres a la tarda i els propers dies 22 i 29 de juliol. Com viu, però, la comunitat veneçolana Sitges tot el que està succeint, tot el que està passant? Doncs avui reunirem a quatre dones que ens oferiran el seu testimoni. Ens acompanyaran Amèlia Chirinos, Isabel Quevedo, Anna Brínez i Jennifer Morrell, amb les que parlarem a la tercera hora del programa.

0: Un quart i un minut de 10 del matí. Mira que trobava a faltar, Carola. Carola, bon dia.
1: Bon dia.
0: Dic que no ve la Carola.
1: Que no ve, que no ve. Aquí estic, Pitu. Molt bé. I aquí seguiré uns dies més.
0: Uns quants dies més, no? Sí, sí, sí. Ara que Manel Carbonell deia bones vacances. Bueno, encara aquí, tant un servidor com la Carola, ens queden uns quants dies per endavant. Però bé, molt, molt contents de ser-hi. Carola, què ens portes?
1: Vinga, va, tres notetes. Una primera del Gremi d'Hostaleria, que ha fet com balanç aquest primer període d'estiu, entre el 24 de juny i el 25... Bueno, no hem arribat al 25 d'agost, però d'aquest primer període abans d'arribar aquest 25 d'agost, diu que la temporada alta d'estiu del 26, que es perfila com una de les més actives a Sitges, que segons els darrers informes i projeccions es fregarà el ple tècnic en diferents moments de l'estiu, gràcies sobretot a la demanda internacional, a l'alta demanda internacional, especialment de mercats com Estats Units, Regne Unit i França, que continuen veient Sitges com una destinació premium, explicant des del Gremi. S'espera que l'ocupació mitjana a hotels escali fins a situar-se per sobre de l'aconseguida el 2025, per tant, més ocupació als hotels respecte al 2025, que els apartaments turístics seran el sector amb major ocupació i que els càmpings mantindran la seva estabilitat. Pel que fa a la restauració, diuen que viurà un increment notable al tiquet mitjà. I el problema, i aleshores a partir d'aquí el que fan és que més enllà de dels punts forts a Sitges, com pot ser l'economia turística, n'hi ha d'altres, i aquí fa com un llistat, de punts febles, podríem dir, no? I en aquest inclouen la mobilitat, la seguretat i la neteja, que considera el Gremi d'Hostaleria que són els grans reptes al municipi. El problema de l'aparcament, diuen, impacta en el baix nivell de satisfacció dels visitants i diu, assegura que en els darrers anys no s'ha resolt. La neteja de la via pública es torna, diuen, a convertir en un dels punts més crítics d'aquesta temporada i apunten a una necessitat urgent de millora en la freqüència de recollida d'escombraries i en el manteniment d'espais públics. I d'altra banda, la seguretat diu que continua sent un dels actius més valorats a Sitges. Per tant, diguem, punt positiu pel que fa a la seguretat, punt negatiu pel que fa a la mobilitat, l'aparcament i pel que fa a la neteja, segons les enquestes i les valoracions que reben al sector de l'hostaleria dels propis visitants, que preveuen, com dèiem, doncs una temporada, no sé si boníssima, però molt bona i amb dades fins i tot superiors a les del 2025, sobretot gràcies a aquests mercats internacionals que encara veuen Sitges com un destí premium.
0: De seguretat en parlarem d'aquí uns instants, perquè, com els dèiem ahir, els Mossos i la policia local van presentar aquest pla Espigó 2026, aquest pla que reforça bàsicament el dispositiu de seguretat durant l'època d'estiu. Què més, Carola?
1: Mira, doncs seguim amb Mossos, perquè Mossos ha demanat la col·laboració ciutadana i volem compartir-ho per un accident que es va produir a la C32 entre Sitges i Sant Pere de Ribes, direcció Tarragona. Va ser el passat 9 de juny a les 20:55, és a dir, faltaven 5 minutets per les 9 de la nit. Va haver una víctima que va patir lesions greus, una víctima més a més vinculada a Sitges, en tenim constància, i ara els Mossos demanen ajuda perquè hi ha una imatge, una fotografia del vehicle que hauria d'alguna manera causat aquest accident o provocat aquest accident, que li ha causat lesions greus importants amb aquesta persona, però, i que a més va fugir després de l'accident, però la imatge és bastant poc nítida.
0: Sí, tot s'ha de dir, no es veu gens clara.
1: No, es veu simplement
0: o és poc nítida, com apunta la Carola, sí, sí.
1: Sí, es veu un cotxe fos, però òbviament no es veu la matrícula, i d'aquí que els Mossos ara, a través del seu perfil d'Instagram i a través de les seves xarxes, doncs demanen, busquen testimonis d'aquest sinistre viari greu, així el titula Mossos d'Esquadra, ocorregut, recordem, el 9 de juny a les 20:55 a la C32 entre la sortida de Sitges Centre i Sant Pere de Ribes en sentit Tarragona, on un turisme va provocar deliberadament la caiguda d'un motorista i va fugir. La víctima va patir lesions greus i aleshores Mossos demana que si teniu informació, si hi ha informació relacionada amb aquest fet, que contactin amb Mossos d'Esquadra a través i deixen un mail per contactar. Per tant, només han d'entrar... El mail és ITPG, és que és un mail difícil, ITPG319 itpg319@mossos.cat. Per tant, la gent que pugui fer una mica de memòria. Això, aquest punt de sortida és el punt de quan surts de, diguéssim, de Proelles.
0: Sí.
1: I vas agafar agafes la rotonda,
0: sí,
1: per anar cap a Vilanova,
0: sí,
1: just,
0: sí,
1: aquella,
0: sí,
1: sortida, sí, just, és just després de la sortida aquesta de la rotonda en direcció Vilanova. Tenen imatges d'aquí que diguin de manera clara que es va provocar, el turisme va provocar deliberadament la caiguda d'un motorista, perquè tenen la imatge, però la càmera, diguem,
0: no acaba d'identificar,
1: no,
0: doncs, el
1: vehicle. És curiós també tots els comentaris a aquest text, que molta gent es queixa, molts ciutadans es queixen, que diuen, caram, les càmeres que t'agafen per posar-te una multa de trànsit
0: són prou nítides.
1: Són,
0: sí,
1: molt,
0: sí,
1: nítides,
0: sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí, sí,
1: t'agafen,
0: sí, sí,
1: gairebé si, sí, sí, tens canes o no, eh? Vull dir, o la rueta i aquesta no sé exactament com funciona, però en qualsevol cas, doncs això, que la gent, si algú pot oferir informació al respecte, doncs serà de gran ajuda, bàsicament sobretot per això, perquè hi ha una víctima que va patir lesions greus.
0: La víctima és una persona coneguda, mm, perquè és del món de l'esport, no cal donar noms, no fa falta, però vaja, repeteixo, és una persona que, mm, jove, que està estretament vinculada al món de l'esport de Sitges i per tant, doncs, que coneixem bastant.
1: Efectivament. Vinga, i acabo amb una notícia que ens aporta avui l'Eco de Sitges, ho diu en portada, i hem entrat a dins. Sembla ser que Aliança Catalana presentarà candidatura a les properes eleccions a l'alcaldia municipal.
0: Un dels grans dubtes que podia presentar les properes municipals, que recordin són el maig de l'any que ve, del 2027, Aliança Catalana presentarà, doncs, la seva candidatura a Sitges?
1: Això diu l'Eco, que el partit està perfilant una candidatura amb dos empresaris al capdavant, d'aquí ara ha de decidir qui serà el número 1 i qui serà el número 2. Aquestes persones, segons apunta l'Eco, serien Eric Inés, que és un empresari de Garraf, del poble de Garraf, i Eva Mujal, que és també una empresària, una dona professional del sector de les assegurances. Segons diu l'Eco, hi ha un centenar de persones, és a dir, Aliança Catalana ja comptaria amb un equip d'un centenar de persones. Caldria veure això, qui serà el número 1 i qui serà el número 2 d'entre aquests dos noms, i l'Eco dona per fet que hi haurà candidatura, per tant que Aliança Catalana serà un nou agent que irromperà en les properes,
0: sí,
1: eleccions.
0: Sabíem que en d'altres poblacions Aliança Catalana ja estava presentant, doncs, aquestes precandidatures, diguem-ho així, i Sitges era, com diem, quedava per saber si Sitges també s'hi afegiria en aquest sentit. Doncs, com apunta l'Eco, Aliança Catalana concorrerà a les properes municipals. Carola, moltes gràcies. No marxis massa lluny.
1: No marxis massa lluny, no.

9:24 minuts del matí, la cançó de l'estiu. Seguim repassant, per tant, aquestes cançons estiuenques, cançons que van marcar etapes de les nostres vides, moments, situacions, en fi, allò que sempre diem, que de vegades quan escoltem una cançó ens porta a un moment molt concret de la nostra vida. Ens situem avui a l'estiu de 1992, en plena febre i en plena efervescència de la Barcelona Olímpica, aquell 1992. I ho fem per parlar d'un grup que va destacar precisament a principis dels anys 90, el grup de rumba catalana Los Manolos, que va fer una versió d'un dels clàssics dels Beatles l'any 63. Ens referim, òbviament, a aquest All My Loving.

Los Manolos i el seu All My Loving, estiu de 1992, records olímpics, òbviament, quan escoltem cançons com el All My Loving o l'Amics per Sempre, també, en aquesta versió que en van fer Los Manolos. És divendres, és 17 de juliol, avui que s'escau, Sant Aleix, també Santa Justa, Santa Rufina, Santa Marcelina i Santa Teresa de Sant Agustí. Avui que celebren el seu aniversari, la reina consort del Regne Unit, Camila del Regne Unit, fa avui 79 anys. També és l'aniversari del músic català Pep Sala, excomponent del Sau, 66 anys fa avui Pep Sala. I també és l'aniversari de Verónica Blume, la model Verónica Blume fa avui 49 anys i el director, actor i guionista Santiago Segura fa 61 anys. A Sitges està el dia com avui de l'any 1921. Les autoritats municipals i bona part dels ciutadans de Sitges es varen manifestar davant del Palau Maricel per fer un homenatge popular a Charles Deering i evitar, per tant, que el magnat nord-americà marxés de Sitges. Aquella manifestació, diuen, no va tenir massa èxit perquè Deering finalment va marxar i es van dur amb ell les magnífiques col·leccions d'art aplegades al Maricel. Avui fa 105 anys, per tant, d'un dels moments, diguem-ho així, tristos que van viure els sitgetans en la història cultural de la vila. Arreu del món, un 17 de juliol del 1955, Walt Disney obria al públic el primer Disneyland a Anaheim, a Califòrnia. Construït en menys d'un any per 1.800 treballadors, el parc va néixer, diuen les cròniques, enmig una miqueta del caos. Entrades falsificades, vàters que estaven fora de servei, l'asfalt que s'havia fos literalment per la calor, en fi, tot això. Però és un parc que va acabar revolucionant l'entreteniment familiar i va crear el concepte modern de parc temàtic. Avui, 71 anys després, el grup Disney opera més de 12 parcs temàtics arreu del món i que reben prop de 160 milions de visitants cada any. I la nostra efemèride musical d'avui apunta directament a l'any 1982 per recordar una de les cançons que ens porten al cap una de les sèries de més èxit de principis dels 80. Irene Cara va arribar amb el número 1 de la llista de senzills del Regne Unit amb aquest Fame.

Els haurà vingut al cap, com no, aquesta sèrie tan coneguda, sèrie de televisió sobre una escola de teatre de Nova York. Irene Cara, que va interpretar el paper de Coco Hernández a la pel·lícula original, va guanyar el Premi de l'Acadèmia a la millor cançó original i el Globus d'Or per aquesta mateixa cançó.

0: Dies passats, dies de calor. Ahir, doncs, un dia més. I aquesta nit que ha tornat a ser càlida i, per tant, de mal dormir. A no ser que tinguin vostès bona ventilació a les seves habitacions. La previsió que apunta que el temps es mantindrà plàcid, càlid, aquest cap de setmana, per tant, no esperin grans canvis, eh? El que està clar és que deixarem oficialment enrere aquesta tercera onada de calor. Això no vol dir que deixi de fer calor, perquè de calor en continuarà fent, però no serà calor tan extrema. Ens esperen, per tant, força dies en temperatures per sobre de la mitjana, del que tocaria, i sense pluja a la vista. Haurem d'esperar a finals de la setmana que ve o bé a principis de la següent, perquè arribin canvis destacats, segons apunten les previsions. És a dir, que el canvi de temps no ens vindrà fins a finals de juliol o principis d'agost. Algunes previsions apunten fins i tot que tindrem un agost plujós. Veurem fins a quin punt això serà així o no serà, però en qualsevol cas l'agost pinta que serà una mica més plujós, com apunten les previsions. De cara a les properes hores, la crònica que ens ofereixen des del Servei Meteorològic de Catalunya.
1: Bon dia des del Servei Meteorològic de Catalunya. Avui hem començat aquesta jornada amb alguns estrats baixos cap a la Catalunya central, també cap al sector central del litoral, amb tendència de que vagi minvant durant ja aquest matí. S'espera un matí força plàcid, dominat per l'ambient assolellat, però sí que de cara a la tarda han de créixer algunes nuvolades cap a l'extrem més nord del Pirineu, i aquestes podran deixar algun ruixat, però sobretot ho faran cap a l'extrem més nord, però fins i tot cap a la part francesa, cap al Pirineu francès, en qualsevol cas, seria algun ruixat de caràcter feble. D'altra banda, també cal dir que de cara al final del dia tornaran a formar-se alguns núvols a punts del litoral que aniran a més de cara a la matinada, i també arribaran de nou alguns núvols amb certa inestabilitat, però seran alts i mitjans i ho faran pel sud del territori. Atenció amb la temperatura màxima, que avui no serà tan alta, farà calor, perquè s'esperen valors de 37-38 graus cap a la zona del Pla de Lleida, que està la més alta cap al Segrià, amb uns 38 graus. No s'han de superar els 40 graus, però 38 graus farà calor, la calor tornarà a ser intensa, però no tant com aquests últims dies, per tant, ens deixa respirar una miqueta més. De cara a demà continuarem amb aquesta tendència, i de cara a diumenge ja podria començar a pujar de nou. Anirem parlant, anirem seguint aquesta predicció de cara a les properes actualitzacions. Això és tot de moment.
2: A Ràdio Maricel, a cel obert.

0: no sé si són japonesos, són coreans, es diuen BTS, vaig bé, Albert? I la cançó es diu Dynamite.
1: Jo diria que són coreans.
0: Tenen pinta de coreans, però va. Hem fet aquesta petita pausa musical, abans no repassem ja l'actualitat dels diaris. Una de les principals informacions, i és que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea avala finalment la llei d'amnistia per als delictes de terrorisme i obre la porta a aplicar-la als CDR. Per tant, és, com dèiem, aquesta una de les principals notícies, com també el fet que diumenge el món, anava a dir el món sencer, o vaja, bona part del món, el món futbolístic, diguem-ho així, mirarà cap a Nova York per aquesta gran final que disputaran les seleccions d'Argentina i d'Espanya. Però això serà diumenge, com diem. Vinga, va, som-hi.

0: m'ho apuntava la Carola, aquest grup que es diuen BTS, són sud-coreans. Molt bé. Resol aquest misteri, aquest dubte, gran dubte existencial. Els comentem una miqueta què diuen els diaris. Ahir que ja en Joan ens avançava que estava prevista la valoració del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Doncs bé, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va avalar ahir la llei d'amnistia pel que fa als delictes de terrorisme, que inclou amb una sentència que diu que aquesta llei no vulnera la normativa europea sobre terrorisme. En la sentència, que s'ha conegut just després de la que conclou que les despeses del referèndum de l'1 d'octubre i del procés són amnistiables, fet que plana, per tant, l'aplicació de la llei als líders independentistes, s'accepta que s'amnistin els actes qualificats de terrorisme que no hagin causat de forma intencionada greus violacions dels drets humans. En qualsevol cas, la sentència diu que la llei d'amnistia no especifica la naturalesa exacta i el llindar de gravetat dels actes que inclou i afegeix que seran els òrgans jurisdiccionals competents els que hauran de determinar-ho.
1: Doncs sí, la justícia europea que ha estat clara, sense mitges tintes, i l'amnistia que es va aprovar a Espanya el 2024 per arxivar, com deies, totes aquestes causes judicials vinculades al procés, diuen va tenir un objectiu d'afavorir la reconciliació i de reduir les tensions institucionals i polítiques. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha avalat dijous la llei d'amnistia, d'aquesta manera ja ha desactivat doncs, els principals dubtes als jutges espanyols que fins ara s'han resistit a aplicar-la. La gran sala del Tribunal de Luxemburg ha resolt les qüestions prejudicials plantejades pel Tribunal de Comptes sobre els 35 exalts càrrecs de la Generalitat investigats pel finançament de l'1 d'octubre i l'acció exterior i per l'Audiència Nacional en la causa contra el CDR de l'operació Judas. La sentència arriba 2 anys i mig després que entrés en vigor aquesta llei i podria ser el desbloqueig definitiu per desenes de causes que porten mesos, algunes fins i tot anys, paralitzades a l'espera d'una resposta de Luxemburg. Avui és titular a la majoria de diaris, bueno, a Catalunya, a tots els diaris, La Vanguardia, Tribunal de la Unió Europea avala el fi conciliador de la llei d'amnistia, l'Ara, aval europeu a l'amnistia, el periòdico, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea recolza la llei d'amnistia i acosta el retorn de Puigdemont, el País, l'amnistia ha facilitat un escenari de conciliació. Ara bé, a Madrid els titulars, alguns n'hi apareix el tema en titulars i en canvi a Madrid els titulars s'han dedicat més a diaris com ABC, El Mundo, La Razón, al cas de Begoña Gómez i el fet de que l'audiència ha retirat les mesures cautelars però l'ha enviat a jurat per 2 delictes.
0: Per tant, Begoña Gómez, avui l'esposa del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, també és protagonista en alguns dels diaris. També és notícia els desallotjats per aquest esvoranc a Sant Gervasi, a Barcelona, que estan pendents de tornar a casa després de 10 dies. El govern assegura que no s'han detectat noves esquerdes i tampoc no hi ha danys estructurals als edificis afectats. Com saben, prop de 300 veïns del barri barceloní de Sant Gervasi fa 10 dies que són fora de casa. Els bombers de Barcelona els van haver de desallotjar dimarts passat, el dia 7 de juliol, després que a l'interior d'una illa de cases s'esfonsés parcialment per aquestes obres de la línia 9 del metro quan s'estava excavant un túnel. En total, per aquest enfonsament es van evacuar 93 habitatges de 8 finques dels números 2, 4 i 6 del carrer Rubinstein. En fi, altres cases, tampoc cal especificar. Tot i que s'ha permès als veïns passar per casa a buscar roba i elements de primera necessitat, acompanyats d'almenys un bomber, encara no saben, com dèiem, quan podran tornar a les seves llars i, per tant, recuperar la vida normal. És notícia també, com dèiem, aquest desallotjament a causa d'aquest esvoranc al barri de Barcelona de Sant Gervasi. Avui Avui, que en clau internacional també és notícia l'exalcalde de Manchester i diputat a la Cambra dels Comuns, Andy Burnham, que serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic després d'haver rebut els suports necessaris en el partit. El nomenament com a cap de la formació és el pas previ per poder substituir Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit, que abandonarà el càrrec aquest proper dilluns. Després de guanyar un escó a les últimes eleccions parcials, el passat 18 de juny, Burnham va tornar al Parlament Britànic, on ja hi havia estat diputat entre 2015 i 2017, una condició necessària per poder exercir com a Premier. La popularitat guanyada per la seva tasca al capdavant de l'Ajuntament de Manchester li ha permès obtenir la confiança de la seva bancada a Westminster i aquest dimecres ja s'havia assegurat el suport d'almenys 379 dels 403 diputats, un 94% que té el grup laborista a la Cambra dels Comuns, molt per sobre dels 81 necessaris. Aquest ampli suport fa matemàticament impossible que cap altre candidat li pugui disputar el càrrec. De fet, ningú més s'hi havia postulat dins del partit. Per tant, l'exalcalde ja de Manchester substituirà Keir Starmer com a primer ministre.
1: Vinga, i parlem d'incendis. Ahir comentàvem que Aiguamúrcia s'havia tornat a declarar un petit incendi que es va controlar ja a les 6 de la tarda. Avui no és pas a Catalunya, és a la zona de les 5 Villes de Saragossa. Ha arrasat 12.000 hectàrees ja cremades. És un incendi ferotge, diuen molts titulars i molts diaris. Han hagut de confinar i evacuar a gent de fins a 5 municipis petits de la zona, com són Orés, Asín, Luesia, Malpica de Arba i Un Castillo, tots de la província de Saragossa. Per tant, continuen els incendis a territori espanyol en un estiu que a Catalunya s'ha registrat com l'estiu més calorós dels darrers 75 anys.
0: No cal que ho jurin.
1: Sabem que és el comentari, vas pel carrer i tothom diu quina calda que fa.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, és que les dades, és a dir, aquest any, això sempre ho diem, no? Però és que aquest any és ben veritat. Entre l'1 de juny i el 15 de juliol s'han registrat les dades més càlides a Catalunya des del 1950, any en el que comencen a disposar-se de sèries climàtiques homogènies ben repartides pel territori català, segons el Meteocat. La temperatura mitjana representa una anomalia de 3,8 graus més respecte a la mitjana climàtica fins aleshores. Per tant, és evidentíssim que estem gairebé 4 graus per sobre de la mitjana, que 4 graus són molts, sembla poc 4,
0: sí, no,
1: però 4 graus
0: són
1: moltíssim. De 20 a 24 va molt, i de 24 a 28
0: encara més.
1: Sí,
0: sí, sí, sí, sí.
1: Aquesta anomalia fins i tot encara és més excepcional quan parlem de la temperatura màxima a la que hauríem arribat, que en aquest cas superaria els 5 graus. La temperatura màxima seria 5 graus més alta que les temperatures màximes assolides fins aleshores, i des de finals de juny, Catalunya, tot això que es deu? Doncs que d'aquestes onades de calor que hem viscut des de finals de juny, que han estat consecutives, amb nombrosos dies, sobretot entre el 21 i el 24 de juny, entre el 5 i el 10 de juliol, i la darrera, que és aquesta d'aquesta setmana, on també estem vivint un episodi de temperatures molt elevades. De fet, dimecres 15 de juliol, és a dir, aquest dimecres, es van arribar a assolir temperatures d'entre 40 i 42 graus a sectors del prelitoral i de la Catalunya central, on aquests valors, diguem, són molt poc habituals, sobretot a comarques de la Selva, el Gironès, el Bages i la vall del Llobregat. Què ens diu a la previsió? Doncs que es preveu una lleugera disminució de la temperatura, tot i que diuen que hi ha una massa d'aire calent que seguirà de prop a Catalunya.
0: Aquí,
1: per tant,
0: el que passa és, bàsicament, sí, hem deixat aquesta tercera onada de calor, però ens ha vingut aquesta sensació d'aixafogó, òbviament. La humitat ha pujat i, per tant, acusem encara molt més aquesta sensació d'aixafogó, nits de mal dormir, etcètera, etcètera. I els valors, com apuntava la Carola, molt per sobre de la mitjana, del que tocaria. Sí que estem en plena canícula, però jo repeteixo una vegada més, sembla que portem 3 o 4 mesos d'estiu.
1: Clar, és que des de finals de juny. És sí. que des de finals de juny portem amb onades de calor superiors i clar, i és el que deia, aquestes dades avalen aquesta sensació que tenim tots, que aquest any fa més calor que l'any passat. Doncs és que aquest any és veritat.
0: Sí, sí, probablement és cert, aquesta sensació de que està fent més calor que l'any passat i algú pensarà, hostis, queden 15 dies encara de juliol, queda tot el mes d'agost. Sí, però el mes d'agost...
1: Ja veurem.
0: Ja veurem, perquè, repeteixo una vegada més, diuen els que en saben que probablement tinguem un agost una mica
1: no
0: més...
1: No cridem el mal temps.
0: Una mica no,
1: no,
0: però Carola, ha de ploure una miqueta. No sí. sé si a l'agost, ara
1: no,
0: o...
1: Ha de ploure
0: però...
1: abans perquè tenim aquest
0: sí, sí.
1: cel així que està com tot tapat.
0: Sí, sí, sí, com,
1: que...
0: com polsegós.
1: Sí, que fa falta que caigui aigua i que netegi.
0: Per cert, no en varen parlar, però hi ha hagut un altre incendi dimecres que es va declarar a Orés, a l'Aragó, a la comarca de Cinco Villas, que va afectar unes 12.000 hectàrees.
1: Sí, clar, és aquest que et deia ara, que encara que hi han evacuat 5 municipis sí. d'aquesta zona i que a més és un incendi ferotge que no tenen controlat i que, poca broma, 12.000 hectàrees són moltíssimes hectàrees.
0: Moltes.
1: En una zona que acostuma a patir d'incendis, tota aquesta zona de Saragossa, però que té 5 municipis evacuats.
0: A Catalunya, fins i tot, aquest fum de l'incendi d'Orés s'ha fet perceptible
1: present.
0: I visible des de diferents punts, especialment a les comarques de Lleida, que és la zona òbviament que queda més propera, no? Bé, els incendis que malauradament continuen sent notícia, alguns més controlats, altres menys controlats, però en qualsevol cas és el pa nostre que s'hi dona cada estiu. Què més? Després comentarem
1: sí?
0: res, els noms que les famílies han posat més als nens i nenes l'any passat.
1: A veure si... ja poden començar a fer juguesca, a veure si encerten. Recordaran que l'abril del 2025 va haver aquell succés terrible a Nova York, en una família catalana que estava de vacances, va pujar d'un helicòpter, va patir un accident i van morir tots els membres de la família, el pare, la mare i els tres nens.
0: Sí, sí, sí.
1: Doncs avui expliquen els diaris que sembla ser que la causa de l'accident hauria estat l'impacte amb un grup d'aus. És a dir, les investigacions, i ara no sabria dir, estem parlant de gansos, com es diu en català, gansos? Què són els gansos? Ànec és pato.
0: Sí.
1: És el mateix, és que el ganso no és un ànec, no és un pato, el ganso és aquell ànec que és molt més gran.
0: Com una mena d'oca, no?
1: No és una oca, però el ganso és molt més gran.
0: És una oca, veus?
1: Una
0: sí,
1: oca,
0: sí, sí, sí,
1: eh?
0: Sí, sí. Anava bé jo.
1: És a dir, ganso
0: sopa de
1: ganso,
0: m'ha vingut al cap, la pel·lícula de Los Hermanos
1: Marx. Doncs seria l'impacte amb una banda de bandada d'aquests ànecs, d'aquests animals que són grans, que no volen gaire alt. Sembla ser que l'helicòpter no és gaire habitual, no és gaire freqüent, perquè no són aus que volin molt amunt, però en algun moment en què l'helicòpter potser hagués estat més baix, sembla ser que totes les investigacions apunten a que l'impacte i l'accident hauria estat comès per això, i que va ser un accident fatídic, a més, clar, va afectar aquí perquè era una família catalana que, a més, va traspassar tota, Però no només la investigació a l'hora de veure, doncs, ales i plomes, imagino, etcètera, etcètera, sinó que es veu que testimonis apunten a que, efectivament, minuts abans de l'accident havien vist un grup d'oques alçant el vol per la zona. Amb tot, s'ha de dir que els membres d'aquests familiars van demandar l'empresa per negligència i tot plegat, i aquesta demanda, doncs, entenc que això continuarà en curs, però... La investigació sí que diu ara que no hauria estat, per tant, un tema de que el pilot hagués comès qualsevol errada, sinó un impacte amb un grup d'aus, vaja, un accident, un accident terrible. I més qüestions en matèria de successos. La Noelia Castillo, recordaran aquesta noia que estava a l'Hospital de Sant Camil a Sant Pere Ribes, des d'on va rebre l'eutanàsia després de 2 anys batallant amb el pare, que a través d'advocats cristians
0: havia
1: aturat l'eutanàsia, la petició d'eutanàsia de la filla, que havia passat ja tots els procediments, però advocats cristians amb el seu pare va mirar d'aturar-ho, es va allargar 2 anys, finalment un jutge va determinar que l'eutanàsia podia tirar endavant, i així es va fer, va tirar endavant, i Noelia Castillo doncs, va rebre l'eutanàsia, doncs ara la seva mare, també amb advocats cristians, acaba de presentar dues denúncies davant la fiscalia per diverses agressions sexuals que hauria patit la seva filla abans de l'eutanàsia. D'aquestes agressions sexuals ja se n'havia parlat, perquè ella ho havia comentat, el que passa que explica la mare que no s'havia fet mai denúncia prèvia abans de l'eutanàsia, diguéssim, perquè no hi havia proves suficients. Què ha passat? Que aquesta noia, en morir, va deixar un diari amb tot un seguit d'escrits,
0: sí,
1: on relata aquestes dues violacions principalment, una que s'hauria produït o que li hauria comès la seva exparella i una altra grupal que hauria patit de mans d'un cambrer que l'hauria, explica ella, amb aquests documents l'hauria drogat i després tres homes l'haurien violat. I aquesta violació grupal és la que tres dies després la va portar ella a intentar suicidar-se, tirant-se per un cinquè pis, fet que la va deixar tetraplègica. I a partir d'aquí va començar tot aquest cas a fer-se mediàtic, perquè a partir d'aquesta tetraplègica, d'aquesta situació, doncs era una noia que clarament estava amb una salut mental molt feble, però que a més ella ja ho havia explicat, havia rebut o havia patit d'aquesta violació. Doncs ara la mare ha presentat denúncies davant la fiscalia per aquestes agressions, tenint en compte que ara consideren que hi ha proves que puguin portar a judici, que puguin fer vàlid el fet de la denúncia. Veurem com continua, tot i que Noelia Castillo descansa, que és el que ella volia,
0: sí, sí,
1: després de rebre l'eutanàsia. I una altra que avui n'està parlant tots els mitjans, i a més aquí jo també deixaré una opinió, que m'ho perdonin. Burger King acaba de tallar la seva relació contractual amb El Chocas. El Chocas és un youtuber, influencer,
0: sí,
1: no sabem...
0: Sí, anava a dir, en sona d'alguna cosa. Sí, sí, sí, sí.
1: És que no vull mencionar gaire perquè no diré coses bones d'aquest home. Però vaja, és un youtuber amb milers de seguidors.
0: Molt conegut entre el públic més jove, diguem-ho així. Sí, sí.
1: Efectivament. Però recentment va tenir una polèmica molt gran per sortir en un vídeo justament menjant una hamburguesa del Burger King, on parlava de l'actriu Esther Expósito, que és aquesta actriu espanyola, diuen ara parella d'Mbappé.
0: De Kylian Mbappé, sí, sí.
1: Una actriu estupenda i una noia guapíssima. Mm. I aquest home sortia parlant mentre es menjava una hamburguesa d'una manera bastant desagradable i venia a dir que Esther Expósito uns dies abans havia aparegut en un podcast que es diu La Pija i la Kinky i havia fet uns comentaris en relació a que ella amb persones d'ideologia nazi o d'extrema dreta, feixistes i tal, no volia tenir res a veure i que no volia ni dialogar perquè no servia per res, etc. Aquest home, que òbviament sí que té aquest tipus d'ideologia, va fer uns comentaris molt desagradables d'Esther Expósito, com puntuant-la, dient que més valia que no tindria res amb ella per tenir aquesta ideologia, que preferia estar amb un número 6, és a dir, puntuant les dones d'entrada amb números. Mare. I després donant per fet que ella hagués volgut mai tenir res amb ell, que és una cosa que també crida molt l'atenció. No tindria res amb ella, home, igual ella no hagués mai volgut tenir res amb tu.
0: Segurament,
1: però en qualsevol cas, aquests comentaris, aquest vídeo es va fer molt, molt, molt, molt viral, òbviament se li va estirar a sobre molta gent, i a partir d'aquí aquest home ha començat a desvariar, jo no sé si els diners li han girat al cap o què, la qüestió és que ha fet un parell més d'aparicions a les seves xarxes, en les que ja s'ha començat a ficar d'una manera greu i molt desagradable amb la mare d'un noi que el seguia, fent comentaris molt desagradables de que ell amb una campanya de Burger King havia guanyat molts més diners que la teva mare amb 20 anys treballant. Bé, comentaris molt desagradables, amb la qual Burger King, jo crec que de manera bastant encertada, ha decidit que la col·laboració contractual que tenia o la relació contractual que tenia amb aquest home quedava completament eliminada. Bàsicament això es finalitzava amb un menú, hi havia un menú que rebia el nom d'aquest personatge, l'ha retirat del mercat, ja van al Burger King aquest i no troben aquest menú amb el nom d'aquest personatge, hi ha altres menús amb el nom d'altres influencers, perquè aquesta relació contractual continua, però aquest home, que és un impresentable, i que jo crec que aquí els pares tenim molta responsabilitat de veure qui segueixen els nostres fills, que els nostres fills segueixin a personatges com aquest, no diu res bo, no dels nanos, clar, no
0: aquest,
1: dels
0: aquest
1: nanos.
0: És el problema,
1: no diu res bo dels pares. És a dir, no pot ser. Aquest home és un incel, és un misògin de tres parells de nassos que només diu que fan totxades, que guanya molts diners, s'ha fet molt ric. Jo no sé d'on juga molt bé a jocs de YouTube o de... Jo no tinc ni idea què és el que fa.
0: Probablement, no ho sé tampoc.
1: Però és un indesitjable, sí, sí, que no diu res més que bajanades. I per tant, si us plau, aquí també un acte de responsabilitat de les famílies de mirar de parlar amb els joves, és a dir, que aquests personatges donar-los tants seguidors no fem bé a ningú. Més enllà de que aquest home ara s'hagi fet milionari, que això m'importa tres pepinos, que aquest home de sobte tingui tanta presència als mitjans amb aquestes borrades que arriba a dir.
0: Sí, no, i surti amb aquest tipus de missatges, que clar, evidentment...
1: Terrible. Per tant, sí, sí, sí, en fi, sí. I avui això surt a tot arreu. La millor campanya que li han fet a aquesta marca, a aquesta hamburgueseria.
0: Segurament,
1: cara,
0: segurament.
1: Avui tothom parla,
0: sí, sí,
1: de les hamburgueses aquestes,
0: de Burger King.
1: Però bueno, deixa'm dir-nos a voler. I ara que anirem a esports, ara?
0: Sí, d'aquí una estona, sí, sí.
1: Bueno, pues que anem a esports, et comento.
0: No, comenta perquè ara et comento jo una altra cosa.
1: Vinga,
0: a veure què et sembla.
1: Avui, clar, ara fins diumenge estarem amb el tema de la final del Mundial, Espanya, Argentina, ja busquem tot. Ja tot busquem titulars, fotos i tot plegat. Què ha passat? Què passarà diumenge? Que es trobaran al camp, si tot va bé, perquè Lamine ara diu que està un pèl lesionat, no? Però s'haurien de trobar al camp i tot apunta que així serà. Lamine Yamal i Messi. I això... va passar un fet molt curiós el 31 d'octubre del 2007. Un periodista i un fotògraf els van encarregar unes fotografies de Messi per una campanya d'UNICEF i no sé quines històries, i en aquestes fotografies el destí va voler que la fotografia de Messi fos amb un Lamine Yamal bebé.
0: Sí, sí.
1: Nadó. I això, clar, ara és com el destí va juntar a dos mites del futbol que es trobaran per primera vegada a la gespa aquest diumenge.
0: En una final del món.
1: Efectivament.
0: Ni més ni menys.
1: Efectivament. I Lara avui el que fa és recuperar la història d'aquesta fotografia.
0: Sí,
1: que
0: ahir crec
1: veuran.
0: Que molts mitjans van parlar amb l'autor de la fotografia.
1: Sí, sí, que són en Joan Montfort i l'Oriol Canals. Mm. És una fotografia en què es veu a Messi amb un nadó amb una banyareta. Aquest nadó és a Lamine Yamal i explica, i m'ha fet molta gràcia, que diu... Messi tot just tenia 20 anyets i li
0: clar,
1: feia...
0: era jovenet aquí Messi també, molt jovenet.
1: I li feia més por un nadó que enfrontar-se a Sergio Ramos i Pepe amb carta blanca per clavar-li els tacs als genolls.
0: Sí,
1: es
0: sí.
1: Veu que quan li van posar el nadó, la minya mal va arribar de mans a la seva maneta, sobre la maneta plàcidament dormit. Es veu que quan el va agafar el Messi estava tens com una mala cosa i el nen va fer una rebequeria.
0: Sí, sí, ho va notar de seguida. Sí. Sí,
1: però
0: sí, sí.
1: També explica que coses del destí, tot diu això havia de sortir bé, sí o sí, i van aconseguir amb la banyareta, amb l'aigua i amb un aneguet de goma que la Lamine Yamal fes com que jugués, que somrigués, i aquí va sortir la fotografia que òbviament ja ha traspassat el món sencer. Mm-hmm. i està sortint a tot arreu. Vaja, un destí, clar, explica l'autor. Diu, és com si haguéssim juntat Michael Jordan amb un nadó que es deia LeBron James. Diu, és exactament això. El destí ens va posar
0: sí, sí.
1: en aquesta situació i diu, clar, jo mai a la vida hagués imaginat que aquella fotografia, a mi, m'hagués portat després tot el que li ha portat, no? Que és doncs això, que la seva fotografia hagi donat la volta al món mil vegades i ho continuï fent.
0: Allò del valor de les coses que sovint augmenten de valor a mesura que passen els anys, és així. Mira, està molt bé que ara parlis de la Lamine Yamal, perquè et voldria preguntar una cosa, Carola.
1: Vinga.
0: És que tinc aquella sensació que el seu germà,
1: sí,
0: Keine,
1: sí,
0: que és una monada de nen.
1: És boníssim.
0: L'estan exposant massa.
1: Estic molt d'acord. Molt d'acord. I els mitjans som responsables d'això. De la mateixa manera que et dic que
0: és
1: no
0: que
1: m'agrada
0: gens... Vaig veure unes imatges, perdona, de Keine ahir arribant, o abans d'ahir, a un hotel de Nova York, crec, amb la seva família, amb la seva mare, els seus cosins o els seus amics, no sé, que duia una maleta. Hi havia una mà de premsa allà per fer-li fotos i per... tinc aquesta certa sensació. El nano és molt graciós, és... Vaja, és...
1: El nano és el fan incondicional del
0: seu germà. I clar, ara les càmeres ja directament el busquen a la graderia.
1: Sí.
0: I ell fa, doncs, treu la llengua, riu, plora...
1: Bueno, clar, és un nen que ho veu.
0: Fa trastades, perquè òbviament n'ha de fer, perquè és un nen... Però tinc aquella certa sensació de que l'estem exposant massa. No ho sé, eh?
1: Estic molt d'acord. De la mateixa manera que aquests dies he estat dient que, i continuo dient i ho continuaré dient, al futbol i allà on sigui, que aquesta mania de les realitzacions televisives, de per buscar la cosa sensible entre el públic, entre l'espectador, anar a buscar sempre la imatge dels nens petits plorant quan el seu equip ha perdut, em sembla un exhibicionisme desagradable i innecessari, perquè, insisteixo, aquells nens estan patint de debò. Aquells nens ploren de debò. Uh-huh. No és una persona adulta que mira doncs, d'emoció, plora... No, aquell nen té un patiment real amb el qual jo crec que no està bé fer-ne exhibició. És que no m'agrada gens això. Que els enfoquin de tant en tant, que es vegi que hi ha canalla, em sembla bé, però es busca molt aquesta imatge. I amb el germà de la minya mala el mateix. És veritat que d'aquí fins diumenge, com que ara el que necessitem i el que necessiten, òbviament, és el titular, els mitjans, seguir alimentant doncs, aquesta febre de la final del Mundial fins diumenge, doncs el Keine doncs, seguirà sent protagonista. Al final, això qui ho pot parar és la minya mala i la mare del nen.
0: Sí, clar.
1: És qui ho pot parar,
0: qui
1: ho pot aturar. I s'atura, òbviament, no deixant de portar el nen a veure son germà, que el nen ho voldrà fer, però potser en determinats moments no apartant-lo, fent el joc d'apartar. Ara és molt petit, aquest nen encara no sap, però és veritat que això jo crec que té un risc. I jo tinc la sensació que a la minya mal tampoc li agrada gaire que passi això, que els mitjans li preguntin tant pel seu germà, perquè darrerament li pregunten molt. L'altre dia el nen sortia que li treia la llengua, no sé si va ser després de la semifinal o del quarts, que va guanyar i el nen li treia la llengua i les càmeres l'enfocaven i la mal reia i després li van preguntar. I a la mil la mal explicava, bé, perquè és que el meu germà ja m'havia dit que em trauria la llengua.
0: Sí, era com una mena de juguesca, sí.
1: Però ja vaig intuir que a la minya mal no li agradava gaire que li preguntessin tant pel seu germà. I ho entenc perfectament si és així, perquè al final és un nen petit, se l'ha de protegir,

0: sembla molt bé, eh? I repeteixo que és un nen que és, vaja, és adorable, eh? I em pregunto com es veurà ell quan sigui gran, no?
1: Ara és petit, jo sí, crec sí. Que ara són a temps de repensar-s'ho i aturar-ho una mica. També és veritat que la mare de la minya mal ara s'està convertint com una espècie d'influencer, eh? Perquè sí. Vull dir, jo també suposo que està aprofitant el filó del fill per ella d'alguna
0: òbviament
1: manera...
0: Òbviament són gent que han viscut uns temps difícils...
1: Molt, aquesta dona va arribar...
0: Perquè la minya mal, abans de ser la minya mal i de ser jugador professional, doncs eren gent molt modesta, gent que, econòmicament parlant, doncs no passaven un bon moment.
1: De fet, això no s'explica, però jo deduixo que és així. Suposo que aquesta campanya d'UNICEF que es va fer, suposo que apareix aquí la minya mal perquè deuria ser una família d'aquestes beneficiàries de les ajudes d'UNICEF, que m'imagino que d'aquí que a la campanya es busquessin famílies d'alguna manera que formessin part d'aquesta d'aquest grup de famílies a qui UNICEF mira d'ajudar, i d'aquí la coincidència. Per tant, per descomptat, som jo entenc que ara doncs, aquesta dona també vulgui aprofitar d'alguna manera el que deixa el seu fill per ella treure el seu rèdit econòmic, ella com a adulta. Jo això ho entenc perfectament. El del nen és veritat, jo estic d'acord que és un pèl perillós.
0: Mira, jo ho pensava, és que estava a casa i pensava...
1: Però són a temps, encara és molt petit.
0: Tinc sensació de que l'estem exposant massa.
1: Són a temps d'aturar-ho. Al final, també és veritat que quan som mares, i això jo crec que ens ha passat a la majoria, i tenim els nostres bebès tan petits o amb les edats del gaine, són tan monos que se't fa molt... contenir a no penjar fotos és molt difícil, o penjar vídeos, perquè és tan moníssim que el vols ensenyar al món sencer.
0: Sí.
1: Fill, no?
0: I el seu cas, el cas de Keine, és així, és...
1: És molt graciós.
0: Sí, és molt graciós.
1: És molt graciós.
0: Té. Porta la sang africana molt a dintre, perquè té un ritme i té un...
1: Sí, és massa.
0: Bé, doncs, no sé si ho saben, però diumenge juguen Espanya i Argentina. No em vull ni imaginar el que pot arribar a passar. Vaja, tant si guanya Espanya com si guanya Argentina, eh? Perquè sí que és cert que aquí la comunitat argentina, tant a Catalunya com a Sitges, com a
1: arreu... No sabem quan són, no?
0: No.
1: Estaria bé, no sé si això es pot saber, saber la quantitat, o sigui, el gruix de la comunitat argentina aquí a Sitges, que deu ser enorme. És que jo no sé quina deu ser la xifra, però estic convençuda que són milers. Estic convençudíssima que són milers, perquè hi ha molts argentins a Sitges.
0: Sí.
1: Molts, moltíssims. I es veuen en molts àmbits, en l'àmbit esportiu.
0: L'àmbit esportiu?
1: És evidentíssim. El rugbi,
0: l'hoquei
1: herba, el gruix principal són argentins. Es veu a les escoles, es veu a tot arreu. És a dir, al final...
0: El pàdel.
1: També, no?
0: Arrossega molta gent de la comunitat argentina. Sí.
1: Per tant, no sé quin és el gruix, però vaja, m'explicaven ahir que l'altre dia, el dia que va guanyar, la semifinal argentina, va haver una espècie de rua pel carrer Sant Pau o Sant Pere d'argentins.
0: No m'estranya, perquè sí.
1: D'argentins amb timbals i amb... celebrant, òbviament, que havien passat...
0: Saben que els argentins són molt... molt expressius, molt vehements, fins i tot a l'hora d'expressar un sentiment vers la seva selecció, òbviament. Són molt...
1: El futbol és d'estat, és qüestió d'estat.
0: És com una religió, gairebé, sí. I que se'm perdoni o se'm permeti aquesta expressió. Bé, doncs, diumenge a les 9, la gran final del Mundial entre Espanya i Argentina. Sabem que l'àrbitre eslové Slavko Vincic, de 46 anys, ha estat el triat per la FIFA per dirigir aquest gran duel del diumenge a Nova Jersey. Ahir es veuen imatges de tot el col·lectiu arbitral, i quan Slavko Vincic escolta que ell serà l'encarregat de xiular la final, doncs, vaja, gairebé no va ni poder contenir les llàgrimes de l'emoció que va sentir. Home, entenc que per un futbolista jugar una final d'un campionat del món ho és tot. Entenc també que en el col·lectiu arbitral ser l'àrbitre que toca xiular al final d'un mundial, doncs també té el seu punt. Per tant, Slavko Vincic, l'eslové, àrbitre encarregat de xiular la final del mundial. Demà a les 11 de la nit hi ha el partit per al tercer i quart lloc, aquest partit que ningú vol jugar entre Clar. França i Anglaterra. No deixa de ser un bon partit de futbol, perquè són dues grans seleccions, França i Anglaterra, que es veuran les cares, com dèiem, demà a partir de les 11. I ara, bé, llàstima que no tenim el Joan, perquè ens faria la crònica del
1: tour.
0: Del tour, però bé, el tour que ens deia

0: deixa un nom propi, el de Tim Merlier, el ciclista belga que ha tornat a demostrar, o va tornar a demostrar, que a dia d'avui no té rival a l'esprint. El belga que va sumar el seu tercer triomf d'etapa en aquest Tour de França després d'imposar-se en una arribada marcada per una dura caiguda, la de Fernando Gaviria, que va patir, doncs, el ciclista colombià del Caja Rural, es va fracturar la clavícula i, per tant, va haver d'abandonar la cursa i, per tant, el Tour de França. No cal que els diem que Pogacar continua al capdavant de la classificació i que dia que passa, dia que sabem que serà el vencedor de l'edició d'enguany d'aquest Tour de França. Tens alguna cosa més?
1: No, has de comentar tu.
0: Sí, per això, perquè volia dir... Saben quins són els noms... Espera, que ara la pantalla m'ha fet un... Sí, sí. L'any passat, és a dir, estem parlant de 2025, saben quins van ser els noms més posats a les nenes i nens a Catalunya?
1: Ona, Mia, Lia... Noms curts. Que vaig bé.
0: En el cas de les nenes, no l'has encertat.
1: I en el cas dels nens, Pol, Nil, Max... Tampoc? Però són noms curts?
0: Júlia.
1: Ah, Júlia, clar.
0: En el cas de les nenes, Biel. En el cas dels nens. En el cas de les nenes, Júlia recupera el primer lloc del podi, que va ocupar durant 6 anys consecutius, entre 2017 i 2022. L'any passat, 449 nenes van rebre el nom de Júlia.
1: És un nom molt bonic.
0: En segon lloc, apareix... M'ha sobtat... Sofia.
1: Sofia. Hi ha moltes Sofies, és veritat.
0: En tercer lloc, aquest ja és més no sé si més clàssic, o més escoltat, Martina.
1: Mm-hmm.
0: I en quarta i cinquena posició ens apareixen Emma i Ona.
1: Va haver un any que eren tots així. Ona, Mia, Lia, Pia...
0: Sí, sí.
1: Ot, Biel, Nil, Pol, saps?
0: Pol,
1: eren
0: van,
1: tots,
0: pim,
1: molt curts, molt curts.
0: Pel que fa als nens, 378 criatures van rebre el nom de Biel, seguit de Nil. En tercera posició de la llista dels 5 noms de nen més posats al 2025 apareix Marc, que ja és més clàssic.
1: Un altre clàssic, és un clàssic.
0: Jan.
1: També.
0: I Martí.
1: Però ni Pitu, ni Josep, ni Carola,
0: No, ni Joans, ni Ases, que hi ha per totes les cases, segons
1: diuen. Ni Marçal, ni Greta, També hem sigut originals nosaltres, posant noms als nostres fills.
0: Sí. Bé, doncs, Júlia...
1: Per qui vulgui ser original, doncs sàpiguen que aquests no són els noms que hauria de posar. Altra cosa és que li agradi aquest nom, que és normal que els agradi, perquè són noms molt macos, i li importi tres pepinos, que el porti mitja Catalunya el nom, També és veritat que és un risc, Perquè quan et diu Júlia, vas a classe i hi ha tres Júlies més, deixes de dir-te Júlia per dir-te el cognom. És la Pérez, la Martínez, la García, la Valera o la que sigui,
0: Mira, Valera, la meva etapa escolar, n'érem dos.
1: A tu et deien Pitu.
0: Sí.
1: Clar, Joseps, hi havia més Joseps.
0: Joseps, sí, hi havia
1: clar, a mi sempre m'han dit Carola. Jo mai no m'han conegut mai de cap altra manera. Sí. És el que té tenir un nom que no té gaire.
0: No tens el nom artístic com jo. Sí. Bueno, està molt bé. Bueno, doncs Biel i Júlia, que ho sàpiguen, que van ser els noms més posats als nens i nenes l'any passat, el 2025. Acabem amb això.
1: La minya mal? Vols dir que algú li posarà la min al seu fill? Segur que apareixen la min.
0: Segur, sí. En el seu dia...
1: Leo, el Leo Messi. El nombre de Leos va augmentar...
0: Risto
1: també va ser
0: Risto,
1: en el seu moment.
0: Sí, Risto.
1: Home, igual no posen la minya mal, però igual posen... Que per cert, saps de què li ve el nom? La minya mal?
0: Sí, ho vaig llegir l'altre dia. De dues persones que...
1: Que van ajudar a...
0: A la seva família,
1: a la
0: no?
1: Mare, sí. A la mare. Van ajudar la mare en aquest... traspàs en aquesta arribada a Espanya, es veu que són dos nois, hi havia un tal Lamin i un Yamal, que la van ajudar molt, i quan va néixer el nen, ella va decidir posar el seu fill, Lamin Yamal.
0: Sí. No és que Lamin sigui el nom i Yamal el cognom.
1: Lamin Yamal és el nom sencer. Sí.
0: Perquè ella es diu Lamin Yamal...
1: No me'n recordo.
0: El cognom del pare, no recordo, que és marroquí. Sí.
1: Que, per cert, no està aquí al Mundial. No està als Estats Units.
0: No.
1: Ha sortit vídeos i notícies al respecte.
0: Sí.
1: Els motius no els acabo de tenir clar. Hi ha gent que diu que és perquè té antecedents.
0: Diu que ell explica que té que pateix epilèpsia.
1: Sí.
0: però altres informacions apunten a que té prohibida l'entrada als Estats Units.
1: Per un tema d'antecedents, d'antecedents penals. La qüestió és que és veritat que no l'hem vist.
0: Acabem.
1: Acabem. Vinga, fins ara.

0: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
1: Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: A la platja, risc zero. A la piscina, risc zero. Al llac, risc zero. A les roques, risc zero. Al riu, risc zero. Aquest estiu, banya't en espais vigilats. No entris a l'aigua si no et trobes bé. Vigila sempre els infants. Sempre que puguis, banya't acompanyat. Aquest estiu et banyaràs segur. A l'aigua, risc zero. Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.

0: volien agafar un got d'aigua, però no. Ah, encara en tinc, sí, sí. Bé, ja veuré després. 10 i 19 minuts del matí. Ni la Carola ni jo ens hem mogut de lloc, perquè els hem d'explicar ara mateix, doncs ho hem de continuar explicant-los, què ha donat de si o què continua donant de si aquesta setmana políticament important, en el sentit que, com saben, ara fa tot just una setmana, perquè va ser divendres de la setmana passada, els comuns anunciaven que marxaven del govern, que sortien del govern municipals. A partir d'aquí, reflexions, en veu alta, comunicats, alguns més curts, altres més llargs. I ahir va ser el torn de Junts per Sitges a través de la seva portaveu, Mònica Gallardo. Els ho hem fet allò ras i curt, ara la Carola ens en parlarà, però vaja, què va venir a dir Mònica Gallardo? Repeteixo, ras i curt. Va demanar, bàsicament, que l'alcaldessa se sotmeti, en aquest cas, a una qüestió, a una moció de confiança, i no es plantejava la qüestió de la moció de censura. Ja et dic, és un resum aquest, molt curt, ara entrarem en detalls. Carola, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou, Pitu.
0: Seria bàsicament això.
1: Sí, sí, sí, el titular és aquest, i és que Junts per Sitges demana a l'alcaldessa que se sotmeti a una qüestió de confiança, vista la situació d'un govern de només 7 regidors, només els regidors Esquerra Republicana i Sitges Grup Independent, vista la marxa de Verds en Comú Podem, i, segons Junts per Sitges, conseqüència d'un desgovern de molts anys. És a dir, el que explica ahir Junts per Sitges en aquesta compareixença és que aquesta situació puntual o de crisi a la que s'arriba ara amb la marxa de Verds en Comú Podem és conseqüència de molts anys de mal govern, i sobretot és conseqüència, que és el que explica Junts per Sitges, de crear un govern sense punts d'unió, amb l'únic objectiu de barrar el pas a Junts per Sitges, que va ser, recordin, la força més votada en les darreres eleccions municipals. Diu que aquest objectiu únic i exclusivament de barrar el pas i crear un govern on no hi havia punts en comú ha anat derivant, doncs, en els fets que hem anat vivint aquests darrers anys, que és primer la marxa de Fets per Sitges o la sortida de Fets per Sitges, que l'altre dia ja ho deia Ignasi Rubí, que l'havien fet fora. No ho havia dit mai fins ara tan obertament com l'altre dia aquí a la ràdio, però en qualsevol cas la marxa de Fets per Sitges, després la retirada també de Guanyem a l'abril donant suport, diguem, a govern i a aquest relleu a l'alcaldia, i tot plegat ha arribat on ha arribat, i per tant considera que l'alcaldessa ara no té legitimitat política per continuar al capdavant d'aquest govern, i per tant li demana que se sotmeti a una qüestió de confiança. Han de recordar que la qüestió de confiança s'hi ha de sotmetre a la pròpia alcaldessa, és a dir, no pot ser la resta que ho demani,
0: sí, sí, que
1: ha de
0: demani,
1: ser la
0: sí,
1: pròpia
0: sí.
1: alcaldessa que ho proposi, cosa que sembla improbable que hagi de passar. Davant d'això, i aquí Junts es va avançar la pregunta que anàvem a fer-li als mitjans, ja va avançar que, clar, l'alternativa possible que tots ens podria venir al cap, que és la de que sigui l'oposició, i en aquest cas sigui Junts per Sitges, en tant que cap de l'oposició o que el grup majoritari a l'oposició lideri una moció de censura, ja Junts ja va rebutjar aquesta opció, ja va dir clarament que no apostaran per arrencar diàlegs.
0: Bàsicament perquè els números no surten.
1: Perquè els números surten, mm-hmm. Perquè una moció de censura requereix una majoria, i aquí els números no surten. Per tant, diu que seria estèril iniciar diàlegs ara per una moció de censura quan, sabent, a més, que ja hi ha partits que abans d'aquesta compareixença de Junts d'alguna manera s'han posicionat amb, negativament aquesta moció de censura, és a dir, que no se la plantegen, com és el cas del PSC, que diu que ells de moment no faran res, com és el cas de Guanyem, etc. Per tant, no surten els números, diu, ara no entrarem en aquesta qüestió. Mònica Gallardo, bàsicament aquest seria el titular, però diguem que aprofitant la vinentesa de la compareixença també va fer com un llistat de totes aquelles àrees, de tots aquells punts, de tots aquells de totes aquelles situacions o tots aquells equipaments, etc, que té la vila, que consideren que estan o mancats de recursos o que no s'han gestionat bé o que, vaja, que diguem que són fruit del que ells consideren és un desgovern. Mitja hora de compareixença de Mònica Gallardo, però la conclusió és aquesta. Veurem el proper ple què passa si l'alcaldessa realment se sotmet a aquesta qüestió de confiança, que una majoria també li hauria de donar suport, o si finalment hi ha algun tipus de canvi de gir i es presenta algun tipus de moció de censura, que tot apunta a que no passarà. Què dir? I la gent ara igual dirà, què passa si no passa res? Doncs res,
0: doncs
1: que
0: res.
1: Tot continuarà
0: sí,
1: igual.
0: Que el govern continuarà doncs, amb els seus 7 regidors i a partir d'aquí bé, veurem
1: ja
0: com camina el govern en aquests mesos que queden abans no arribem a les municipals l'any que ve.
1: Clar, difícilment, caminarà difícil. En aquí també Mònica Gallardo d'alguna manera va com llançar una poeta a partits també de l'oposició, perquè diu que el govern d'Aurora Carbonell també ha arribat fins on arriba, és a dir, ha arribat fins a aquests 3 anys de mandat, gràcies al suport en moments puntuals de molts altres partits en diferents qüestions que els va recordar. Per tant, d'alguna manera, considera també responsables a altres partits de donar suport en moments puntuals a aquest govern, que ja considera desgovern, per arribar a aquesta situació. Per tant, demana d'alguna manera ara com una actitud responsable, considera Mònica Gallardo, de no donar suport a un govern que considera que queda deslegitimitat.
0: Per tant, sense més preàmbuls, escoltem ja aquestes reflexions en veu alta que deixava ahir la portaveu de Junts per Sitges, Mònica Gallardo.
2: Bé, doncs, molt bona tarda a tothom. Gràcies per atendre la nostra convocatòria en aquesta tarda de dijous de juliol amb molta calor, aquest, per cert, aquest dia de la Mare de Déu del Carme. Bé, com dèiem a la nostra compareixença, avui ens dirigim a vosaltres, ens dirigim a Sitges i als mitjans de comunicació, i ho faig conjuntament amb el grup municipal de Junts per Sitges, amb la Rosa Tubau, amb l'Isaac Bielsa i el Josep Van Gorkom, i ens acompanya aquí també l'Àngel Lorenzo, el president de l'executiva local a Sitges. I ho fem després d'una setmana, com vosaltres sabeu i d'alguna manera també heu patit, que ha estat plena de comunicats, de declaracions, de compareixences, de contradeclaracions entre els partits que fins ara conformaven el govern municipal i, evidentment, després també les reaccions dels partits de l'oposició. És evident que el moment que vivim requereix que els que som el grup majoritari a l'Ajuntament de Sitges avui també us expliquem què és el que pensem i què és el que creiem que ha de passar a partir d'ara sobre aquesta crisi de govern a Sitges, una crisi de governança que és evidentment la crisi més gran des de que va començar aquest mandat, i nosaltres diem sense cap tipus de problema aquest mandat tan absolutament desafortunat. Permeteu-me que faci aquesta introducció, no? Perquè per nosaltres ja ens preocupa i ens neguiteja una mica, no? La ciutadania en aquests moments crec que no està entenent gaires coses. Entenem que Sitges no necessita assistir a aquesta batalla pública que d'alguna manera estem protagonitzats els que formem part de l'Ajuntament de Sitges. Nosaltres per això hem volgut esperar aquests dies a escoltar tothom, a valorar, i avui també, evidentment, ha de demanar responsabilitats, perquè el que estem vivint no és una crisi puntual, no és una crisi més perquè hi ha un partit que ha sortit del govern, ni una discussió entre socis, ni que marxi un grup municipal. És una crisi, com us deia, molt profunda de governança, de projecte i de lideratge de l'alcaldessa Aurora Carbonell. Per nosaltres és important que Sitges avui entengui que som aquí perquè això ja va començar molt malament, no? I és la conseqüència d'un govern que va néixer per barrar el pas. Aquesta crisi no comença aquesta setmana, ni des dels dies que durant aquests dies s'ha fet referència a que es feien les negociacions per consumar o fer possible el canvi d'alcaldia que es va pactar l'any 23 en el nou govern municipal. Aquest govern al final, i s'ha anat demostrant, i us farem també una mica de relat dels fets, va néixer amb un únic objectiu compartit i molt clar, que era simplement el de barrar el pas a la candidatura que havia guanyat les eleccions de les municipals. Ni Esquerra Republicana, ni Sitges Grup Independent, ni per suposat els Comuns compartien una mateixa visió de Sitges. I això ho hem vist un dia darrere un altre, un ple darrere un altre, i també doncs, entre cortines, entre bambalines, a cametes, com us agradi més la metàfora a les discussions que d'alguna manera o altra han anat arribant de manera recurrent i consecutiva cadascuna dels dies i vinculades als projectes que ha intentat tirar endavant aquest govern. El que ha esclatat públicament, un nou esclat públic, no és una anomalia, és aquesta conseqüència que era, i vosaltres que ens heu seguit, previsible, no?, d'un govern sense ànima, sense cohesió i, reiterem, i molt important, sense projecte, perquè encara ara, el juliol del 26, quan falta menys d'un any per les eleccions municipals, encara estem esperant el pla d'actuació municipal, que no ha arribat i, evidentment, com poden comprendre tots els sitgetans i ho sabeu també els mitjans de comunicació a aquestes alçades, ja no arribarà. Per nosaltres és important fer pedagogia i explicar això, perquè al final el Pla d'Acció Municipal no és un document burocràtic i tampoc és un tràmit administratiu, és el document que ha d'explicar i que explica a la ciutadania quin és el projecte de govern per Sitges, quines són les seves prioritats, quins objectius es fixen i quines actuacions es comprometen a executar, amb quin calendari també i amb quins recursos, no? Res de tot això ha passat. Més de 3 anys després no hem vist cap projecte. A partir d'aquí, amb aquest retrat i amb aquesta realitat, què és el que creiem que ha de passar a partir d'ara per intentar evitar que passin pitjors coses de les que han passat políticament a Sitges en aquests 3 anys de mandat? Aquest govern en minoria i amb aquesta alcaldessa que malauradament està sent incapaç de llegir la realitat, creiem clarament que Aurora Carbonell i David Martínez, amb els seus responsables, amb els seus corresponents grups municipals, han perdut absolutament el principi de realitat, que estan transitant en una realitat absolutament paral·lela, i per tant entenem que com a mesura immediata l'alcaldessa Aurora Carbonell s'ha de sotmetre a una qüestió de confiança. En aquests moments el govern de Sitges té 7 regidors i exactament el doble, 14 a l'oposició. Fins i tot aquells que van donar la seva confiança en la constitució del govern ja no hi són. I no parlem només dels comuns. Recordem que Guanyem Sitges, la CUP, va fer possible la investidura d'Aurora Carbonell. La CUP, Guanyem Sitges, ja ha dit que no continua avalant el full de serveis d'aquest govern. Recordem que Nacho Rubí, per primera vegada, per cert, ahir en declaracions al mitjà de comunicació, reconeixia que no va ser ell qui va marxar del govern, sinó que va ser Aurora Carbonell qui la va expulsar del govern. I ara, en aquest últim capítol lamentable, també han estat els comuns, que entenem que per no fer un paper difícil d'entendre, han hagut de marxar de govern perquè Aurora Carbonell no ha volgut complir el seu compromís de cedir el darrer any d'alcaldia al pacte que li va permetre, tot i no guanyar les eleccions, revalidar la seva condició d'alcaldessa. Per tant, si estan tan segurs que el que estan fent és transformar i treballar per Sitges, nosaltres entenem que l'alcaldessa no ha de tenir absolutament cap problema en sotmetre's a una qüestió de confiança. Entenem que si no ho fa, el seu únic objectiu no és Sitges, sinó ella mateixa i aferrar-se a la cadira. I tot això no ho diem per una qüestió de visió, ni d'opinió, ni subjectiva, ni de valoració política. Mireu, a nosaltres ens agrada sustentar el nostre raonament i el nostre posicionament polític amb fets, no amb opinions. Per què creiem que la situació és greu? Per què creiem que Aurora Carbonell no pot continuar ni un moment més si no es sotmet a una qüestió de confiança? Doncs perquè a Sitges en aquests moments res està funcionant. Tot el que us relatem a continuació són fets que quan acabi aquesta compareixença pot comprovar qualsevol sitgetà o qualsevol sitgetana. No podem tolerar de cap manera que s'autonomenin transformadors, però ni molt menys que s'anomeni un govern progressista i sensible amb les persones. Per què? Perquè en aquests moments Sitges no té al dia un dels serveis més importants d'atenció a les persones. El SAT, el Servei d'Atenció Domiciliària, que va acabar amb una licitació que va ser recorreguda i anul·lada, encara està pendent que es posi en ordre. Continua funcionant el servei sense que la licitació estigui correctament adjudicada. 3 anys després, i per tant, un mandat i mig llarg després, les treballadores de les llars d'infants, malgrat les promeses, malgrat les declaracions i malgrat tota la propaganda que hem hagut d'escoltar, continuen tenint exactament les mateixes condicions que al principi d'aquest mandat. Promeses, licitacions que s'han hagut d'aturar, que han hagut de revisar precisament les seves condicions i fins ara la única i pura realitat és que les condicions a les que es van comprometre no han millorat. Volem parlar també de la gent gran. Aquí a prop tenim el casal de Pau Casals i no gaire més lluny el casal de Joan Maragall, dos equipaments municipals que estan en condicions, sobretot el cas del carrer Pau Casals, com en alguna ocasió va dir, crec que la regidora Tubau, amb actuacions de xapa i pintura que no permeten tenir en condicions òptimes aquells espais que volen compartir les nostres persones grans. Però és que a més d'això, a més de la falta de voluntat de transformar aquests espais, resulta que tampoc han dotat de l'equip humà i del personal necessari perquè quan les persones que se n'ocupen tenen dret a fer vacances o han de marxar del seu lloc de treball per atendre les seves qüestions personals, els casals literalment queden tancats. I a aquest govern li és absolutament igual, malgrat que reiteradament ho hem denunciat i hem demanat que es revertís aquesta situació. Més coses per desmuntar la propaganda a la que ha castigat Sitges aquest govern. Aurora Carbonell i Cristina Guiu van tenir la barra, i permeteu-me que m'expressi en aquests termes, el dia després que Carme Gasulla fes la roda de premsa anunciant els motius de la seva sortida de govern, denunciar un refugi climàtic a l'espai de Can Robert. Us convido a que avui o demà, a aquesta hora, a les 5 de la tarda, a les 6, quan hi ha tota l'escalfor del dia, aneu a seure a un dels nous bancs que hi ha en aquest suposat espai de refugi climàtic. Porteu, si us plau, un coixí o, si no, una crema que us protegeixi de les cremades posteriors, perquè això és exactament el que necessitareu. Evidentment, també us recomano que feu un tour, com vam fer l'equip de Junts per Sitges a les hores de màxima calor, a les 3 de la tarda, per exemple, per anar a obrir la porta d'un dels refugis climàtics que està venent el govern municipal. Ni la Biblioteca Santiago Rossinyol, ni la Biblioteca Roig i Reventós, ni el casal de Pau Casals, ni el casal de Joan Maragall estan oberts per atendre una persona que aquella hora necessiti d'un refugi climàtic. Evidentment, s'han de buscar altres opcions que en cap cas són espais públics i que, per tant, no poden atendre aquesta necessitat. I rebem moltíssimes queixes, també us parlava de la gent gran, però és molt important per nosaltres parlar dels infants. En aquest moment, Sitges no té ni un sol parc infantil amb un tendall, amb una protecció que posi aixopluc de la calor i del sol als nens que durant alguna hora del dia necessiten ocupar aquests espais públics. Aquesta és la realitat. Qualsevol sitgetà, qualsevol sitgetana pot fer un recorregut per aquestes qüestions bàsiques que entenem que serveixen per millorar la vida de les persones, perquè per nosaltres, per Junts per Sitges, al final, el sentit de fer política i de tenir la voluntat de gestionar un poble i, per tant, fer-ho des de l'Ajuntament significa fer millor i facilitar la vida de les persones, justament tot el contrari del que està passant en aquests moments. I permeteu-me que ens allarguem una miqueta en aquest repàs, en aquest recorregut, perquè per valorar el moment d'indigència política que viu Sitges és molt important no oblidar algunes coses molt greus que han passat sota la responsabilitat, sota les mentides i les males pràctiques d'Aurora Carbonell i el seu govern. I com podeu comprendre, no puc deixar en un dia com avui de recordar que a dia 16 de juliol Sitges no té cap piscina pública, cap piscina descoberta d'ús públic, ni el Club Natació ni el Club de Mar. Han contestat un cop més faltant a la veritat, perquè el Club de Mar i el Club Natació Sitges, si bé és veritat que no eren equipaments estrictament municipals, històricament, de tota la vida, han estat espais oberts perquè els nens de Sitges poguessin fer activitats, per exemple, de les activitats multiesportives. És molt important reiterar aquests dos punts, el Club Natació Sitges i el Club de Mar, perquè més enllà de que tenien un equipament que en èpoques d'estiu s'utilitzava, és important veure que no és que només no hagin sabut gestionar, sinó que han provocat pèrdues patrimonials que entenem que són irreparables. El cas del Club Natació Sitges, un cas absolutament fosc, del que encara no coneixem la resolució final, perquè encara no sabem on són els 2,4 milions d'euros que per subhasta va adjudicar l'alcaldessa Aurora Carbonell, exactament no sabem qui, suposa una pèrdua patrimonial irreparable de primer nivell. En l'àmbit patrimonial, en l'àmbit d'equipament, però també en l'àmbit immaterial, perquè al final estem parlant d'un club esportiu centenari i que ha vist néixer esportistes que afortunadament ara estem veient moltes vegades als mitjans de comunicació que estan tenint resultats meravellosos però que malauradament han hagut de marxar perquè Sitges no els ha sabut retenir i els ha expulsat. I si parlem del Club de Mar, més enllà que no tinguem la piscina Maria Teresa, aquí hi ha una qüestió molt més greu i és el deteriorament del nostre litoral. Aquest és un dels exemples en el que l'alcaldessa Aurora Carbonell més ha intentat mentir als sitgetans i a les sitgetanes, perquè l'única realitat és que el govern municipal, en mans d'Aurora Carbonell, no ha fet absolutament res ni cap negociació en cap administració superior per negociar una resolució positiva pel poble de Sitges. El Club de Mar, en mans de l'entitat que fos, evidentment públiques i amb un ús que s'hagués determinat, ara podria ser del poble de Sitges. En aquests moments no només està tancat, sinó que a més també està ocupat. El mateix passa amb l'antic restaurant Canses i molt ens temem que si no ens ve a veure la Mare de Déu i es produeix un miracle en poc temps, passi el mateix amb el restaurant Pícnic. Ens posem a la vostra disposició per documentar-vos en papers totes les actuacions que des de Junts per Sitges i en la col·laboració dels nostres grups parlamentaris, tant a Madrid com al Parlament de Catalunya, hem dut a terme per capgirar aquesta situació. I fixeu-vos, just ahir parlava amb una diputada al Parlament de Catalunya i si ara mateix el Partit dels Socialistes de Catalunya i Esquerra Republicana de Catalunya volguessin, demà tindríem protegit el Club de Mar, el Pícnic i el Canses. Per què? Perquè a proposta de Junts per Sitges es va tirar endavant una proposta de resolució per declarar BECIN, que vol dir Bé Cultural d'Interès Nacional, aquests equipaments. Una proposta de resolució que, d'altra banda, va comptar amb el suport majoritari de la cambra i que, per tant, no entenem per què està en un calaix ni aturada. És una pregunta que llanço als mitjans de comunicació i que convido als sitgetans que facin els representants tant del Partit dels Socialistes de Catalunya com també d'Esquerra Republicana, perquè allà hi ha una proposta de resolució que està esperant a que el nostre patrimoni, que el nostre litoral, la primera línia de mar tan important i necessària per Sitges, doncs quedi protegida per sempre. En el repàs també vull fer un relat molt ràpid de l'àmbit de la cultura, de l'educació i del patrimoni, perquè un curs més, malauradament, 20 anys després, l'Escola Municipal de Música començarà el curs al mes de setembre en unes condicions lamentables, en un equipament que no ha estat capaç de tirar endavant de manera accelerada i sobretot en cap tipus de visió de projecte aquest govern. Altres coses molt més greus en l'àmbit patrimonial, en l'àmbit educatiu i en l'àmbit cultural. Els sitgetans hem hagut de suportar que es facin vídeos propagandístics un darrere l'altre en un equipament que ha obert després de 30 anys. Molts ja sabeu que segurament m'estic referint al Patronat, al carrer Parellades. Aurora Carbonell, David Martínez, Cristina Guiu, responsable també d'equipaments, han tingut la barra d'obrir al públic el Patronat sense que compleixi les més mínimes condicions d'accessibilitat. Això vol dir que ara, avui, si estés obert, que no ho està, una persona amb problemes de mobilitat, per suposat amb una cadira de rodes, no pot de cap manera, a no ser que porti doncs, un suport important de 3 o 4 persones, no pot de cap manera accedir al Patronat. Un edifici que després de 30 anys s'ha obert sense que hi hagi un ascensor funcionant, amb els vitralls patrimonials i catalogats trencats i en unes condicions d'higiene més que qüestionables. Això sí, el govern no compleix per ell i pels equipaments públics allò que és absolutament necessari, però en canvi està sotmetent a un calvari permanent a les entitats de Sitges, i em refereixo clarament al Prado i al Retiro. I permeteu-me que en aquest moment faci un incís a una notícia lletja provocada precisament també per aquesta falta d'acompanyament de l'Ajuntament, del govern municipal, a les entitats. El Festival Internacional de Cinema de Catalunya, el nostre festival, l'esdeveniment que més projecta Sitges al món, un any més no podrà utilitzar el Retiro en la seva edició d'aquest any 2026. I aquí també hi ha una responsabilitat, i hi ha sobretot una responsabilitat municipal, i nosaltres la denunciem públicament perquè al cap i a la fi el Retiro no ha rebut l'acompanyament necessari perquè, entre moltes d'altres coses, aquest any s'hi pogués celebrar de nou el Festival de Cinema. No m'entretinc més aquí, però en qualsevol cas aquest repàs no pot acabar sense dir una de les coses més importants, allò que fa que els sitgetans tinguem el nostre orgull de pertinença, que ens agradi trepitjar els nostres carrers, però sobretot també que ens agradi doncs, acompanyar els turistes o els visitants quan ens escollem per venir aquí, perquè al final som un poble meravellós i un racó de món privilegiat, però resulta que aquest racó de món privilegiat ara està especialment maltractat perquè està molt brut. Entre d'altres coses, està molt brut perquè aquest govern fa 3 anys, gairebé 3 anys, que no té contracte de neteja. Aquí també ens han mentit. Han intentat buscar comparacions amb mandats anteriors quan el contracte de neteja es prorrogava, però és que ara no tenim pròrroga. I aquesta és precisament la gravetat i la magnitud de la tragèdia. La regidora responsable, la senyora Guiu, va admetre en sessió plenària que s'havien oblidat de prorrogar el contracte més important d'aquest Ajuntament. Han castigat els sitgetans, els comerços, els veïns, els particulars, amenades i vingudes sobre la col·locació dels contenidors. I a hores d'ara, a mes de juliol, en plena efervescència estiuenca, amb Sitges amb moltíssima gent, no tenim contracte de neteja i tampoc tenim notícies de quan entrarà en vigor i sobretot d'exactament quines són les millores i les modificacions que portarà per Sitges. Tot això passa al centre, passa a tots els barris i a les organitzacions, des de les botigues, passant pel poble de Garraf, fins a arribar a Can Girona. Aneu a qualsevol racó de Sitges, parleu amb qualsevol veí i us costarà moltíssim trobar algú que estigui content amb l'estat de la nostra via pública, el manteniment de la jardineria, etc, etc. Aquesta és la realitat del mandat. Nosaltres us estem parlant de fets constatables, no són opinions de Junts per Sitges, són fets que reiterarem i reiterarem qualsevol ciutadà pot comprovar. Per tant, entenem que l'alcaldessa, si vol mantenir la seva legitimitat política, que nosaltres entenem que no en té absolutament cap, ha de sotmetre's a aquesta qüestió de confiança, perquè per nosaltres és important clarificar la situació, que s'assumeixin responsabilitats i posar fi també a l'ambigüitat institucional que avui viu Sitges. I és aquí on m'avanço una miqueta, perquè suposo que si no els mitjans de comunicació m'ho preguntareu, és aquí on nosaltres, Junts per Sitges, el partit que va guanyar les eleccions el 23, us diem clarament que no es donen les circumstàncies per una moció de censura. Per què? Perquè fem números i perquè Sitges pugui materialitzar una moció de censura calen 11 regidors. Vosaltres mateixos heu escoltat, heu pogut preguntar als altres partits i a partits que no estan disposats a que es produeixi aquesta moció de censura. Però de la mateixa manera que us diem això, i nosaltres som conscients de que no perdrem el temps en converses estèrils que no portaran absolutament enlloc, us volem dir que Junts per Sitges exercita el paper que li correspon com a força majoritària a l'Ajuntament de Sitges i hem parlat, no ara, sinó durant tot el mandat, amb tots els partits polítics. I de fet, en aquest punt, vull recordar propostes que han sorgit des d'aquest grup municipal i que han tirat endavant decisions que després el govern no ha complert. Vull recordar-vos el ple extraordinari sobre l'emergència educativa que va ser promogut per Junts per Sitges conjuntament amb el grup municipal de Guanyem. I un altre de molt important, el d'aturar la subhasta del Club Natació Sitges. Aquella proposta d'acord que va presentar Junts per Sitges va comptar amb la complicitat de tots els grups de l'oposició. Això vol dir des de Guanyem, des de la CUP fins a Vox. Han estat, però, moments puntuals i la realitat és que, tot i que nosaltres hem entès que aquest govern va començar per la porta de darrere i va començar a caminar pocs dies després en qüestions molt greus que encara no s'han aclarit, hi ha hagut sempre, a l'altra banda, algú que ha ajudat a que aquest govern continués caminant en males condicions i malmetent Sitges i els sitgetans. Animo a tots Sitges, animo als mitjans de comunicació que repasseu l'hemeroteca i cerqueu el ple de novembre de l'any 23, on es va decidir que l'Ajuntament de Sitges no es presentés com a acusació particular davant dels fets del tercer sector encara per aclarir. Aquella decisió que no poguéssim aclarir com a institució i ser garants com a institució d'uns fets molt greus que van succeir només començar el mandat es va tombar gràcies a la complicitat de Vox, un partit que està teòricament a les antípodes del que ells diuen que és un govern progressista. En aquells moments el vot de Vox i el vot de qualitat del que va fer d'alcalde en aquella votació, el senyor David Martínez, va permetre que a hores d'ara, 3 anys després, a Aurora Carbonell i el seu govern gairebé hagin aconseguit que ningú recordi que l'alcaldessa i membres del govern tenen causes pendents molt importants als jutjats de Vilanova. Nosaltres no ho diem cada dia perquè entenem que això poc contribueix a afavorir el bon clima i la vida i el que esperen els ciutadans de nosaltres, però que no ho diem cada dia no vol dir que oblidem i no vol dir que en un moment de gravetat institucional com l'actual no deixem de recordar que aquests fets continuen encara damunt la taula. Hem de recordar que al final aquest govern no ha estat capaç d'aprovar ordenances fiscals, però sí uns pressupostos que van tirar endavant gràcies al PSC, que nosaltres evidentment respectem la decisió de cadascun dels partits de l'oposició, però que evidentment doncs, han marcat quines eren les línies vermelles i la voluntat real de poder canviar el que està passant a Sitges. Per tant, a nosaltres no ens serveix que es digui que això està esgotat i que Sitges necessita un canvi quan hem tingut moltes oportunitats per tirar-lo endavant, però en realitat s'han primat altres coses abans que el futur i el bé de Sitges. Per tant, en relació al tema de la moció de censura, ja us dic que no hi perdrem temps perquè simplement els números no surten. A partir d'aquí, què és el que farem nosaltres? I acabo per posar-me a la vostra disposició. Doncs continuar fent el que portem fent exactament des del primer dia després d'haver guanyat les eleccions i no poder governar. Amb la màxima seriositat, amb el màxim rigor i sense perdre la il·lusió, treballar cada dia a peu de carrer. Molts sitgetans saben que hi som cada vegada que han despenjat el telèfon, que ens han escrit mitjançant les xarxes socials o que ens han enviat un missatge, i això és exactament el que continuarem fent des d'aquí fins al proper maig del 27, quan Sitges celebrarà unes noves eleccions municipals. Treballarem a peu de carrer i, evidentment, a banda de demanar que l'alcaldessa se sotmeti a una qüestió de confiança, demanarem i fiscalitzarem el govern com ho hem fet des del primer dia. I ho farem en positiu i no permetem que menteixin més. És evident que qui governa té a la seva disposició tots els recursos comunicatius per tergiversar i manipular la veritat. Però la veritat és que si en aquest any 26 Sitges té uns pressupostos prorrogats és perquè Aurora Carbonell ha preferit prorrogar els pressupostos abans d'arribar a un acord molt fàcil de complir amb Junts per Sitges. Imagineu-vos, només els demanàvem que els 2,4 milions d'euros que arribessin a la caixa de l'Ajuntament de la venda de la climatació els destinéssim a les necessitats dels equipaments, als clubs i les entitats esportives. Simplement no van voler i van preferir prorrogar els pressupostos i no tirar-los endavant abans de poder dir que havien arribat a un acord amb Junts per Sitges. També us hem de dir, i ens avancem ja, que hem conegut que un altre dels partits de l'oposició, en aquest cas, i no m'agrada, però malauradament abans de que passi ja us diem quin és el nostre posicionament, perquè respon a una d'aquestes estratègies de la complicitat entre el govern progressista i l'extrema dreta, que Vox ha anunciat que farà una proposta de recusació a l'alcaldessa. Sabem que això no va enlloc i sabem que això respon a una estratègia, perquè si es presenta una vegada i no prospera, com és obvi perquè hi ha un pacte antifeixista que, per cert, només ha complert Junts per Sitges, doncs ja durant aquest mandat no se'n podrà tornar a fer cap altre més. Però tot això és avorrit, tot això és complicat d'entendre, tot això és costerut i nosaltres estem aquí perquè els sitgetans i les sitgetanes entengueu que hi ha encara grups municipals que pensem que una altra manera de governar, i sabem que una altra manera de governar Sitges és possible, mentre això no sigui possible des d'una posició de govern, des de l'oposició, recordar que estem en absoluta disposició d'escoltar tot aquell que pensi que podem ser d'utilitat en aquests 11 o 10 i escaig mesos que falten fins a arribar a les eleccions i, per tant, transmetre aquest missatge, no? que continuarem fent exactament el mateix, escoltant i construint una alternativa, sobretot i molt important, amb il·lusió i sense sectarismes i sense més a la vostra disposició, jo mateixa o qualsevol dels regidors pobres que estan aquí al meu costat per aclarir alguna de les qüestions que no hagi pogut quedar-vos clara. He parlat massa, necessito una mica d'aigua. Alguna pregunta? Sí, he preferit també explicar-vos i fer-vos el relat. Amb el tema, per nosaltres és molt important, perquè fixeu-vos, com que passen malauradament tantes coses, al final només un comentari, no? Els grups municipals que treballem des de l'oposició diguéssim que no, no nosaltres tots, és a dir, nosaltres treballem amb els nostres propis recursos i moltes vegades oblidem coses que han passat, no? Però aquests dies, a més d'escoltar a tots els companys de tots els grups municipals, hem fet un repàs, no?, de les coses que havien passat i del per què hem arribat a aquesta situació, i no ha arribat només el govern per ell mateix, ha arribat perquè hi ha hagut crosses en moments determinats, en cada moment, per qüestions diferents que han permès que aquest govern continuï. I no ens agrada l'ocubrar i, per tant, sabem que això continuarà sent així fins a final de mandat. I permeteu-me que faci un apunt més que no he fet i que és una de les altres coses que aquí segueix l'actualitat municipal, segurament ens ha sentit dir en els plens, que hi ha una altra qüestió que ens preocupa moltíssim, que és la interna, és la cara que potser es veu menys, però que també potser els ciutadans pateixen, no? I és que una de les coses que ha passat sota aquest govern és que han trinxat, literalment trinxat, l'equip humà de l'Ajuntament de Sitges. Això és greu, és preocupant i a nosaltres ens fa molt patir. No són opinions, hi ha fets constatables. Qualsevol persona que tingui interès, l'encomano que demani un dia a hora amb els sindicats majoritaris de l'Ajuntament de Sitges i els hi pregunti quantes demandes, quants procediments judicials oberts hi ha hagut de mitjana en tot aquest mandat per avançar-vos i facilitar-vos la feina. Ja us dic jo que més de 200 treballadors han hagut de recórrer als tribunals per aquesta lamentable gestió i perillosa gestió del govern d'Aurora Carbonell i David Martínez al capdavant de l'Ajuntament de Sitges. No volia deixar-me de banda els treballadors municipals, els que vull enviar també un missatge per encoratjar-los, perquè sé que no estan passant bons moments, perquè sé que estan desanimats, perquè ens verbalitzen de moltes maneres diferents, que tenen poca confiança, i nosaltres el que volem és dir-los que no és així, que sabem que falten encara uns mesos d'usos, però que una altra manera de governar aquest Ajuntament és possible i que això forçosament haurà de passar a partir del maig de l'any vinent.
0: Doncs tot aquest llarg speech que feia ahir Mònica Gallardo, la portaveu de Junts per Sitges, en el marc del que ha estat la notícia política d'aquests dies a Sitges, la marxa dels comuns del govern municipal i aquesta darrera referència que feia Mònica Gallardo en relació a la situació també dels treballadors de l'Ajuntament. No sé si podem apuntar alguna cosa més,
1: no,
0: Carola,
1: només,
0: però...
1: Només afegir que a l'Eix Diari apareix també un escrit de la presidenta Esquerra, del grup d'Esquerra Republicana de Sitges, Judit Guirau, també parlant d'aquesta situació, d'aquest pacte, i explicant, doncs, d'alguna manera reiterant la versió d'Esquerra Republicana. Fins aquí acaba...
0: Sí.
1: De moment...
0: Podem dir que tanquem...
1: aquest primer episodi.
0: Parèntesi d'aquest episodi,
1: sí,
0: que hem viscut políticament parlant aquests dies.
1: Sí, del qual, amb l'únic partit del que no hem tingut declaracions han obert a la ràdio, del Margalló, que s'ha remès a un comunicat. No sabem, però, si més endavant en voldrà fer de declaracions, i en tot cas, en dues setmanes hi ha ple municipal, i m'imagino que al ple municipal el tema es parlarà i es tractarà. Per tant, primer capítol, entenem, d'aquesta crisi de govern. De moment, el tanquem aquí.
0: Molt bé. 10:57. Carola, gràcies. Fins aquí una estona.
1: Fins ara.

0: El cop de calor és la situació en la que el cos ja no pot regular la temperatura. Ja sigui perquè fora fa molta calor, perquè hem fet un esforç físic molt important o perquè tenim febre i no hem begut prou líquid. La persona que pateix un cop de calor pot queixar-se de mal de cap, de malestar o mareig i característicament tindrà la pell molt calenta sense estar suada. Què pots fer davant d'un cop de calor? Mira d'allunyar la persona de la font de calor. Per exemple, si està al sol, col·loca-la a l'ombra. Abaixa la temperatura i si ets a casa, obre les finestres o engega un ventilador. Treu l'excés de roba o mulla la persona amb aigua. Recorda que si perd la consciència, l'hauràs de col·locar en posició lateral de seguretat i si deixa de respirar, hauràs de començar les maniobres de reanimació cardiopulmonar. El més important davant del cop de calor és la prevenció. Beu líquid sovint, sobretot si fa calor o fas esforços físics. Per qualsevol altra informació o consell de salut, truca al 061 CatSalut Respon.
1: I agafo l'interfono, no? Em diu, som els Mossos d'Esquadra, que podem pujar? La obro o no la obro? Perquè a partir d'ara, tot canviarà.
2: Perquè considero que has d'estar molt pròxim a aquella persona i ajudar-la en tot moment.
1: Un simple dinar a casa. Això ja no hi és.
3: L'Alfonso va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: les 11 en punt del matí, els Mossos d'Esquadra i la policia local de Sitges van presentar ahir l'anomenat Pla Espigó 2026, un pla que pretén reforçar el dispositiu de seguretat durant l'estiu. Les dades indiquen que el 60% dels delictes es cometen precisament durant l'estiu i amb aquest pla es pretén de rebaixar-los, especialment en l'àmbit dels furts i dels robatoris a domicilis, a vehicles o bé amb violència. Per aconseguir-ho, es reforcen els Mossos amb una trentena de nous efectius, entre ells 6 comandaments, i la policia local incrementa les hores extres. El pla, que analitza els moments i indrets on es cometen aquests actes delictius i tracta d'anticipar-se aplicant la prevenció, va aconseguir l'any passat reduir un 15% els delictes comesos. Ho van explicar ahir, en roda de premsa, l'alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, acompanyada del cap de la comissaria dels Mossos d'Esquadra Sitges, David Camacho, i també del cap de la policia local de Sitges, Jordi Altarriba.
1: Primer de tot, vull... Gràcies per acompanyar-nos en aquesta presentació d'aquest dispositiu de seguretat tan important per Sitges. I primer de tot, voldria donar les gràcies a la policia local de Sitges i als Mossos d'Esquadra, precisament perquè la bona coordinació fa possible que aquest operatiu funcioni i funcioni amb la màxima eficàcia. Com bé sabeu, Sitges, durant els mesos d'estiu, viu el moment de màxima activitat de milers de persones també que ens venen a veure i l'activitat recurrent que hi ha cada estiu. I, per tant, aquest increment de població és una gran oportunitat pel municipi, evidentment, però també comporta una important responsabilitat per garantir, sobretot, que aquesta activitat es desenvolupi, sobretot, en un entorn segur, ordenat, de convivència, tant pels que vivim aquí cada dia com pels que les persones que ens visiten. Per tant, per nosaltres, pel govern municipal, la seguretat, evidentment, és una prioritat. I ho és perquè és una condició imprescindible, no?, per garantir aquesta qualitat de vida que deia, no?, i sobretot per l'experiència, que tingui una experiència positiva a totes aquelles persones que ens visiten i que puguin fer una bona difusió de Sitges com a destinació turística i com a vila segura, no? Precisament per això avui presentem aquest Pla Espigó, que de fet l'any passat també es va fer, i aquest, ara presentem el Pla Espigó 2026, que és un pla, un dispositiu que està absolutament consolidat i que és fruit d'aquesta bona coordinació entre la policia local de Sitges i els Mossos d'Esquadra. És un model de treball basat sobretot en la prevenció, en la proximitat i en la coordinació dels cossos. I de fet, sabem que funciona perquè les dades així ens ho diuen, ara ells ens detallaran ara molt millor les dades que tenim, però jo vull destacar sobretot que l'estiu passat, gràcies a aquest dispositiu conjunt, els delictes van disminuir en un 18%, que és molt important, i també es van reduir de manera molt significativa furts, robatoris amb violència, robatoris a l'interior dels domicilis i dels vehicles. Per tant, tot això no és fruit de la casualitat, sinó, com dic, és fruit d'aquesta bona preparació, d'aquest bon pla i d'aquesta bona coordinació. I per això volem treballar de la mateixa manera i ara ens presentaran ells aquest pla Espigó 2026 i, per tant, ara els responsables d'aquesta operació explicaran, en Jordi Altarriba com a inspector de la policia local i en David Camacho com a sotsinspector de la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Per tant, endavant, inspector.
2: Bon dia, gràcies, alcaldessa. Bé, com deia l'alcaldessa, els bons resultats d'aquest pla d'estiu d'Espigó 2025 doncs ens ha fet, diguéssim, emprendre o tornar a executar doncs un dispositiu molt similar per enguany, com bé deia, no?, per garantir la seguretat de tots els que ens visiten i també, evidentment, dels sitgetans i sitgetanes, no?, del municipi. Nosaltres basem en un increment del patrullatge preventiu, com també bé deia, no?, sobretot tant al nucli d'aquí de Sitges, les urbanitzacions, al nucli de Garraf també i a les botigues de Sitges. Val? Llavors, bàsicament en tres eixos, que és la part de seguretat ciutadana, la part de trànsit i seguretat viària, no?, i una part també de policia administrativa o de les infraccions administratives o actituds incíviques, no? I bueno, bàsicament és això, és aquesta prevenció, aquest treball coordinat, com bé deia, que és fonamental, no? I tot aquest patrullatge nosaltres que fem, sobretot la prevenció, no? Que ens creiem que ens han donat bons resultats fins al moment i per tant tornem a endegar-ho aquest any, com bé deia, l'any passat aquesta reducció d'un 18%, que és una dada molt rellevant i important, doncs ens fa això, no?, de que posem en marxa aquest pla altre cop d'estiu, en aquest any, no? També dic que aquest pla ja fa pràcticament un mes i mig que està funcionant, o sigui, va començar el 1 de juny i s'allargarà fins al 30 de setembre. Fins al 30 de setembre, que podríem dir que quasi l'allargarem fins a mitjans d'octubre, perquè després pel Festival de Cinema i d'alguna forma o altra, diguéssim, també tenim un dispositiu especial i, per tant, ens n'anem bàsicament mitjans d'octubre en tot el dispositiu engegat. I ara, si cas, passaria la paraula al David Camacho.
3: Gràcies. Alcaldessa, per
4: avui. Com han dit tant l'alcaldessa com l'inspector de la policia local, el Pla Espigó va iniciar el 1 de juny, finalitzarà el 30 de setembre i, com diu l'inspector, bueno, es podrà allargar fins a mitjans d'octubre pel cinema. És un pla que s'executa a partir de l'1 de juny, que s'executa a partir de l'1 de juny, però que es comença a treballar molt abans de l'1 de juny, perquè l'Espigó és l'execució d'aquest pla. Però per poder treballar s'han d'obtenir dades i s'han d'analitzar les dades i hem de veure on es produeixen els fets delictius de la ciutat. Per tant, nosaltres comencem a treballar el dispositiu Espigó finals d'abril, principis de maig. A principis de maig ja vam detectar els primers robatoris interior de vehicle relacionats amb el Pla Espigó, amb gent que es dedicava a robar interiors de vehicles que venien de fora aquí a Sitges expressament, i ja vam dissenyar i ja vam planificar tots els serveis específics pel Pla Espigó per treballar i per executar sobre aquestes tipologies delictives. El Pla Espigó treballa els furts, treballa els robatoris interior de domicili, treballa els robatoris interior de vehicle, els robatoris violents i, com no podia ser d'una altra manera, tots aquells delictes contra la llibertat sexual. El balanç que puc donar avui és dia 16, de veritat, a 16 de juny,

0: sense poder donar una data concreta. No vull donar una data concreta perquè, però sí que puc dir que les dades són molt bones.
1: Aleshores, a veure, per una banda, clar, una cosa és la reducció de delictes, sí. I altra cosa és la percepció que a vegades té el ciutadà sobre el nivell de criminalitat que pot haver en un determinat lloc. Sitges hi ha molta presència de visitants i aleshores també, doncs, això té un efecte crida per la... pels delinqüents. Aleshores, diguem, com es contrapesa aquesta reducció pràctica respecte de la sensació, de la percepció?
0: Explicant-ho. És la manera, explicant-ho. I com ho expliquem? Doncs, de manera més oficial, amb les juntes locals de seguretat, que es fan a l'Ajuntament de Sitges, i són dades públiques que tothom pot consultar, i reunint-nos periòdicament, si no dic setmanalment, amb diferents representants d'associacions, associacions de veïns, de comerciants, que ens transmeten, que són els que ens transmeten aquestes inquietuds, i ens reunim amb policia local, extraiem les dades i els expliquem. I ells són els altaveus, no? I són els altaveus que han de transmetre, doncs, a la resta de la ciutadania, doncs, aquestes dades.
2: L'any passat diré que va haver un reforç d'agents provenents de l'acadèmia que acaben de sortir. Aquest any també es preveu? Em sembla que parlaves, no sé, un 10%, recordo.
0: Aquest any més,
2: sí. De quan, sí, sí. Quin percentatge estaríem parlant?
0: 30. 30 efectius.
2: 30 efectius.
0: Aproximadament. Aquest any ens reforcen entre agents i comandaments. Tenim un reforç de 6 comandaments, 3 caporals i 3 sergents que s'incorporen, i la resta són agents. És a dir, ens anem a una trentena d'efectius. És un reforç, és el reforç, jo crec, més gran que hem tingut mai aquí a Sitges durant l'estiu.
3: I aquí també s'ha d'afegir que també hi ha un increment de reforç, nosaltres no de persones, perquè no podem, diguéssim, perquè no tenim més gent, però sí que es fa un increment en serveis extraordinaris, no? Com a hores extres, que també reforcem segons quins dies i quines hores puntuals, que també s'ha de reconèixer que hi ha un esforç per part de l'Ajuntament, diguéssim, això, no? Per poder millorar i incrementar, perquè, com preguntava ell, una de les maneres de baixar aquesta percepció, que a vegades hi ha d'inseguretat, és també visualitzant més presència policial, no? O en llocs més, no sé, per exemple, l'estació, no? Que és un lloc d'aquests que també es treballa més, diguéssim, d'una forma més incisiva, no? Per què? Perquè és un lloc, això, on arriben possibles, diguéssim, autors que puguin fer fets il·lícits, i per tant, això, la presència policial, per una banda, per detectar-los, i també perquè ho vegi el ciutadà que ve a visitar-nos, que ve a passar el dia.
2: I aquí parla de l'horari nocturn, especialment divendres i dissabte. Hi ha algun dispositiu extra previst per la final del Mundial d'aquest diumenge?
0: Això està fora del Pla Espigó, no seria dins del Pla Espigó. Es farà un reforç d'efectius, però no és dins del Pla. Però sí que farem un reforç d'efectius.
3: Es fa cada cap de setmana també, sí. L'horari de tancament del local, sí. D'oci nocturn, també ja tenim un dispositiu especial per això tot l'estiu.
1: Per tant, per explicar una miqueta, el Pla Espigó consistiria en tenir més efectius per una banda i uns protocols potser específics d'actuació per una altra.
0: El Pla Espigó consisteix en analitzar molt bé el que està passant durant tots els estius, i d'aquest anàlisi s'extreurà quines tipologies delictives són les que més pugen a Sitges durant l'estiu. L'any passat ja vam veure que el 60% dels delictes de tot l'any es produïen entre el juny i el setembre, i hi havia aquest increment del 60% dels delictes. Un cop sabem les tipologies delictives, on es produeixen, perquè els robatoris violents no es produeixen en els mateixos llocs ni en les mateixes franges horàries que es produeixen els furts. Qui els produeix, els delictes? Si la gent que produeix els delictes són de Sitges o són gent que ve de fora? I si són gent que ve de fora, com es desplacen fins a Sitges? Si venen amb tren, si venen amb els seus vehicles propis, etc. Per tant, com ha dit l'inspector abans de la Renfe, és veritat que treballem moltíssim les Renfes, inverteixen moltes hores, i la Renfe ens ajuda moltíssim doblant els seus vigilants de seguretat. Durant el mes d'estiu, juny, juliol, agost i setembre, doblen la seguretat de la Renfe.

0: regional.
1: Aquí hi ha Garraf, també. Garraf és un nucli que no, no podem oblidar, diguéssim, que hi ha una estació, per tant, també és un punt d'aquests a tenir en compte.
2: I perquè l'any passat es deia que hi havia punts en concret, com per exemple els robatoris de cotxe, doncs, potser era més la zona de Vinyeta o a les costes del Garraf. No sé si heu detectat noves zones, perquè sempre es comenta també que quan es fa més pressió, no?, en una zona es desplaça cap a una altra. No sé si això...
1: Com bé deies, es fa una predicció, diguéssim, amb les franges horàries que tenen lloc els fets i els dies, i en funció d'això, diguéssim, s'estableix el patrullatge, diguéssim, més de saturació d'un lloc o un altre, no? Tant per part d'ells com per part nostra. I aquí, com deia abans, també la cabesa. El que és molt important també dir és aquesta col·laboració i aquesta coordinació, que vaja, com diem nosaltres, no? Ens agrada dir, és sumar per multiplicar resultats. I això jo crec que és fonamental, no?
3: I una cosa important, la inversió que està fent amb les càmeres de seguretat, que és un element dissuasori molt bo, que ens ajuda moltíssim. Ja no només per després esbrinar la possibilitat d'autoria dels autors, sinó per, com a element dissuasori. Quan arriben a un pàrquing i veuen que hi ha càmeres que estan vigilades per les càmeres de seguretat, doncs s'ho repensen més, clar.
1: Home, per posar un exemple que es veurà molt clar, no? El cap de setmana de la Prall es va detectar perquè surt un avís, no? El lector llegeix la matrícula i aquest vehicle és possible que es cometi fets il·lícits. I el van trobar al parc de Can Robert, cap de 10 minuts d'una patrulla, els van identificar i eren 4 persones, múltiples incidents, que els identificats i això doncs van agafar i al cap de 10 minuts ja tornava a sortir l'alerta que ja marxaven de Sitges, no? Llavors, com bé deia l'inspector, és una eina que ens ajuda, ens ajudarà encara més tot el futur el que té els que tenim en marxa.
4: Parlaves de dades de gent que de Sitges, com a Sitges, i gent que ve de fora, quin percentatge estaríem parlant?
3: No ho sé.
4: Vale. L'any passat tampoc?
3: No.
2: No sé si preocupa una mica que l'any passat les dades van ser molt bones i que aquest any es poguessin mantenir potser una miqueta de les preocupacions o una de les causes que es podria més treballar, o la voluntat era que s'aconseguís més o menys?
3: No em preocupa gens, no em preocupa gens, perquè sé que si treballem bé els resultats sortiran. Per tant, si les dades no són tan bones com les de l'any passat al final, però hem treballat bé, mala sort, però ho hem de fer-ho bé i ja està. Per tant, no em preocupa gens.
5: Bé, doncs per acabar, jo només voldria donar, bueno, com heu vist, aquest pla espigó, que ara dèiem, no?, que és el segon any, cada vegada és més eficaç, perquè anem aprenent, no?, i sobretot és prevenció, que penso que és la bona política de seguretat, no?, de poder anar fent prevenció. Jo abans d'acabar sí que voldria agrair moltíssim la feina dels dos cossos. Per part de policia local, com han dit, aquest reforç d'hores extres que fan és la predisposició també de tot el cos en estar al servei del municipi durant aquesta temporada, durant l'estiu, que és quan hi ha més feina, i per part dels Mossos agrair-los moltíssim que posin aquests 30 efectius més aquí, perquè sé que això és un esforç, però també és d'agrair, no?, que tinguin en compte que una ciutat com Sitges doncs requereix d'aquesta seguretat, no? I després, a final d'estiu, doncs ja veurem els resultats, però és evident que això ens dona molta seguretat. I quan heu parlat de la sensació de seguretat, com bé sabeu, això és molt difícil de treballar, perquè és veritat que a vegades la gent, si hi ha moltíssima gent, a vegades tens sensació d'inseguretat, perquè de seguida agafes perquè penses que et trobaran. Si hi ha poca gent, també tens moltes vegades sensació d'inseguretat, perquè hi ha molts factors que afecten a la sensació de seguretat, no? Com és la llum, com és el carrer, com és la zona, com és el dia, com és si hi ha molta gent, molt poca gent. Per tant, nosaltres, com han dit ara ells, no?, al final és informant del que hi ha, i amb les dades penso que és com la gent se l'ha d'anar explicant, no?, aquesta sensació de seguretat o d'inseguretat que pots arribar a tenir.

0: Ràdio Maricel, 107.8 FM.
1: L'any passat, el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes és el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que Madrid. Continua actiu i sense control l'incendi d'Orés a l'Aragó, que ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees i que ha obligat a evacuar un miler de persones. La variabilitat del vent dificulta les feines dels bombers, que se centren sobretot a assegurar la protecció del casc urbà dels municipis afectats. Aquí estem patint el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Les tres onades de calor gairebé consecutives han ressecat molt els boscos i han multiplicat el risc. Aquest dissabte, el nivell màxim per risc d'incendi és extrem a 27 poblacions i es mantenen tancats els accessos a tres espais naturals. La Guàrdia Civil conclou que l'exsecretari d'Organització del PSOE, Santos Cerdán, i la seva família van obtenir beneficis irregulars de més de 300.000 euros entre els anys 2015 i 2024. Sospita que provenien de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports que encapçalava José Luis Ábalos. Junts i el govern espanyol mantenen el seu distanciament l'endemà de la sentència europea que avala l'amnistia. El ministre Òscar Puente ha animat Carles Puigdemont a tornar, plantar cara als tribunals espanyols i assumir el risc de ser detingut. El número 2 de Junts, Jordi Turull, ha qualificat de miserables i frívoles aquestes paraules del ministre. Brussel·les planteja que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst i durant més anys, a canvi d'augmentar les inversions verdes. La proposta arriba després de les pressions de les empreses europees per ser més competitives. I Andy Burnham és el nou líder del Partit Laborista Britànic i dilluns es convertirà en el primer ministre del Regne Unit. El nou premier promet descentralitzar el país, reindustrialitzar-lo i construir també habitatge social.